0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Baby, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

0: ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'Esperit Viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'Esperit Viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
5: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen en català.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-la més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Crec que és una bona oportunitat, no?
6: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. In my...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: Amb Samuel Baus.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem amb 13 graus a Anglesola, 17 a Navata i 21 a Viladecans, a una setmana de la visita del Papa. Avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio en què farem la ruta que farà Lleó 14 dimecres vinent. Serem als mateixos llocs. Parlarem amb alguns dels protagonistes que coincidiran amb el pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començarem per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, el Papa tot apunta que farà part de la missa en català.
1: Que sempre són en aquest...

0: nau la paraula di Dio. La diada d'avui è santa, dedicata a Dio nostro Signore. No s'entristiu ni plorem.
1: Aquest era Benet XVI el 2010. Fonts eclesiàstiques confirmen que el papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlem al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, amb voluntaris i també amb veïns.
2: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
3: Jo estic jubilat, no, a mi m'és igual tot.
2: Sortirà al balcó vostè?
3: Això sí.
4: Una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
1: Sí, escoltarem la veu dels veïns i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó XIV amb el papamòbil.
2: No, el tinc ja cobert.
3: No, un temps balcó per no el llogaré.
4: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
5: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
1: La majoria de veïns que hem trobat no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el papa des del balcó de casa seva. I després de la Sagrada Família, avui ens desplaçarem fins a la parròquia Sant Agustí. Parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però per llocs també especials com la presó de Brians 1, i serem també a 10:15.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
1: Així ens ho explicava a Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havies estat aquesta visita. En parlarem avui amb el director de la presó i també amb el mossèn del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 10:15 acabarem aquest especial arribant a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. I també Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: S'han multiplicat per 8 les morts atribuïbles a la calor durant el mes de maig a Espanya. Llegim el periòdico que, segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació, però ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
1: I a Brussel·les?
2: La Comissió Europea presenta avui el que es coneix com a paquet de primavera del semestre europeu. Això, bàsicament, és una anàlisi de les finances públiques dels estats, fa recomanacions en política econòmica i proposa expedients per a aquells que no hagin complert les normes comunitàries de deute i de dèficit.
1: I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Amb el suport de Donald Trump, el candidat ultracolombià Abelardo de la Espriella, que diumenge, recordem, va quedar primer a la primera volta de les presidencials. Trump, en un missatge a la seva xarxa social, li ha expressat el suport complet i total, l'ha definit com un líder intel·ligent, fort i decidit i està convençut que ajudarà a restablir la llei i l'ordre al país.
1: I en què dinaran avui a la Xina?
2: S'ha obert una investigació contra l'exdirector de l'òrgan encarregat de les inspeccions al Partit Comunista. Els principals òrgans anticorrupció del partit i de l'Estat han informat que s'investiga Li Xiaohong per suposades greus violacions de disciplina i de llei, cosa que habitualment està relacionat amb això, amb la corrupció i amb altres delictes econòmics.
3: Avui és dimecres 3 de juny, ens despertem amb 7 graus al Pont de Suert, ha refrescat 15 graus a Banyoles i 22 graus al Masnou. Avui tenim algunes restes de núvols al nord-est, poca cosa, a prop de la costa preferentment, amb una mica de tramuntana i una mica de mestral a aquesta hora, tot plegat anirà desapareixent, avui s'imposarà el sol i avui amb unes temperatures bastant contingudes. Les més altes poden arribar als 30-32 graus i hi haurà molts llocs també del nord-est de Catalunya que no passaran dels 28-29 graus. Dia de sol, doncs, dia tranquil i demà sí que tenim més inestabilitat. Al matí ja amb força núvols a molts llocs de Catalunya i de cara a la tarda tempestes fortes en qualsevol punt, sobretot a la meitat nord, al Pirineu, Prepirineu. Demà dijous s'esperen tempestes intenses també a les comarques de Girona i Barcelona.
1: Avui a l'Àgora del matí, Jordi Mat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: Clara García, bon dia.
5: Bon dia.
1: I ja ens actualitzem. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa. Carles Puigdemont.
6: A Feijóo, que ahir va participar a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li van preguntar quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat aquí al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta va ser qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català Carles Puigdemont. Sentim Turull i la resposta de Feijóo.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: Vamos a hablar de cosas serias,
6: En la seva intervenció davant l'empresariat català, líder del PP va defensar una moció de censura contra Sánchez. Va desvelar que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista a la Moncloa per després convocar eleccions generals.
9: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
6: Fins ara els populars sempre han rebutjat frontalment demanar una reunió amb Carles Puigdemont.
1: I el govern espanyol ha carregat de ple contra aquesta proposta de moció de censura instrumental que ha llançat Feijóo, tot i que no els genera intranquil·litat.
5: Des de la Moncloa l'acusen de cinisme i de no tenir cap projecte per Espanya. També d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
11: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
12: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
10: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot i que Feijóo ja ha dit que no complirà la condició que li ha posat Junts per escoltar els plans de moció de censura, el president de la Generalitat no s'ha volgut estalviar un advertiment contra la formació de Carles Puigdemont.
6: Salvador Illa diu que si Junts facilités una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonaria. El president de la Generalitat també ha participat a les jornades del Cercle d'Economia en un debat amb els presidents basc i gallec.
1: Una informació d'Albert Prat.
4: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijóo a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
4: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
14: Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo. Que hablen los ciudadanos.
4: I en canvi, el basc Imanol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
15: Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
4: Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Esquerra Republicana, els Comuns i Vox tampoc han desaprofitat l'oportunitat per dir-hi la seva i carregar contra Junts.
5: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Sentirem Esther Capella, d'Esquerra, de David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de la formació d'extrema dreta.
16: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
17: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo, entenc que també ha convidat a Vox, perquè van en PAC.
18: Condenable que el Partit Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
1: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment, com dèiem, el català en aquesta benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa.
6: Fonts eclesiàstiques han confirmat aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre.
19: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el vaticanista Javier Martínez Brocal creu que l'ús limitat del català per part de Lleó XIV en la seva visita a Catalunya esteu al fet que no domina l'idioma.
5: Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
20: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo porque él necesita dominar las palabras en matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
5: Més enllà dels missatges que vulgui traslladar en cada punt de l'itinerari, aquest periodista que ha fet desenes de viatges papals subratlla que el seu objectiu és que les persones reflexionin sobre els seus valors i com tracten el diferent.
20: Justo la tarea del Papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
1: I Catalunya pagarà almenys 1,5 milions d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística.
6: En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions, la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis, i bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
21: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
6: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el Papa Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
22: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
6: La Conferència Episcopal diu que no sap si s'hi acabarà reunint.
1: I us ho expliquem també al Matí de Catalunya Ràdio. Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el Papa la setmana vinent a Barcelona.
5: Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el Papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent. Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal. Recorda que és una plataforma de vendes i que està prohibit anunciar-hi serveis o béns immobles com pisos i parts d'habitatges. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona sobre si llogaran els seus balcons.
0: No, en tinc ja cobert.
2: No, un temps balcó però no el llogaré.
3: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
23: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
1: De fet, l'ocupació de pisos turístics de Barcelona per aquesta visita del Papa frega el 100%.
6: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, el 97% dels pisos estan ja reservats. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i Europa per veure el Pontífex. Maríam Muro, directora general de l'entitat.
24: Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
1: I el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que facin la selectivitat a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
5: Ja que les proves d'accés a la universitat, que començaran dimarts que ve, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya.
25: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
26: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagin el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
25: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el cicle d'aturades d'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
6: Les protestes van començar davant la Casa Batllom, desenes de manifestants que en van tallar l'accés i va continuar des dels Jardiners de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
27: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
6: La consulta sobre el preacord està oberta fins demà al migdia per 90.200.
1: I d'aquí dues setmanes, el dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga.
5: Serà la dotzena que convoca metges de Catalunya que denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 7 del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández i Ana Alfonso. Bon dia.
28: Bon dia.
1: Nit i matinada calentes al Golf Pèrsic, amb intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen també negociant un acord de pau.
6: L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington. El vaixell no hauria obeït l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com a represàlia, les forces iranianes hi han respost llançant míssils i drons contra el quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte.
1: I com a resposta, les forces dels Estats Units han bombardejat una base militar iraniana a l'illa de Keshman, en aquest cas a l'estret d'Hormuz.
6: Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
29: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
6: Mentrestant, al Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre de Defensa israelià ha insistit que, després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Benjamin Netanyahu pels bombardejos contra Beirut, els plans de guerra d'Israel no han variat.
1: i Ucraïna ha atacat aquesta matinada amb drons la regió de Leningrad, on hi ha instal·lacions crucials per l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país.
7: Segons fonts locals russes, les defenses antiaèries han abatut almenys una trentena de drons, però no han informat de danys. La capital de la regió, Sant Petersburg, acull des d'avui una conferència econòmica amb aliats de Moscou. Ucraïna també ha atacat i ha incendiat una planta industrial prop de la ciutat de Michorinsk, 400 quilòmetres al sud de Moscou. Fins ara no hi ha notícia de grans bombardejos russos sobre objectius civils d'Ucraïna que ahir van causar més de 20 morts.
1: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
8: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
9: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
8: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I diverses entitats a favor dels drets humans rebutgen la nova legislació europea sobre immigració que adopta el model italià.
10: Consideren que la deportació en països tercers pot comportar tortures i que les persones que quedin en llimbs legals durant anys. Falta la ratificació final, però molts governs dels 27, entre els quals l'alemany, celebren aquest pas.
11: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
12: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
11: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint.
13: El noi havia rebut múltiples punyalades d'un jove sikh que l'havia acusat falsament d'un atac racista.
1: Londres, Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
15: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
7: El maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
28: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
7: L'atur ha baixat al maig per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de la fruita a Lleida. Ara hi ha a Catalunya 6.900 aturats menys, que situen la xifra global d'aturats en 307.000 persones, la xifra més baixa dels darrers 18 anys.
1: I Brussel·les dona llum verda als 54 milions d'euros d'ajut del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola.
10: Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
30: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos, i Pere Roque, de Saja.
31: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvingut i siguin.
32: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
33: Ha costat més de 6
0: 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
30: Què reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants? Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola.
13: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones s'hagin concentrat per evitar el desnonament i s'han llançat objectes contra els agents, moment en què una unitat de la policia ha acabat dispersant els concentrats i ja s'han fet 3 detencions.
1: I detinguts a Lleida 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
7: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge es va encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el seu pis. L'home va rebre el suport de diversos veïns que el van defensar dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, amb pals i també amb armes blanques. Segons algunes fonts, també hi va haver algun botiguer que va sortir amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
1: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: La primera.
3: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
2: Avui arrenca el Primavera Sauna amb el primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, al Parc del Fòrum. Hi actuarà Ubineta a les 6 de la tarda, també Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure.
3: Quina manera de superar tots els bois, quina manera de superar tots els bois.
1: La segona. Per moltes

0: a Berga, tret de sortida a la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Hi haurà concerts de Manolitos Band, Doctor Prats, Mamadou Chagos, Tietz. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
1: I la tercera.

0: I el cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. Brooks és dels pocs artistes que no tenen la discografia pensada en plataformes digitals com Spotify, i si es confirma aquesta compra-venda, l'acord podria superar el que Sony va fer ara fa 2 anys pel catàleg de Queen.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
2: 68-91, primer partit d'aquests quarts de final. Un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé, i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: Dijous el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis. El Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife 97-98. La penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
1: Mitchell, que confirma en aquest cas que serà entrenador de l'Ajax.
2: Per les dues pròximes temporades, en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els cuers a la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. El tècnic parla d'un pas endavant a la seva carrera.
4: For me is a great moment in my career.
1: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
2: Declaracions que fa la seva visita a Barcelona per reunir-se amb els panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
2: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu, avui final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, amb 5 gols de renda de l'anada per l'equip del Catalunya, i a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals.
1: Avui a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Daniel Verdú, periodista i corresponsal del País a París. Demà publica un llibre que es diu La Bola, que explica, per cert, la història de la coneguda com a Bansky de la premsa. Després ho explicarem. Però abans, sabíem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser conèixer una anècdota significativa de la vida de l'Antoni Gaudí. Va passar l'11 de setembre de 1924. A una església de Barcelona s'hi havia de celebrar una missa pels caiguts el 1714 que la policia espanyola va decidir boicotejar. Una de les persones que volia celebrar aquella missa era Antoni Gaudí, que va ser detingut després de discutir amb els policies que no el deixaven entrar al temple. El van tenir a comissaria i el van interrogar durant 4 hores en què Gaudí es va negar a parlar castellà. Su profesión le obliga a usted a hablar en castellano, explica que li van dir, i que ell va contestar: la professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua. Una vegada el van deixar lliure, el mateix Gaudí també va explicar això: em van insultar, em van cridar 2 cops vaya usted a la mierda, i molts més em van dir poca vergonya. Tot ho fan amb violència, van cap a la liquidació del país, els uneix l'esquírria cap a tot el que sigui de Catalunya, perquè l'agressivitat que van demostrar amb mi era perquè jo els parlava en català.
1: I avui una cançó que parla de l'amistat. Arran de Catalunya Feijóo busca una certa amistat amb Junts.
7: Si parlem d'himnes sobre l'amistat, evidentment no hi pot faltar aquesta de Los Manolos, que ens empenja pràcticament fins a 6:45 del matí. L'amistat a cop de rumba amb Amics per Sempre.
1: Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Lara García. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
8: Vamos a hablar de cosas serias. La resposta de Feijóo a la proposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, instant el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
9: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
1: Avui a partir de les 8 farem una edició especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta pels escenaris de la visita del Papa. Us pararem des de la Sagrada Família, visitarem la parròquia de Sant Agustí, el barri del Raval, la presó de Brians 1 i també Montserrat. Sabrem com s'estan preparant per rebre Lleó XIV d'aquí una setmana i què esperen d'aquesta visita papal i quins missatges li volen fer arribar. I encara una conseqüència més, la visita del Papa pot complicar la selectivitat.
8: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que arribin ben d'hora als centres on faran els exàmens per evitar els problemes de mobilitat que es puguin derivar de la visita de Lleó XIV.
1: I a tot això, el cicle de vagues a l'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
0: Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern. Ingrid Chavarría, una de les portaveus de la CGT.
11: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Matinada amb nou intercanvi d'atacs tant a l'Orient Mitjà com a la guerra entre Rússia i Ucraïna.
8: Pel que fa al conflicte entre els Estats Units i l'Iran, des de Washington, el secretari d'Estat Marco Rubio, malgrat les hostilitats, insisteix que l'acord de pau podria arribar en qualsevol moment.
12: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració.
0: Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
1: I a la cultura avui arrenquen dues grans cites anuals.
8: Barcelona, el Primavera Sound, amb les actuacions de Uineta, Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Lang a la jornada inaugural. I a Berga, aquest migdia es farà el primer passacarrers de la Patum.
1: Ara, abans, repassem les portades de la premsa, avui com ahir, Marc Jurado, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia.
13: Sí, comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar, l'ara però parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'offer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
1: Avui a Borredà, al Berguedà, es desperten amb 9 graus, al migdia no passaran dels 25 i en canvi a Tortosa en tenen 20, amb una màxima prevista de 33. Avui farà sol i sembla que tindrem una treva pel que fa a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Si avui no s'esperen pluges, tot al contrari, tindrem un dia de sol. Ara a aquesta hora hi ha alguns bancs de boira als llocs on hi va ploure, també alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, però en general aniran marxant i avui les temperatures quedaran contingudes. Al sud i a Ponent encara podrien arribar als 32 o 33 i a la meitat nord hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28.
1: I ara que la Unió Europea planteja la creació de centres per deportar immigrants en situació irregular, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
15: Bon dia, Catalunya. Fa només 3 anys, Giorgia Meloni va pactar amb Albània la creació de camps d'expulsió d'immigrants il·legals. En aquell moment, quasi tota la Unió Europea s'hi va posar de cul, acusant-la de feixista. Doncs bé, ara resulta que el Parlament Europeu, la Comissió i el Consell acaben d'aprovar la creació d'uns assentaments anomenats hubs de retorn, perquè la cosa sembli una mica menys racista. El motiu principal, segons sembla, és que un 78% dels il·legals que entren als països de la Unió s'hi acaben quedant igualment. Si això és així, els membres de la Unió podrien haver estat més honestos i confessar que no tenen cap mena de control sobre llurs pròpies fronteres, o en qualsevol cas, que en els darrers lustres han deixat entrar molta més gent de la que es podia assumir. Però no ho fan, exerceixen polítiques intolerants en sordina i, evidentment, després ploraran quan els grups d'extrema dreta siguin majoria, també al continent.

0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Blaumut i un dels seus grans èxits, Bicicletes. I és que tal dia com avui, un 3 de juny, però de l'any 2018, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia com el Dia Mundial de la Bicicleta per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible i beneficiós per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius.

0: Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ai, Déu meu, la Lara García, segur que comencem a les 5 del matí, ha arribat amb son al programa i entre badalls ha tirat com ha pogut. Què et passa, Lara? Arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
2: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques. No, li donaràs pas i estarà badallant.
1: Ah,
2: no,
1: això segur.
2: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
1: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa?
3: Va, Lara, sisplau.
2: Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí. Aquesta té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
1: Sap badallar i parlar.
2: És que la veritat, eh?
0: I avui on són festes?
1: Avui festa major de Cornellà de Llobregat a 12:45 del migdia al Centre Luis, monòleg a càrrec de Raül Alcaraz. Home. A 17:45 de la tarda al Casal de la Gent Gran Gavarra, a Baneres Montjuïc, i a les 6 de la tarda al Casal de la Gent Gran Riera, Duo Valparaíso.
0: I la que va llevar era Marta Viana, que s'ha fet viral a les xarxes, Marta.
2: Doncs a veure, tots recordareu el Mico Punch, aquell Mico Orfe que va enamorar tothom. Doncs bé, ara hem de parlar d'un altre animalet.
0: Mico Punch?
2: Sí, el Mico Punch.
1: El Mico Punch, aquell pobret, el petitó.
2: Que anava amb un orangutada de peluix.
1: Aquest, el Punch.
2: Vale, doncs ara ens hem d'oblidar del Punch aquest i hem de parlar del Bumpy, que és un hipopòtam bebé.
0: Punch?
2: Rescatat a Kènia, que també ha quedat orfe. Ara es veu que l'estan cuidant en un santuari a Kènia després de trobar-lo al costat del cos de la seva mare morta i els veterinaris doncs, li fan companyia, dormen amb ell, el cuiden i li donen fins i tot vívero fins que estigui preparat per tornar al seu hàbitat natural.
0: I que el portin també a la perruqueria i li facin massatge als peus.
1: Una pobreta trobar la seva mare morta.
0: Sí.
2: Sí, és molt mono.
0: És un mico, no?
2: No, és un hipopòtam.
0: Ah, hipopòtam.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Lluís, és camioner i habitualment circula per la Ronda Litoral. S'ha posat en contacte amb el programa arran de la informació sobre les persones que viuen en tendes de campanya al marge d'aquesta via. Explica que la seva sensació és que cada dia hi ha més gent malvivint en aquestes condicions i lamenta que no hi hagi prou recursos per atendre tothom.
6: Em dol moltíssim veure gent que hagi de passar la vida així, perquè és que és inhumà. Jo diria que n'hi ha més. Perquè jo no recordava haver-me vist abans del punt habitual, doncs em veig a dir normalment a l'entrada del port i aquesta vegada n'hi havien bastant més.
5: Al maig, l'Ajuntament de Barcelona xifrava en 150 les persones que vivien al ras prop de la Ronda Litoral. Formen part de les 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, comptant les que dormen al carrer, les que ho fan en equipaments públics i les que ho fan en allotjaments d'emergència.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX ha recuperat els 18.200 punts. Ahir va sumar prop d'un 1% amb l'esperança que reprenguin negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. A les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, hi predomina la inestabilitat. Hi ha canvis constants a Tòquio. El Nikkei puja un 3%, mentre que el Hang Seng, a Hong Kong, cau al voltant d'un 2%. Ahir els índexs de Wall Street van tancar per segon dia consecutiu pràcticament plans a l'espera de si es reprenen les negociacions de la pau a l'Orient Mitjà. Pel que fa al preu del petroli, i remunta lleugerament. Avui el barril de Brent s'enfila als $96. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
4: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
10: El Tast Vertical, el programa de la Cultura de Vida Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
4: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
10: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pax del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
4: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
10: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
11: Pax del Penedès, terra de vins i origen.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. El matí de Catalunya Ràdio.
16: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: I comencem per Alberto Núñez Feijóo, que continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont.
2: Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriosa, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català.
18: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
19: Vamos a hablar de cosas serias, vamos.
16: Esquerra, els Comuns i Vox tampoc no han desaprofitat l'oportunitat per dir-li la seva i carregar contra Junts.
2: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Escoltarem Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de l'extrema dreta.
20: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
21: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
22: Condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
16: Notícia destacada també de les últimes hores. El papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i les queixes que ha provocat el fet que fos totalment en castellà.
2: El nou guió formal encara no està tancat i els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
23: És una bona mostra de l'estima a Catalunya i, per tant, a la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Per tant, hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però, com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
16: Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el papa a les setmana vinent a Barcelona.
2: Ho ha constatat aquest programa. Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent.
24: No, el tinc ja cobert.
25: No, un temps balcó per no el llogaré.
26: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
27: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
2: Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal.
16: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Ahir va ser el torn de Barcelona amb un seguiment del 12%. Segons dades del govern, els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
28: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
2: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
16: Més notícies. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes.
2: Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i des de principis d'any s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors claus del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%. 7%, però continua estant per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
16: I les temperatures altes que ja tenim aquest any combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
2: És una combinació que genera les condicions ideals per la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
0: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
2: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la dels mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
16: 2:03 del matí, tenim una última hora pel que fa a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha hagut una incidència per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, i això ocasiona bastants problemes i retards mitjans de mitja hora, segons Renfe, a les línies R2, R2 Nord i R11. Mentrestant, a l'R8, la circulació està interrompuda per aquesta mateixa incidència.
16: I cultura, The Cure, The XX, King Cap o Doja Cat són alguns dels principals caps de cartell del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i durarà fins dissabte, Marta Viana.
2: Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta i Artak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek.
16: Marc Ruiz.
4: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Wineta ho donarà el tret de sortida a la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents del moment, Yardact, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wetlek. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa, amb bandes com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. Divendres és el dia de The Cure, que converteix cartell amb Addison Rae, Skrillex o Pink Panthers. Dissabte és el torn de Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I a Berga Patum, aquest migdia, primer passacarrers.
2: La festa declarada de Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
16: Berga, Nàtia Dell.
5: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
2: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, d'on va arribar a ser subdirector, coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui. Aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
6: I jo vaig demanar el que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
16: I ara anem a Waterloo. Perquè el mític violoncel de Pau Casals va tocar durant més de 60 anys, tindrà ara una segona vida.
2: La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i de retruc mantenir viu el llegat de Casals i ha entregat l'instrument en un acte a Bèlgica.
16: Bruno Forte Amiras.
7: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació per rebre el cello més icònic de Pau Casals. Durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
8: I really feel the weight and the responsibility.
9: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
8: Of course, lighter and lighter.
9: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
8: Respect.
7: I aquest juliol podrem sentir el cello de Casals a Catalunya. Ettore Pagano tocarà al Vendrell i al Palau de la Música. El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, n'està molt satisfet.
10: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
7: I volen repetir aquesta experiència en el futur. Des de Waterloo, Bruno Forte Amiras pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I un adéu.

0: Que ha mort als 75 anys, Pivo Bryson, veu dels clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladdin.
1: Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regine Bell va cantar Un món ideal d'Aladdin. La mort del cantant l'ha confirmat la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va patir un vessament cerebral.
0: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91. És el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per dues temporades. I Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino com a president del Madrid, el club estarà en venda.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: Si algú li escau avui en dia l'adjectiu de revolucionari en el món de l'esport, aquesta és Andrea Fuentes. La seleccionadora de natació sincronitzada ha arribat a la direcció de grups per trencar motlles. El cap de setmana, a la Copa del Món, el seu equip va mostrar la nova dimensió a la que les ha portat Fuentes, assumint un atreviment i dificultat poc vistos. El món creat per Andrea Fuentes no està fet per complaure els jutges, està fet per commoure i per fer vibrar tothom. I amb Rosalia com a banda sonora de les seves composicions, el seu equip es llança al buit de l'avantguarda amb unes nedadores que executen el meravellós món d'Andrea Fuentes gairebé a la perfecció.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 10 graus a Sant Pau de Segúries després de la pluja que hi va deixar 58 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Hi ha 9 graus a Artesa de Segre, també ha refrescat, i en canvi en tenen 19 a Cerdanyola del Vallès. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Hi ha alguns bancs de boira a aquesta hora, sobretot als llocs on ahir va ploure, alguns núvols baixos també a la costa, entre la costa central i la costa brava. Aniran marxant, també ho fa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però tot plegat anirà fluixant. Avui s'imposarà el sol i les 4 nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. En canvi, demà sí que esperem tempestes fortes a la tarda a moltes comarques. Al matí ja serà mig ennuvolat i a la tarda les tempestes poden arribar en qualsevol punt, especialment a la meitat nord.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: A les 8 començarem el programa especial arran de la visita del Papa, en què entrevistarem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i anirem a la Sagrada Família per parlar amb voluntaris i veïns.
13: A partir de les 9 serem al Raval, un altre dels punts de la visita de Lleó 14.

0: Catalunya Ràdio, ahir Gerard Jubany.
1: Ahir a temes pendents vam tenir l'honor de rebre el Papa Lleó, que ens va assegurar que té un pla per poder fer la missa a la Sagrada Família 100% en català sense molestar ningú.
2: Hola, Sagrada Família.
3: Sí, molt bé.
2: Aquí el Papa.
1: Bueno, impecable.
4: No,
1: saps què passa? Que són paraules que són igual en català que en castellà. O sigui, de moment tècnicament no s'ha mullat.
4: Impecable.
2: I aquí la missa.
1: Molt bé.
3: De moment impecable.
1: Res
3: de moment impecable.
1: Missa 100% en català.
2: Aquí.
1: Sí.
2: La Bíblia.
1: Sí, la Bíblia, bé, sí.
2: I aquí.
1: Sí. Aquí.
2: La lectura de la Bíblia.
3: Bueno, és que... No, perdona. Pompeu Fabra estaria orgullós d'aquest moment.
1: Més.
2: La Sagrada Família.
1: Sí, senyor.
2: És alta.
1: Bé.
2: Hola!
3: Aquí ja es comença a notar que ens estem quedant sense...
2: Maria!
1: Sí?
2: Maria!
1: Sí. Maria.
2: És amor.
1: Maria és amor, sí.
2: I exclama. Carrilbús.
1: Carrilbús és català, sí.
3: Què més dirà ara en català?
2: El mar.
3: Sí. Senyor, el mar.
2: La vida.
1: Sí.
2: Patata.
3: Patata.
0: Gràcies, Joany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
5: Avui és un bon dia per a recordar que no tot val. Fa uns dies, com totes sabreu, la policia valenciana va agredir una mestra jubilada mentre es manifestava pacíficament per un ensenyament públic digne i de qualitat. Este fet em va trencar el cor i cabrejar alhora, ja que vaig pensar per un moment que aquesta dona podria haver sigut ma mare, amb la mateixa edat i la mateixa condició de mestra jubilada. Les valencianes seguim en peu de guerra i no ens faran callar. Docents, aquest és un missatge d'ànim. Estem amb totes vosaltres amb la vaga indefinida. No esteu soles, no esteu sols. La lluita continua.
0: I el segon, el Joan Foguet.
6: Avui és el Dia Mundial de la Bici. Un gran dia. Ai, la bicicleta. Tu omple els pulmons perquè l'ànim et porta allà on les cames puguin arribar. I una mica més enllà. No només és passejar. Però bé, aneu a la vostra botiga de confiança, allà on sigui. I si pot ser amb antiguitat. I si voleu us en recomano una, però va, un altre dia. Ara bé, és moment per posar una mica de seny i de senderi als escalèctrics urbans que ens assetgen per Catalunya i aquesta bogeria de carrers bici que surten com bolets on potser són debades i no fan falta. Insisteixo, un altre dia, perquè avui pot ser un bon dia per agafar la bici, passejar i ser feliç.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor moderada i no tindrem tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim una treva pel que fa a les tempestes. Ara mateix queden alguns núvols i algun banc de boira al nord-est, però s'aniran desfent. El vent de tramuntana i de mestral, que també bufa als dos extrems de Catalunya, anirà fluixant i avui el dia serà assolellat amb una calor força moderada. Demà dijous, en canvi, sí que tindrem més núvols al matí i una tarda amb tempestes fortes.
0: I quan falta una setmana per la visita del Papa, avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio, en què seguirem la ruta del Papa Lleó XIV, que farà dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels seus protagonistes que coincidiran amb el Pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començant per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, tot apunta que el Papa finalment sí que farà part de la missa en català.
2: Que sempre son en aquesta maula paraula de Déu, la diada d'avui és santa, dedicat a Déu, nostre Senyor.
0: A Catena Benet XVI, el 2010, fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlarem amb el conseller de Justícia avui, Ramon Espadaler, i amb voluntaris i també veïns.
3: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
4: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
5: I sortirà

0: El balcó, vostè?
1: Això sí.
2: Fa una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
3: Parlem amb veïns avui i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó 14 amb el papamòbil.
0: No, en tinc ja cobert.
4: No, un temps balcó per no el llogaré.
2: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
3: La majoria de veïns que ens hem trobat fins ara no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis en què demanaven fins a 1.000 euros. 1.000 euros per llogar el balcó de casa. I després de la Sagrada Família ens desplaçarem fins a la parròquia de Sant Agustí. Avui parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però també, si parlem de llocs especials, destaca la presó de Brians 1. I serem a partir de les 10 del matí.
5: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
3: Així ens explicava Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia gestat aquesta visita. En parlarem amb el director i el capellà del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:45 acabarem aquest especial que farem avui en ruta amb la unitat mòbil a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. De l'Escolania. De fet, també ens acompanyarà Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat. Tot això avui, que a Argentona, al Maresme, el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí, i a Montellà, a la Cerdanya, es pondrà a les 9 i 25 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Un especial que farem a la unitat mòbil de Catalunya Ràdio a partir de 9:15 i que seguirem també en l'àgora especial d'avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 7:04 i actualitzem-nos ara amb titulars ampliats del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
3: Retards.
8: De mitja hora de mitjana les línies R2, R2 Nord i R11 a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sants Fost i Granollers Centre. L'R8 ha quedat interrompuda i hi ha transport alternatiu en autobús a tota la línia.
3: En via morta.
9: La proposta de moció de censura instrumental que Feijóo ha proposat a Junts i al PNB. Avui a tots els diaris hi trobareu destacada la contraproposta que va fer Jordi Turull en aquest programa.
10: Sí, aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
11: Junts posa així la pilota a la taula de Feijóo, que, per fer fora Sánchez, hauria de fer el que no va arribar a fer el president del govern espanyol. Anar a veure Puigdemont, el líder del PP, ha evitat respondre.
8: Coses serioses, deia Feijóo a preguntes dels periodistes. Això va ser a la sortida de la seva intervenció al Cercle d'Economia. Davant l'empresariat català, el líder popular va insistir en la necessitat de treure Sánchez de la Moncloa.
12: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
3: Avui, torta Sánchez.
9: Aquest migdia serà el president del govern espanyol qui tancarà a Barcelona les jornades del Cercle d'Economia. Abans assegura que se'n parlarà a partir de les 9 a la sessió de control al Parlament sobre la proposta de moció de censura. El president Illa avisa Junts que pactar amb PP i Vox tindria conseqüències.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no serà perdonada.
11: Des de la Moncloa asseguren no estar gens preocupats pels plans de Feijóo.
3: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
15: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
16: Yo creo que la coherencia es una asignatura
1: que algunes forces polítiques pues, deberien un poc estudiar i superar.
14: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: En català.
8: El Papa Lleó XIV inclourà més català a la missa per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família just d'aquí una setmana. En un principi només havia de dir en català dues frases en la salutació.
9: Però les peticions d'institucions polítiques i eclesiàstiques han aconseguit que el Vaticà s'ho repensi i ara s'ha de veure quin pes acaba tenint el català en el discurs del pontífex.
7: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Mig milió d'euros.
11: És el que pagarà la Generalitat per la visita del Papa, uns diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costa uns 25 milions d'euros. Les Canàries n'aporta 3, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, diu que cedirà espais i serveis.
8: Bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
16: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
3: Batat.
9: El lloguer de balcons al voltant de la Sagrada Família, us ho expliquem al Matí de Catalunya Ràdio. Wallapop ha retirat diversos anuncis perquè incompleixen les normes de convivència del portal. Eren anuncis que anaven dels 150 als 1.000 euros. Alguns incluïen menjar i beguda tot el dia.
3: 100% d'ocupació.
11: Dels pisos turístics la setmana que ve a Barcelona per aquesta visita del Papa. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i d'Europa per veure el pontífex. En parla Marian Muro, que és directora general de Pertur.
17: Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
3: I en contra.
8: Aquest matí diverses entitats contràries a la visita del Papa explicaran les accions que tenen preparades en una roda de premsa. Ja es van anunciar algunes manifestacions.
9: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos reiteren la petició de reunir-se amb el pontífex. Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
18: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
11: La conferència episcopal diu que encara no sap si acabarà bé aquesta trobada.
3: Teletreball.
8: El Ministeri de Treball ha recomanat a les empreses prioritzar el teletreball a Catalunya, Madrid i Canàries per les restriccions de mobilitat que suposarà la visita del Papa. Recorda que la llei contempla treballar a distància quan hi ha dificultats per arribar a la feina.
9: La Generalitat no ha anat tan enllà i ha evitat recomanar el teletreball, però sí que hi ha certa preocupació perquè coincideix amb la selectivitat. Es demana als estudiants de Barcelona o a qui hagi de passar a prop de Montserrat que vagi amb temps als centres on es fan els exàmens.
3: Detinguts.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones aquesta nit a Mataró arran dels aldarulls que s'han desencadenat per un desnonament que hi havia hagut al matí al barri de Cerdanyola d'aquesta ciutat del Maresme. S'han cremat 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola.
3: I Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre?
8: És on avui hi ha vaga de mestres i professors. Això mentre continua la consulta interna i el seguiment de la vaga a Barcelona va ser, segons el departament, d'un 12%. Segons el govern, Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT, un dels sindicats contraris a l'acord.
19: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
3: 17 de juny.
9: Hi ha convocada una nova vaga de metges. Serà la 12a des de la tardor. Metges de Catalunya denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
20: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
21: Aquesta convocatòria de vaga
0: Fraga no és en reacció a l'aprovació de l'avantprojecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
20: En paral·lel també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges a Catalunya. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: El triple. El PSOE de Cantàbria admet ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, investigada per presumptament haver intentat desestabilitzar processos judicials.
8: Són pagaments com a assessora de comunicació. En un primer moment havia admès haver-li pagat 15.000 euros, però ara ha triplicat aquesta xifra després de revisar i verificar la comptabilitat.
3: Sense igualtat.
9: Una testimònia del judici contra el germà de Pedro Sánchez assegura que es va sentir discriminada en el procés per optar a la plaça de la Diputació de Badajoz, que finalment va ser per a David Sánchez. Ho ha explicat així durant el judici.
21: Que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, con todo lo que yo insistí que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, que no había igualdad de oportunidades.
3: També ha assegurat que li van dir per avançat que la plaça seria per al germà del president del govern espanyol. És el primer testimoni del judici que apunta a certes irregularitats.
9: Llum verda.
8: De Brussel·les, els 54 milions d'euros d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
3: Lleida, Júlia Albacar.
22: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos, i Pere Roque, de Saja.
23: Quan s'ha ejecutat una mesura, sempre arribem un pal tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
24: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
25: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
22: Que reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Vaga general.
9: A Portugal, els principals sindicats del país han convocat una aturada general per protestar contra la reforma laboral impulsada pel govern i que encara ha de passar pel Parlament. És la segona mig any.
3: Més atacs. Aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic entre els Estats Units i l'Iran. Això, tot i que en teoria es manté la treva i continuen les negociacions per un acord de pau. L'intercanvi d'atacs hauria ha desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i que trencava així el bloqueig imposat per Washington.
8: Com a represàlia, les forces iranianes han llançat míssils i drons contra diverses posicions nord-americanes i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte. Tot i això, el secretari d'Estat de Trump, Marco Rubio, insisteix en la imminència de l'acord.
26: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear, quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
3: Es multiplicarà.
9: La presència de mosquits i paneroles a Catalunya en els propers dies arran de la combinació de pluges i altes temperatures.
3: De fet, algunes plagues ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, que és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
27: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
3: I a Barcelona, Primavera Sound.
8: Avui arrenca amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bajial o The Cure.
3: I a Berga, Patum.
9: Aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge coincidint amb la Setmana de Corpus.
3: I ara també tenim un adeu. Just a little change. Ha mort als 75 anys Peebo Bryson. És una de les veus clàssiques de Disney com La Bella i la Bèstia o Aladí. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regina Bell,
11: va cantar Un món ideal de la Di. La mort del cantant l'ha confirmat a la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
3: I pel que fa als esports, Robert Prat, arrepant.
2: El Barça guanya la pista de l'UCAM Múrcia el primer partit de quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, 68-91. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
4: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
3: Il·lusionat.
2: Mitchell, en la seva etapa com a tècnic de l'Ajax per les dues pròximes temporades.
5: For me is a great moment in my career.
2: Mitchell elogia Jordi Cruyff, que l'ajudarà a implantar el seu estil a l'Ajax.
3: Tot això avui, que és dimecres 3 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia, a l'Hospital Universitari de Xeus, i l'Índia, amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
10: Bon dia, us parla Clara Echevarria Domingo. Matí marcat pel vent de mestral i un clar descens de les temperatures. A Amposta tenim 21 graus, 13 a Ulldemolins i 17 a Vila-rodona. Un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, el Baix Ebre, Tortosa, Jordi Barranca.
12: Durant les qüestions prèvies s'ha formalitzat l'acord entre les acusacions i alguns dels implicats en la causa.
13: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabater Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Cern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
12: El principal acusat continua sent l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer.
10: I els veïns dels barris del nord de Tarragona demanen explicacions a la multinacional química Dow per les fortes vibracions i sorolls intensos derivats de l'activació de la torxa de seguretat de l'empresa. Diuen que l'incident ha provocat l'angoixa de molta gent. Ricard Buigas.
15: El portaveu de l'associació de veïns, Manel Castanyo, apunta que el que va passar el cap de setmana no ho havien vist mai. Castanyo viu al barri des dels anys 80.
28: Que ens expliquin què ha passat, perquè això sigui tan greu i tanta vibració i tant de soroll. Per què? Perquè això ha sigut una incidència o un episodi, com diuen ells, eufemísticament, un accident, pensem que des del punt de vista químic ha estat important. Per a que ens expliquin les causes.
15: El telèfon d'emergència 112 va registrar prop d'un centenar de trucades per l'incident, 23 de les quals eren per tremolors. Dau s'ha compromès a mantenir una reunió amb els veïns la setmana que ve.
10: I la plataforma Trens Dignes reclama concrecions a les inversions previstes en projectes com l'estació intermodal de l'Aldea o el futur tren tram. També denuncien que no s'han resolt ni els retards ni les incidències a la R15. I Reus ja ha decidit on vol construir la rèplica de la capella de l'Assumpta, dissenyada per l'arquitecte Antoni Gaudí. Manel Sastre.
29: Serà al Parc de Gandhi, al costat de la plaça de la Sardana, al barri de Maremoles. La rèplica tindrà una condició d'escultura singular, no serà un centre de culte, i Antoni Pont, de la Fundació Gresol, que són els que impulsen la idea, vol fer un patronat que busqui els més de 10 milions d'euros que pot costar l'obra.
30: Creiem que el projecte realment apassionant és una assignatura pendent que té Reus, i no és l'obra d'una entitat, sinó de la societat civil, com històricament sempre ha demostrat Reus.
29: El projecte pretén corregir l'absència històrica d'una obra de Gaudí a la seva ciutat natal.
10: I a Tarragona avui arrenca la 5a edició del Festival Transvers, que fa una clara aposta per reivindicar la llengua catalana i la poesia com un gènere obert a tothom. La edició d'enguany posa la mirada en la poeta tarragonina Olga Xirinacs. I amb Albert Cuesta al control de so, hem arribat a 1:45 de 8.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
32: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
31: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
32: Apa.
31: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
33: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Són
8: les 7 i 20 minuts i des del quiosc toca repassar les portades a la premsa. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijó en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'Aufer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana d'avui és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem amb els Estats Units. La Vanguardia destaca que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
0: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
1: 2, 36, 38, 40 i 46, i els sols, el 7 i el 8.
0: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: 7:22, i ara us volem parlar de quin efecte té una moció de censura. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia, sí, perquè el PP calcula si li surt a compte presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez, si no la guanya, perquè l'únic efecte que pot aconseguir és polític. I aquí és on hem de mirar el passat i veure què passa quan es presenta una moció de censura.
7: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
2: A Espanya hi ha hagut 6 mocions de censura, una l'any 80, l'altra el 87, i entre el 2017 i el 2023 n'hi ha hagut 4 en 6 anys, i les que venen.
14: Esta moción de censura, señorías, es consecuencia de hechos gravísimos.
2: La de Pedro Sánchez és l'única que ha triomfat en el sentit estricte i ho va fer gairebé per sorpresa. Aleshores, si no triomfen, per què els partits presenten mocions de censura si fracassen? Perquè la gent vegi el candidat en un perfil presidencial, com va fer Felipe González contra Suárez, o per situar-se al centre del debat, com van fer Pablo Iglesias i Santiago Abascal recentment. Això va fer que Podem i Vox es veiessin com a forces aspirants també a presidir i no com a subsidiàries. Però, és clar, quan fas una moció de censura t'enfrontes a un candidat que és fort i el risc és perdre el relat.
16: Creo que esa alternativa tiene por lo menos la credibilidad del respaldo de 5 millones de votos en las últimas...
2: Aquest és Antonio Hernández Mancha, escollit líder de l'Aliança Popular al febrer del 87. Va presentar una moció contra Felipe González al mes de març. Va intentar repetir el que havia fet González al 80, situar-se com a presidenciable, però va fracassar. Suárez al 80 estava debilitat, González al 87 no feia ni un any que havia revalidat la majoria absoluta. El resultat, el president vigent encara en va sortir més reforçat i l'aspirant va sortir-ne debilitat perquè el seu lideratge va durar 2 anys.
3: I a Catalunya?
2: Doncs a Catalunya n'hi ha hagut 4 i la més destacada és la jugada mestra que Jordi Pujol li va fer el Pasqual Maragall el 2001.
17: Si vostès neguen tot això i s'entesten a seguir governant amb el nacionalisme espanyol a Catalunya, no crec que la legislatura acabi de mort natural.
2: Maragall va presentar per debilitar Pujol, però Pujol va posar Artur Mas, el seu conseller en cap, a respondre, i això va fer que Artur Mas quedés reforçat com el seu successor. Amb tots aquests precedents, Feijó calcula les seves opcions, si li surt a compte fracassar o si per contra reforçarà Pedro Sánchez.
0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. I la resposta era transparent. Un vestit clar pot ser transparent. I un familiar transgènere és un parent trans. Avui dimecres un Enigmàrius escultòric. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. De 6 lletres. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. 6 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: ha 5 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la secció Sé o no sé espanyol al programa Cara al show de la Sexta.
4: Hi ha una secció al programa de Marc Giró, Cara al show, molt ben trobada, que es diu Ser o no ser espanyol, on pregunten a gent del carrer per qüestions que hiessin a l'examen de que els immigrants han de fer per obtindre la nacionalitat. Ahí es veu la tonteria de l'examen, que probablement cap de nosaltres, els que som natius, passa temps. Ahir ningú sabia dir què es celebra el dia 6 de desembre o on viu el rei d'Espanya. A vegades no fan falta discursos integradors, a voltes una píndola d'humor és més efectiva.
3: I a la recomanació del dia, avui que fem programa especial a motiu de la visita del Papa, farem un recorregut pels llocs més imprescindibles que visitarà el Papa Lleó XIV. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Conclave.
5: Les successions papals són dignes de thriller i el millor és aquest dirigit per Edward Berger i protagonitzat per Ralph Fiennes, amb un guió intel·ligentíssim, amb girs i sorpreses inesperades, potser alguna una mica patillera, però que aconsegueix captar l'atenció de l'espectador en tot moment. També és una dissecció de la lluita de poder interna de la Cúria Romana i, per extensió, de tota l'Església Catòlica. A més, una crítica evident a com qui governa la Santa Seu fa anys que ha perdut el nord del que hauria de ser la missió papal. A Movistar Plus, Conclave està disponible en català.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
18: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Si vols fer la compra bé a Tanacarre.
21: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors, amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
20: Si vols fer la compra bé, estan a
22: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 8:02. Qui és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
23: Bon dia, als balcons.
24: Tenc balcó per no el llogaré.
25: Fins ara no, però mira, ara que ho dius...
26: Que viva el papa!
23: Els balcons d'alguns habitatges de Barcelona són protagonistes del dia perquè, tal com hem explicat, hi ha veïns que han decidit llogar el seu balcó per veure de prop i des d'una posició elevada el pas del papamòbil per la ciutat.
3: Els preus van des dels 150 euros, que són els més econòmics, fins a 1.000 euros.
27: Això va, escolta, jo et demano entre 1.600 i 2.000.
3: Però què diu, Armínia?
27: Va, home. Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
23: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
27: Pel dia del papa, eh?
23: Sí.
27: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà passar un moment.
23: I què ha fet? Posar un anunci?
27: Sí, diu, senyora madura, alquila balcó per haver passat el papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
3: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
27: Sí. Sí, bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
3: Sí, però quins serveis?
23: Clar.
27: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
23: Immersiva, immersiva.
27: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
23: Això no és seriós.
27: Si es poden triar altres extres, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians, encendre uns ciris, uns resorts parenostres, i bueno, jo també em pregunten si puc anar vestida de monja, si es puc canviar fotos... Clar. I bueno, i després em diuen que si després de veure el papa, doncs vostè és la mama. I dic, no, jo,
23: calli,
27: no,
23: Armínia,
27: jo no
23: calli.
27: Soy la mama. Home.
3: Són 8:15. Us saludem ara mateix en ruta amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, camí de la Sagrada Família de Barcelona. Avui tenim un programa especial en aquest programa per fer un recorregut que farà el papa just d'aquí a una setmana. Començarem per la Sagrada Família, on al final del pontífex tot apunta que sí que farà part de la missa en català. Avui parlarem amb veïns i també amb voluntaris.
1: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
6: Jo estic jubilat, no, a mi m'és igual tot.
8: Sortirà al balcó vostè?
6: Això sí.
25: Faig una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
10: Oh, sí que m'aproparé. Poso que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
12: Jo sóc un amant de Gaudí, un reconeixement a la seva obra.
3: I també parlarem avui amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a partir de 8:45. Després anirem fins a la parròquia de Sant Agustí, parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial. I després anirem fins a la presó de Brians 1, on parlarem amb el director i capellà del centre penitenciari. Tancarem avui el programa especial des de Montserrat. Això pel que fa a la visita especial del Papa i el programa que ens espera avui al matí de Catalunya Ràdio. En clau política, tot gira al voltant d'aquesta resposta de Junts a Feijó a la proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez.
13: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
15: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
3: Era Jordi Turull en aquest programa convidant a Feijó a Waterloo i Feijó dient parlem de coses sèries. Va menystenir, per tant, la proposta de Junts. Avui el tema centrarà a la sessió de control al Parlament de Catalunya a partir de les 9 del matí i també a la visita de Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per tancar les jornades del Cercle d'Economia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91, el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet, avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per 2 temporades, i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president, el club, el Madrid, estarà en venda.
3: Avui un dia de sol, per cert, i sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
26: Bon dia, sí, avui tenim una mica de treva en aquesta inestabilitat que hem tingut aquests últims dies i que tindrem també de cara demà. Avui sol, sí que hi ha alguns núvols a la costa, entre la Costa Brava i la Costa Central, alguns bancs de boira, restes de núvols baixos als llocs on ahir va ploure. En general s'aniran aixecant, hi haurà algunes nuvolades a la tarda, però no deixaran pluja, i també la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems de Catalunya aniran afluixant. Avui també la calor serà bastant continguda, les màximes més altes de 32-33 al sud i a ponent, hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28. I compte demà, perquè sí que les tempestes seran fortes a la tarda, en qualsevol punt de Catalunya, sobretot a la meitat nord.
3: I atenció a la mobilitat, perquè a aquesta hora tenim retards a l'R2, a l'R2 nord, a l'R11, i la circulació també està interrompuda a l'R8. Maria Fernández, bon dia.
28: Bon dia. Segons Renfe, els retards de l'R2, l'R2 nord i l'R11 són de mitja hora de mitjana, i alguns usuaris ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions, com per exemple la de Granollers Centre. Segons informen Renfe i Adif, els retards es deuen a un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha estès a tota la línia el servei alternatiu d'autobusos que ja funcionava entre Rubí i Martorell.
3: I les carreteres, retenció molt intensa a la Ronda de Dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
29: Molt bon dia. Si és per un vehicle avariat que està tallant un carril a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i la cua està compactada ben bé des de Santa Coloma i a l'Entès també ja la circulació d'entrada cap al nus de la Trinitat. La resta de punts habituals d'aquesta hora comencen a anar plens també, però de moment sense problemes en cap punt.
3: D'aquí una hora comencem aquest especial des de la Sagrada Família de Barcelona fent un recorregut, el recorregut que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV en un àgora especial del matí amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Ara són les 7:34. I abans ens posem al dia connectant amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
30: Bon dia.
3: Començant per les paraules de Turull al matí de Catalunya Ràdio, que també ressonen als articles d'opinió.
31: Per exemple, l'editorial de l'ABC, que considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Puigdemont el suport a aquesta moció de censura.
30: Per això el diari reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes en la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
31: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i de Junts a aquesta moció.
30: Juan es fixen els discursos d'ahir de Feijó al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
31: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder del PP és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Pedro Sánchez.
30: Tot i això, el Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant de l'actual bloqueig polític.
31: Sobre la polèmica del català en la visita de Lleó XIV, l'editorial de l'Ara diu que En aquest cas és l'arcabisbe, Joan Josep Omella, qui proposa els usos lingüístics que farà el papa.
30: Recorda que l'anterior papa francès va preguntar a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per a un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
31: I al periòdico, l'escriptor Josep Maria Fonalleres recorda que l'Església va ser fonamental per al manteniment de la llengua catalana en les èpoques més obscures i que també ha tingut bisbes amb clara vocació catalanista.
30: I es pregunta si els papes que viatgen tenen consciència del merder fenomenal que suposa la seva presència lluny del Vaticà.
3: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
0: Hi ha una frontera que la democràcia no hauria de travessar mai i és deshumanitzar les persones. Quan la web de Donald Trump presenta els immigrants com si fossin alienígenes, estem davant la barbàrie de convertir un col·lectiu humà en inferior i el problema no és que algú sigui diferent, sinó que per ser-ho se'l tracti com a bestiar. Els immigrants no són extraterrestres, sinó persones com nosaltres, i quan Donald Trump oblida això, el problema ja no és la immigració, sinó la inhumana degradació del poder, la societat i la democràcia.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
5: Tuya, tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
5: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
14: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
16: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
17: Skoda. El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. On es rodarà la nova sèrie de Netflix?
30: Doncs a diversos llocs de Catalunya, com la Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real dels caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista Dan Ortodox Shira Haas. Ho llegim al Regió 7.
3: I en què hem d'anar més alerta?
29: Doncs amb una nova estafa digital. Aquest cop els ciberdelinqüents envien missatges en què es promociona un fals descompte per dones. L'anomenen abonament femení o abonament de la dona. Fan servir de forma fraudulenta la imatge institucional d'alguns governs, com ha denunciat públicament el govern del Paraguai. Envien aquests falsos descomptes a través de SMS, plataformes de WhatsApp i xarxes socials. Ho llegim al Nacional.
3: I qui no pot portar ni tirants ni xancletes?
30: Els periodistes de Punt, la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats, pantalons massa desgastats o esquinçats i xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Ho llegim al VilaWeb.
3: Però què feien? TVM amb xancletes?
30: No ho sé. Tampoc sé si els enfocaven els peus, vaja.
3: Ja. I encara sobre vestimenta, qui ha d'anar vestit a capellà?
29: Doncs els capellans. Pot semblar una redundància, però
3: sí,
29: en aquest cas
3: no
29: ho és. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans en la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Però l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que algun potser no hi anirà. Ho llegim això a Nació Digital.
3: I quin pseudomitjà digital ja no es podrà llegir?
1: Doncs Alternatiu, alineat amb les tesis de l'extrema dreta i conegut per difondre propaganda a les xarxes, doncs bé, tot plegat després que s'hagi difós la presumpta identitat del seu responsable i ha resultat ser un treballador públic de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
3: Ah.
1: Fons oficials de l'ENS diuen no tenir constància dels fets i asseguren que, en cas de tenir-ne, els seus serveis jurídics analitzarien la situació. Des d'ahir dimarts no es poden consultar ni la seva pàgina web ni el seu perfil de X, l'antic Twitter.
3: I ara els destacats en Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
6: I comencem a Alemanya parlant d'immigració. Al Frankfurter, el Allgemeine Zeitung analitza les paraules del seu ministre d'Interior, que vol tancar abans de finals d'any acords amb països tercers per crear centres de retorn fora de la Unió Europea, destinats a persones amb sol·licituds d'asil rebutjades. Volen tallar de socarrel les seves possibilitats de quedar-se a Alemanya i treballen conjuntament amb els Països Baixos, Dinamarca, Àustria i Grècia, amb el suport de la Comissió Europea. El ministre Dobrindt, de fet, de defensa augmentar les aportacions, sobretot cap a l'Afganistan i Síria. I als Estats Units, el USA Today i molts altres mitjans es fan ressò de l'acomiadament del veterà periodista nord-americà Scott Pelley, presentador de l'informatiu 60 Minuts a la CBS, una sortida que es fa efectiva després que critiqués l'arribada del nou director de la cadena, a qui va acusar públicament de destruir el programa. Els treballadors hi veuen motivacions polítiques.
29: Avui la premsa econòmica es fa ressò de les novetats sobre les taxes aeroportuàries. L'Expansió titula que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència esmena Aena i aconsella una baixada del 0,59% anual de les taxes fins al 2031. L'ONU Economia assegura que ha estat un cop de porta a Aena. Destaca que amb la baixada de taxes la comissió creu que es podrà reforçar l'eficiència del sistema aeroportuari i assegurar-ne la sostenibilitat econòmica. L'informe de la CNMC, però, encara no és vinculant i Aena ja ha fet un comunicat on diu que seguirà el procés de pujada de taxes amb normalitat. I l'economista explica què està fent el sector del vi per pal·liar la crisi del consum, apunta que s'estan fent reestructuracions, vendes barates massives i incorporacions de socis en el capital en forma de rescat per enfortir els balanços anuals. Segons el diari, l'objectiu és evitar el pitjor dels escenaris, que seria el tancament de cellers.
3: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
2: Michel, nou tècnic de l'Ajax, destaca el diari Esport.
10: For me is a great moment in my career.
2: L'Esport parla de nova aventura del tècnic després d'un agre descens amb el Girona.

0: El Mundo Deportivo diu que posa punt final a una etapa irrepetible a Montilivi i l'Esportiu parla del que pot ser el seu relleu a la banqueta, Carles Martínez. Fins ara el tècnic del Tolosa francès és el més ben situat per substituir-lo. Un entrenador jove i amb mètodes moderns. I el mercat de fitxatges no s'atura. Mundo Deportivo explica que al Barça hi ha consens absolut per fitxar Julián Álvarez, a qui veuen com la millor opció possible al mercat actual. Esport diu que el Barça busca sortir de Casado per 20 milions i la cessió de Bargi. Ter Stegen és la pedra a la sabata d'aquest mercato. La Vanguardia incideix en que es busca número 2, el suplent de Joan Garcia, mentre que el Marca reflecteix unes declaracions d'Enrique Riquelme a The Will Project. Voldria que el Barça desaparegués.
1: I a la premsa del cor, la nova carrera musical d'un exjugador del Barça, precisament, Elisenda Pineda.
2: Ansu Fati debuta en la música amb el llançament del seu senzill Sea Como Sea. El futbolista ha decidit seguir l'exemple d'altres esportistes que també van fregar l'excel·lència en matèria musical. Estem parlant de Jesulín de Ubrique, amb el seu Toa, o de la plantilla del Barça del 92 perpetrant el rap del Dream Team, un We Are The World tronat de karaoke on només hi faltaven els coros de Maya Montero. I com oblidar Cibeles, l'èxit recent de Sergio Ramos amb el que es van sigalat per anar a Eurovisió fins que algú li va dir que aquest any millor no. Sea como sea, la cançó d'Ansu Fati veurà la llum el 19 de juny. Estarem amatents a l'estrena. Tremola, Bad Bunny.
1: Doncs ja l'escoltarem quan surti aquesta cançó.
3: Sí, sí.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Doncs mira, saludem a, i felicitem sobretot a Rafa Nadal.
1: 45.
3: Mira, una mica més jove, 40, i també el general i polític cubà Raúl Castro.
1: Raúl Castro, 88.
3: Doncs mira, més 95 anys que avui fa Castro.
1: Santoral.
3: Avui a Santa Olívia, la llegenda explica que era de família noble i va fugir del seu casament per refugiar-se en un monestir on va ser gratificada freqüentment amb múltiples visions. Allà va viure entregada a Jesucrist i finalment va morir sent ermitanya. A Catalunya hi ha 3.831 persones que es diuen Olívia.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 3 de juny del 2026, ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
5: 3 de juny de 1996, una fuga de clor en una empresa química de Sant Celoni causa la mort d'una dona de 74 anys i lesions a 93 persones més. L'empresa Oquifa diu que va ser un accident fortuït i que investigarà per què es va trencar un dipòsit amb més de 6.000 litres de lleixiu. El poble tenia en aquell moment 10 empreses químiques. I ara fa 30 anys els Mossos d'Esquadra es neguen a parlar en català com a arma de pressió en les seves negociacions per millorar horaris i condicions laborals. La protesta dura 10 dies. Destaco una frase de l'article de Quim Monzó al Periódico. Amb Mossos com aquests, qui necessita guàrdies civils? I encara una altra. Us imagineu el que s'hauria muntat si s'haguessin negat a parlar en castellà? Acabo amb un reportatge trencador, a més, el 3 de juny de 1996, als 60 minuts del Canal 33. Es titulava El final de la televisió i explicava que el futur eren ordinadors domèstics que permetrien que cadascú fes la seva programació a l'hora que volgués i de la manera que volgués.
1: Avui és 3 de juny del 2026, és el 154è dia del calendari. Falten 18 dies per l'estiu, 21 per Sant Joan i 6 perquè comencin els exàmens de selectivitat. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, ens veiem a Waterloo.
7: Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
8: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos.
9: L'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst.
1: Plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el papa des del balcó de casa seva.
10: Hay un 20% que lo van a cubrir administraciones públiques, Canàries, Catalunya.
11: It could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week. That for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Prevenir.
0: Advertir per endavant algú d'alguna cosa. La Generalitat ha advertit als estudiants que fan la selectivitat dimarts que ve i que coincideixen amb la visita del papa que surtin d'hora de casa per evitar arribar tard a l'examen. Més val prevenir que curar.
1: Plaga.
0: Proliferació d'un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes. La combinació de pluja i altes temperatures fa que les plagues de mosquits arribin abans aquest any.
1: Reencarnació.
0: Tornar a encarnar, revestir d'una forma corporal, especialment d'una forma humana. No es podrà reencarnar Pau Casals, però sí que hi haurà un xelista que tindrà el privilegi de tocar el seu violoncel.
1: Posem ara tres xifres amb Lara García. 1.000.
9: Els portals d'anuncis hi ha balcons a lloguer per veure el Papa a la Sagrada Família la setmana vinent amb preus que van des dels 150 fins als 1.000 euros. Wallapop està retirant els anuncis perquè incompleixen les normes de la plataforma.
1: 1.500.000 d'euros.
9: És el que pagarà Catalunya com a mínim per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Són diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid diu que no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis.
1: 50.000.
9: Són els nous contractes que es van tancar a Catalunya el mes de maig. L'ocupació continua creixent i marcant xifres rècords. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats. L'atur ha baixat per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de fruita a Lleida.
1: I ara el veig amb Pol Forada, tres imatges. En la primera imatge hi veig Alberto Núñez Feijóo, està dret, envoltat de persones. La majoria d'homes van amb vestit i corbata i el líder del Partit Popular que gesticula i parla mentre escolten de prop el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i també Miquel Roca.
12: Una de les imatges que ens va deixar i la visita de Feijóo a les jornades del Cercle d'Economia. Segons llegim a La Vanguardia, en aquesta conversa, Feijóo va dir a Roca i Sánchez Llibre que això de la moció de censura s'ha de desbloquejar des de Catalunya.
1: I a la segona imatge hi veig un home enmig d'un carrer totalment ple de runa, al darrere una casa coberta de flames. L'home porta el cap embenat, la cara plena de pols i al coll de la samarreta una taca de sang.
12: És un home ucraïnès amb la mirada perduda durant una de les jornades amb atacs més durs per part de Rússia dels últims anys. Com a mínim 22 persones van morir, més d'un centenar van quedar ferides en aquest bombardeig massiu de 73 míssils i més de 650 drons llançats sobre Kiev i Dnipro.
1: I a la tercera imatge hi veig l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, amb un grup d'empresaris. Darrere es projecta una imatge de la rèplica de la capella de l'Assumpta. És la mateixa que l'arquitecte Antoni Gaudí va fer per la basílica de la Sagrada Família. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
13: Doncs mira, presentar el projecte per construir aquesta rèplica que es veu a la foto i ubicar-la al Parc Càndid de Reus. L'alcaldessa és al mig de la foto, l'acompanyen membres de la Fundació Gresol. De fet, ells són els que han tingut la idea de construir aquesta rèplica perquè finalment Reus, la ciutat natal de Gaudí, tingui una obra projectada per l'arquitecte. Bé, haurem de veure com envelleix aquesta foto perquè l'obra no té termini d'execució ni diners per fer-la. Els impulsors esperen recaptar 10 milions d'euros de la societat reusenca per tirar-la endavant.
1: I a una setmana per la visita del Papa, avui farem un programa especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta. Passarem per alguns dels llocs més significatius d'aquesta ruta que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV. Cada dia, per això, abans, al matí, us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
14: Bon dia. Una de les visites que a última hora es van incorporar a l'itinerari és a la presó de Brians. Els organitzadors van pensar que havia donat fruit una que ja havia fet a un centre penitenciari de Bata, a Guinea Equatorial. Hi participaran entre 70 i 80 reclusos que rebran el Papa amb aquest...

0: Dues internes pronunciaran unes paraules, seran dues dones, per reforçar el missatge que elles són doblement vulnerables per ser dones i per estar a la presó.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció, que titular que circula. Un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia afirma que la dona no s'esperava que la seva parella es mostrés conforme amb la petició de divorci, però en cap cas va imaginar que l'home reaccionaria d'aquesta manera. Efectivament, l'home no es va prendre gens bé que la seva dona li demanés de separar-se i després d'una nit de borratxera va decidir agafar una excavadora i començar a enderrocar casa seva, la casa on vivien ell, la seva dona i les seves dues filles. De fet, diu la notícia que la dona i les filles encara eren dins de la casa quan va començar a enderrocar-la. Diu la notícia també que quan la dona va sentir el soroll de l'enderrocament a la part del darrere de la casa, va trucar a emergències.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: Descobrir què t'apassiona és el primer pas per construir el futur acadèmic. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un any més la Summer Experience, una experiència universitària adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents itineraris segons les seves àrees d'interès. La iniciativa consta de sessions pràctiques, activitats lúdiques i visites a institucions. Una proposta per viure la universitat des de dins i orientar la seva vocació.
5: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora és una notícia real. Ha succeït a Pennsilvània, als Estats Units. L'home ha estat detingut acusat d'alterar l'ordre públic, també de posar en perill la vida d'altres persones. Només va poder enderrocar la part del darrere de la casa, però els arquitectes creuen que la casa s'haurà d'enderrocar sencera perquè els danys estructurals causats per l'home fa impossible la seva reconstrucció.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Titulars del dia en dos minuts, amb Lara García i Francesc Soler. Albert Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
7: El número 2 de juny, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
8: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
7: Avui Pedro Sánchez al Cercle d'Economia, on ahir va parlar Feijóo.
2: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
9: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
2: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
7: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: Ucraïna respon als bombardejos russos d'aquest dimarts atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad.
9: Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a 400 quilòmetres al sud de Moscou.
2: I tret de sortir avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers.
7: La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa.
11: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
12: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia força tranquil. Ara aquesta hora ha refrescat una mica l'interior, i de fet hi ha molts llocs que no passen dels 10 graus encara. Bufa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però anirà fluixant ràpidament, i tenim alguns núvols a la costa, entre la costa de Barcelona i la costa Brava. En general, tot plegat serà inofensiu, també seran inofensives les nuvolades que puguin créixer al migdia, que avui no deixaran pluja, i la calor fins i tot serà moderada, amb moltes màximes que no passaran dels 27 o 28 graus a la meitat nord i dels 32 o 33 a Ponent i a l'Ebre.
11: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Pel que fa al trànsit, un accident provoca retenció d'atenció a la C58 cap a Sabadell. Txell Garriga.
13: Bon dia de nou. Sí, està tallant un carril i provoca uns 4 quilòmetres molt intensos entre Montcada i Ripollet. També tenim retenció, però molt intensa, a la Ronda Dalt, en sentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. En aquest cas era per un vehicle avariat que s'està tot just retirant.
2: I pel que fa al transport públic, matí amb molts problemes a l'R2, l'R2 Nord, R11 i R8. Maria Fernández.
14: Bon dia. Hi ha retards de més de mitja hora a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 i els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. És a causa d'un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. En aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota la línia.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon

0: Pai, avui felicitem ara,
1: a la Núria.
0: Marcar el telèfon de la Núria.
1: Núria, serà el teu sol.
0: Fa 59 anys, la Núria.
1: Ai, rascant ja el pal.
0: També camina.
2: També camina, sí.
0: Núria.
3: Hola.
0: Què tal? Què? Què rius tant, Núria? Per què?
3: No, perquè vaig al cotxe i m'han dit no, hem de canviar no sé què. Hem de posar no sé què d'un anunci. M'han enganyat, vaja.
0: Ah, per no sentir la ràdio, per no sentir la ràdio.
3: M'han enredat.
0: Home, avui fa 59 anys, Núria.
3: Sí.
1: Home, quina meravella. La teva filla Maria et vol dir que t'estima molt i et dona les gràcies per ser la millor amiga, xofer, mànager i mecenes del món. Et desitjo un aniversari molt bonic i et vol dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, que es diu Illes dins un riu. Oh.

0: quina meravella aquesta cançó.
1: Hem fet els coros.
2: Molt bé, hem fet
0: ara,
2: els coros
0: aquí, Núria, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies,
0: adeu.
2: Moltes gràcies per la felicitació.
0: Adéu, Manu.
3: Fins demà, xiripipis.
4: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 3 de juny.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents a nivell urbanístic per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Monturiol, a la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on va assistir, recordem, la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. La Ciutadella Ibèrica tindrà un nou pont que la connectarà amb el passeig marítim. Recordem que s'ha aprovat en el ple de l'Ajuntament de Calafell una partida pressupostària per a fer el projecte executiu. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Serà aquest dissabte 6 de juny. L'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. La Bisbal del Penedès adjudica al Terracodox la gestió de colònies felines amb el mètode CERT. L'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. L'atur cau un 2,56% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, amb el valor més baix des del juliol de l'any 2008. El sud de Catalunya compta amb gairebé 370.000 afiliats.

0: Liats. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: El KDM Beach Volley arriba a la seva novena edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents a nivell urbanístic per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Montoriol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on hi va assistir, recordem, la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. Per tant, doncs, s'ha constatat un lleuger increment dels delictes al municipi l'últim any amb una crescuda de l'1,2%. Tot i que la mateixa Parlon s'ha referit a aquestes xifres com una estabilització dels delictes, sí que ha manifestat que hi ha algunes tipologies que han augmentat i obliguen a reforçar les actuacions policials. El que més preocupa entre les autoritats i els diferents cossos policials és l'increment de la inseguretat que hi ha hagut els últims mesos en dos punts concrets. La zona pròxima al carrer Montoriol, al nucli de la platja, i els carrers adjacents a l'Avinguda de Catalunya, al nucli de Segur de Calafell. Són zones on els dos últims caps de setmana s'han produït incidents violents que han acabat en ferits, un d'ells per l'ús d'una arma de foc i l'altre aquest mateix passat cap de setmana per un atac amb arma blanca. Escoltem les declaracions de la consellera Núria Parlon.
3: Però sí que hi ha alguns elements que requereixen de prestar atenció. Un d'ells és el que té a veure amb la proliferació d'algunes actituds que es barregen entre l'incivisme i la delinqüència a l'Avinguda Catalunya i al carrer Montoriol, amb algunes activitats que ja tenen lloc i que, per tant, doncs, treballarem amb una estratègia coordinada, tant per part de Mossos d'Esquadra com policia local i Guàrdia Civil i Policia Nacional, doncs, quan s'escaiguin al marc de les seves competències, per actuar amb més diligència davant d'aquesta delinqüència persistent o incivisme que a vegades doncs, està ratllant una conducta que incomoda els veïns. No? I això doncs, ara també ve l'estiu, s'incrementa la població del municipi i en aquesta línia doncs, es treballarà de manera coordinada amb doncs, el que coneixen com els operatius, el dispositiu Campai, retirada d'armes blanques de l'espai públic i doncs, els operatius de saturació que reforçarem durant aquest període de temps.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell projectarà un pont que connectarà la Ciutadella Ibèrica amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, a l'Estany. Aquest carrer, a més, s'urbanitzarà amb plataforma única i prioritat invertida de vianants i vehicles. El cost del projecte serà de més de 108.000 euros i el pressupost de les obres podria rondar el 1 milió d'euros. S'aprofitarà la reserva d'espai que es va fer en el seu moment al mateix carrer Mercè Rodoreda per fer el pont com a espai verd enjardinat on hi haurà jocs infantils i mobiliari urbà. El carrer es convertirà en un carrer important al municipi a nivell peatonal, ja que unirà el monument amb el barri marítim de la platja, però també permetrà el pas de vianants de Bellamar, Alhort de Parc, Bellamel i Masmel per damunt la via del ferrocarril. L'Ajuntament, de fet, està treballant en potenciar el jaciment arqueològic de la Ciutadella Ibèrica i fer-lo més visitable i més accessible. El Museu a l'Aire Lliure, inclòs a la xarxa europea eShark, rep uns 20.000 visitants a l'any. Bàsicament, grups escolars que venen durant el curs a veure una Ciutadella Ibèrica única a Espanya, tal com era en la seva època, gràcies a l'arqueologia experimental. Però darrerament, entre els diferents temporals que van malmetre els sostres i el difícil accés que té al jaciment, s'havia baixat de visites. Aquest projecte ha de servir per tornar a agafar impuls i tornar-lo a posar on es mereix, apunta l'Ajuntament. En les darreres setmanes, l'Ajuntament de Calafell està fent un sondeig arqueològic dins la finca de l'antiga discoteca Lluís Vega, de propietat municipal, per a buscar si hi ha més restes ibèriques a preservar. Aquests treballs estan finançats pel propi Ajuntament i tenen un cost de 10.000 euros. L'informe permetrà saber si existeixen restes d'una possible necròpolis o això només era una hipòtesi dels arqueòlegs. En el cas de que es trobessin restes, s'ha manifestat que es preservaran i que es posaran en valor, donant més importància encara al jaciment de la Ciutadella Ibèrica de Calafell.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà aquest dissabte 6 de juny l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Començarà a les 6 de la tarda amb entrada gratuïta. Si voleu obtenir més informació sobre aquesta obra de teatre que representarà el Teatre Calafellenc aquest dissabte, ho podeu consultar a través del web calafell.cat/activitats.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els agents rurals tindran una nova base al Baix Penedès que s'ubicarà al polígon La Cometa del Vendrell, on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra. La Generalitat ha presentat el Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció General dels Agents Rurals, on, entre altres aspectes, es confirma que es faran quatre noves bases al Vendrell, Tarragona, Amposta i Móra d'Ebre, amb l'objectiu d'adequar les infraestructures a les necessitats operatives i logístiques actuals dels efectius que hi ha a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Així, al Vendrell es preveu la rehabilitació de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra, situada al costat del polígon La Cometa, a la carretera de Valls, perquè sigui la seu de la nova base de l'àrea bàsica del Baix Penedès. Aquest edifici està en desús des de que es va inaugurar l'actual comissaria dels Mossos al carrer César Martinell, el 2008. Amb el pas dels anys s'ha anat deteriorant de forma evident, amb la qual cosa necessitarà una intervenció important per fer-hi la futura base dels agents rurals.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha adjudicat un contracte menor de serveis a l'associació Tarracodocs, amb seu al mateix municipi, per la gestió de colònies felines al terme municipal de la Bisbal, mitjançant el mètode CER, captura, esterilització i retorn. El contracte, amb un import de 14.770 euros, tindrà vigència l'1 de juny i fins al 31 de desembre d'enguany. El servei té com a objectiu garantir una gestió controlada i ètica de les colònies de gats comunitaris d'acord amb la normativa vigent en matèria de benestar animal. També inclou l'atenció de situacions d'urgència relacionades amb aquests animals. El regidor de Benestar Animal, Daniel Caballero, ha destacat que l'objectiu del servei és garantir una gestió adequada i controlada de les colònies felines que existeixen a la Bisbal del Penedès. El contracte contempla l'aplicació del mètode CER, que inclou la captura dels gats comunitaris, la seva esterilització i el posterior retorn a la colònia d'origen. Tarracodoc s'encarregarà també de la coordinació de les captures, la gestió de les incidències i també de les urgències, així com el seguiment de les colònies felines. A més, el servei preveu el suport i assessorament als alimentadors autoritzats, figures clau en la cura i el seguiment de les colònies. En aquest sentit, es duran a terme accions formatives sobre benestar animal, detecció d'incidències i protocols d'actuació. Per facilitar la gestió diària, els alimentadors disposaran d'un telèfon de contacte directe amb l'entitat adjudicatària per comunicar urgències, sol·licitar captures o informar de qualsevol incidència. Amb aquesta adjudicació, l'Ajuntament de la Bisbal vol reforçar la gestió de les colònies felines i consolidar actuacions orientades a millorar el control poblacional dels gats comunitaris. El consistori destaca que aquesta iniciativa permetrà avançar en una gestió més eficient, coordinada i responsable dels animals que hi ha a la Bisbal del Penedès.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els primers 4 mesos de 2026, 128 persones han estat donant cadàver vàlids d'òrgans, 33 de mort encefàlica i 95 de mort en asistòlia, un 4,1% més que el mateix període de l'any anterior. Els donants vius han disminuït un 1,6%. L'augment de donants ha propiciat un lleuger increment dels transplantaments realitzats. Per òrgans s'han fet 325 transplantaments renals, 70 39 hepàtics, 24 cardíacs, 29 pulmonars i 8 pancreàtics. Les negatives familiars, tot i reduir-se respecte a l'any 2025, segueixen a nivell superior a la mitjana històrica. A 30 d'abril, 1.375 persones seguien en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. D'altra banda, els primers 4 mesos de l'any, 813 persones han estat donants de teixits, 14 més que el mateix període de l'any anterior. Són dades comunicades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que es celebra avui, 3 de juny. L'any passat a Catalunya, 1.351 persones van poder rebre l'òrgan que necessitaven gràcies a la generositat i l'altruisme de 370 donants i els seus familiars, que en uns moments tan difícils com és la pèrdua d'un ésser estimat, van donar el seu consentiment a la donació. A més, 171 persones van donar un ronyó en vida. Jaume Tor és director de l'Organització Catalana de Transplantaments. Expressa orgull pel model de donació i transplantament i destaca que és una referència al món. Amb tot, remarca que el sistema ha de cuidar i protegir, amb la finalitat de maximitzar la consciència social sobre la importància de la donació d'òrgans i teixits. S'ha anat teixint un seguit d'aliances amb l'objectiu d'apropar el coneixement a entitats professionals o referents socials. Per exemple, les jornades d'una vida des de la primària, fetes en col·laboració amb l'atenció primària i comunitària, per capacitar els professionals i sumar-los com aliats al sistema de donació i transplantaments. També hi ha, doncs, un fet que el Departament de Salut assenyala, que fer-se donant és tan senzill com decidir la voluntat de ser donant i compartir-la amb familiars i amics. A més, es pot deixar constància de la decisió a La meva salut o al document de voluntats anticipades. Aquesta setmana, el divendres 5 de juny, l'Escola de Salut Catalana organitza un seminari web per apropar la donació a la ciutadania. D'altra banda, les associacions de pacients transplantats organitzen el diumenge 21 de juny la 18a caminada d'agraïment als donants.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'atur s'ha reduït en 947 persones a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, registrant un total de 35.559 persones aturades. Es tracta del valor més baix des del juliol de l'any 2008. Els registres del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social van tancar el maig amb 368.909 persones afiliades al sud de Catalunya. En total hi ha 6.858 nous ocupats, un 1,89% més que l'abril i un 2,48% respecte a l'any anterior. Tarragona i l'Ebre són les demarcacions de Catalunya per darrere de Barcelona que tenen més persones aturades. En canvi, el territori ocupa la tercera posició pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social. Del total dels aturats, la desocupació impacta més en les dones, 21.189, que els homes, 14.370. A més, 2.352 són menors de 25 anys. El sector serveis continua sent l'àmbit amb més persones sense feina a la demarcació tarragonina. Tot i això, ha baixat en 804 persones. Per darrere hi ha la indústria, amb 3.197, la construcció amb 2.746 i l'agricultura amb 1.213. Durant el mes de maig a les comarques tarragonines i ebrenques s'han signat 21.780 nous contractes laborals. D'aquests, 10.616 són indefinits i 11.164 són temporals.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquesta setmana l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica ja està en marxa des del maig i, segons ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, s'han atès 25.500 persones, un 20% més que l'any passat. Romero ha visitat l'oficina de Tarragona, que s'ha posat en marxa aquest passat dilluns, i estima que les atencions presencials també creixeran al voltant del 20%. Escoltem les declaracions de la consellera d'Economia, Alicia Romero. Diu que volen incrementar les atencions presencials de la campanya de la renda.
4: Hem fet amb atencions telefòniques, hem crescut un 20%. Doncs, bueno, ens agradaria també créixer, jo crec que creixerem, perquè hem fet també una campanya també als mitjans molt important, perquè la gent sàpiga que si ha de fer la campanya de la renda i ha de fer la renda i té problemes o té dubtes, ho faci a través de l'Agència Tributària amb un servei gratuït. Nosaltres creiem que creixerem cada vegada, doncs l'Agència Tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem, no em vull atrevir a donar una xifra, però tenint en compte que vam créixer un 20% amb telefònica, doncs esperem anar més o menys a xifres similars. A més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir, doncs, que qualsevol persona, a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, sobretot en zones més complicades, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
0: Ha valorat l'inici de l'atenció presencial per la campanya de la renda.
4: Avui, 1 de juny, comença l'atenció presencial, que fem amb 40 oficines a tot el país, algunes noves com aquesta, que les posem de reforç, i hem ampliat, a més, en relació a les que teníem l'any passat. 152 places que vam convocar per fer un reforç també en persones a tota la campanya telefònica i presencial que fem amb la campanya de la renda. La telefònica ja va començar el mes de maig i avui comença la telefònica, la presencial. Estem molt satisfets perquè amb la telefònica hem pogut donar servei a més de 25.500 persones aquest mes de maig. És un 20% més de les atencions que vam fer l'any passat. Vol dir que hem anat generant confiança en els ciutadans perquè a través de les trucades telefòniques puguem atendre les seves necessitats, els seus dubtes, les seves inquietuds, i ara esperem que amb l'atenció presencial que fem a les oficines també millorem aquesta atenció i continuem generant confiança.
2: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
1: El KDM Beach Volley arriba a la seva novena edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
5: Doncs la veritat és que en general ha estat un creixement pràcticament anual. Jo porto de base portant aquest projecte, aquest torneig, des de fa 3-4 anys, i enguany tenim una participació de 527 participants, o sigui que ha anat creixent força. Va començar un torneig amb poquetes pistes, una participació més mínima, i ara estem pràcticament en plena als màxims, el que podríem arribar a bastir. O sigui que sempre ha anat creixent.
1: Què té Calafell que el converteix en un escenari ideal per acollir un esdeveniment d'aquestes característiques?
5: Mira, per nosaltres és un global. O sigui, té una part d'atractiu turístic, doncs, molt essencial, que al final ja sents Calafell i és una zona, doncs, on tothom vol assistir i vol formar part d'aquest torneig. I d'altra banda, en el nostre cas, tenim una molt bona relació amb la part hotelera d'allà, juntament amb la regidoria. En el nostre cas, treballem amb l'hotel Sol i Mar i ens permet, doncs, poder oferir un torneig al centre de Calafell, al centre de la platja, per dir-ho així, fent un torneig que es dedica principalment a vòlei base, a tema, doncs, nanos d'entre 11 i 20 anys, doncs poder tenir un hotel a 2 minuts d'on es fa el torneig amb 14 pistes, com muntem, és essencial i ens és clau.
1: Cada any augmenta la participació, com has dit, participen 500 i pico esportistes. D'on venen els equips?
5: Doncs mira, tenim una gran part dels equips que venen de la zona de Barcelona. Però tot i així tenim també una sèrie d'equips, sí que tenim una miqueta de rotació, perquè al final no sempre tots repeteixen, entren de nous cada any, però en aquesta novena edició, per exemple, tenim clubs de Bilbao, de Madrid, de Lleida i de Barcelona.
1: Què inclou la inscripció al torneig?
5: Doncs al final el paquet que nosaltres oferim, i per això també ho intentem fer com molt enfocat als clubs, és aquesta pensió completa a l'hotel, que t'ho facilita tot com a gestió per part d'un club. I a banda d'això, doncs, molts obsequis commemoratius, que al final nosaltres no intentem fer un torneig competitiu només, sinó que sigui doncs, com un tancament de temporada clau pels equips de voleibol i pista, i al final d'aquí s'emporten una gran quantitat d'obsequis. Al final incloem l'avituallament allà a pista, samarreta commemorativa de l'edició, la medalla, l'opció a trofeu en cas que facin podi en alguna de les 7 categories o 10 subcategories, el servei de fisioteràpia, o sigui que intentem cuidar cada detall.
1: Com deies també, el KDM Beach Volley Cup està adreçat a joves esportistes. Quin paper juga aquest torneig en la promoció dels valors educatius i esportius entre els participants?
5: Doncs nosaltres ho veiem com un punt que també amb el feedback que ens dona el club intenta jugar sobretot en la part de promocionar doncs, la participació dels joves a l'hora de fer esport. També es porta a l'aire lliure, que al final és un punt que creiem molt important, i també visibilitza un esport diferent com és el voli platja, perquè tots ells estan acostumats a fer voli pista i podem encarrilar-lo cap a aquesta zona. Al final nosaltres, com et deia, per nosaltres la clau i el que volem promocionar és el tema de gaudir de l'esport i no tant de la part supercompetitiva. Per això el torneig doncs, garantim que, per exemple, al llarg de dos dies cada equip jugui entre 4 i 6 partits, per aquest motiu, que no sigui he perdut el primer partit i em quedo sense jugar, sinó que guai del torneig sigui aquesta part que promocionem, doncs, aquesta part d'acompanyarisme, de participació, de que ens juguem cada posició, que una no és més important que l'altra, que no es juga a la final i decidim qui és el primer i el segon. Al final ells es juguen qui és el 15è i el 16è, o sigui que intentem promocionar tot això.
1: Raül, com deies, també el KDM Beach Volley doncs, està evolucionant positivament, cada cop hi participen més persones. Creus també que el volei platja està experimentant un gran creixement?
5: Sí, nosaltres sí que ho hem experimentat i sí que voldria fer un petit matís, que és que al final el torneig en línies generals sempre ha anat crescent, sí que és veritat que vam patir un canvi de dates fa un parell d'anys o tres, nosaltres ho fèiem una setmana posterior i sembla poca cosa, però és clau per nosaltres, perquè al final ens trobem que els jugadors, molts d'ells, ja tenen exàmens finals, la CL o fases, perquè al final cada cop està més personalitzat i hi ha moltes fases d'ascens i de descens, i portem aquestes dues edicions que tornem a rescalar, però amb números una miqueta inferiors del que teníem fa tres anys. Però clar, tornem a rescalar, tornem a anar a equips més nacionals, que això sí que ho hem vist, i creiem que al final el volei està en expansió constant. Potser el volei pista és el que no tinc tan controlat per la meva part, però sí que és cert que amb el volei platja, tant amb aquest com els tornejos que organitzem al juliol, hem vist que cada any hi ha més interès i un intent de més participació.
1: Com deies, Raül, doncs compteu amb la sinergia de l'Hotel Sol i Mar i compteu també, suposo, amb la participació i col·laboració d'algunes empreses més.
5: Sí. al final, nosaltres intentem cada any fer aquesta cerca de col·laboradors perquè creiem que és clau per poder fer créixer l'esport base i un torneig de l'estil que formem. A banda del Sol i Mar, que al final ens aporta doncs, això, un servei clau i de molt bona qualitat per als participants en tot, amb allotjament, pensió completa, etc. Doncs, per exemple, hi jugo un bon paper a Qualeon, que al final aporta una sèrie de descomptes, de premis especials per guanyadors, que fan que puguis enriquir una miqueta més aquest pack del que comentàvem de que inclou la inscripció, doncs poder accedir a aquests beneficis. Al final també tenim altres col·laboradors, com podria ser Jaco Catalunya com a sponsor tècnic, a Fundació Metge, que al final tenien tota la pensió completa de l'hotel, però és el que comentava anteriorment, intentem cuidar el detall doncs, com és la nutrició allà a la platja, el tema de l'avituallament, tant líquid com sòlid, i per part de Fundació Ametller doncs, ens proporcionen tota la part de fruita. O sigui que tots aquests col·laboradors juguen aquest paper clau en espècies, per dir-ho així, de poder fer créixer el torneig amb uns productes doncs, molt més atractius per al participant.
1: Com dèiem, se celebra aquest cap de setmana, 5, 6 i 7 de juny, per a les persones que s'hi vulguin apropar i veure jugar els participants. En quins horaris ho podran fer?
5: Doncs dissabte i diumenge comencem partits des de les 8.30 a 9 del matí. Dissabte finalitzen a les 8.30 de la nit. I després, doncs, la part potser més atractiva pel públic sempre, que podria ser trobar les finals, diumenge a partir de les 3 del migdia es juguen dues sèries de finals, per dir-ho així, a les 3, a les 3.45, i després ja comencem amb l'entrega de medalles, premis i tot, que un any més doncs, també podrem comptar en aquesta cloenda del torneig amb la regidora d'esports, amb la Júlia Fernández, per poder atorgar els premis i poder acompanyar-nos en aquest acte.
1: Molt bé, les dates són perfectes, a més, perquè coincideix amb la Fira del Mar, per tant, a Calafell hi haurà molta gent i segur que s'hi apropa moltíssimes persones. Per acabar, quin missatge voldríeu transmetre als jugadors, entrenadors, famílies i aficionats que hi participen o visiten Calafell aquest cap de setmana?
5: Doncs a familiars i acompanyants, convidar-los 100% a poder assistir, i al final sabem que és un torneig que, si no el coneixes, o passes pel municipi i el veus, impacta per la infraestructura que muntem. Al final, com dèiem, volem cuidar els detalls i des de fora es veu, i no se'n penediran de poder assistir i gaudir de l'experiència, també de veure com 500 nanos poden gaudir d'aquesta experiència de gaudir de l'esport a la platja d'una forma dispersa i a la vegada competitiva. I els participants, doncs, que agafin molta força, que són dos dies on al final sembla que no, però 4 o 5 partits en dos dies, doncs, al final fatiga una miqueta, però per això jugo un paper clau tots els altres aspectes de l'ecosistema del torneig, per poder recuperar-se, per poder gaudir-ho, i que si encara no el coneixien o els desperta cap curiositat, doncs, que poden parlar amb nosaltres allà a l'organització, que poden fer qualsevol consulta, i si tot va bé, doncs, aquest any estem parlant de la novena, però si tot va bé, podrem arribar a la desena, que sempre és una data i una xifra molt especial.
1: Sí, s'haurà de celebrar d'alguna manera, oi tant. Doncs Raül, moltíssimes gràcies. Ens veiem aquest cap de setmana, doncs.
5: Moltes gràcies, igualment.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
6: Els serveis.
0: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
6: Calafell Ràdio. El temps.
0: Doncs anem amb la previsió del temps. Avui dimecres hem tingut una refrescada matinal amb un dia, però, de temps estable. S'espera, doncs, per tant, aquests termòmetres. Hi han hagut alguns descensos respecte a ahir, que ja s'han fet notar. I de cara a demà, dijous, serà el dia més inestable de la setmana. Hi haurà núvols i ràpidament cauran alguns ruixats. Començaran al Pirineu, a zones de muntanya, i podran acabar plovent a qualsevol punt de Catalunya. A més, els núvols, la temperatura sí que pujarà una miqueta demà a primera hora, però baixarà al centre del dia. Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Aquí estem en directe des del 107.9 de la FM i també online a calafell.tv. Avui és dimecres 3 de juny i anem a repassar les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia. Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. El líder del PP al·ludeix la invitació de Junts a anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen en moltes votacions. El periòdico diu que Trump esclata i anomena boig Netanyahu pels atacs al Líban. Més titulars al periòdico diu que l'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens. El Punt Avui diu els símbols que importen. Els docents bloquegen la Casa Batlló i Felip VI premia en nom d'una Unió Europea cada cop més cruel. El rotatiu ara, parlar de la legislatura espanyola. Feijó menys té l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. El president del PP despatxa la proposta juntaire amb un despectiu "parlem de coses serioses". El cap de l'oposició també rebutja la petició del Cercle d'estudiar la proposta de nou finançament. Rússia llança un atac massiu sobre Kiev. És un altre titular destacat al rotatiu ara. Veinte minutos. Té diferents titulars en portada. Un d'ells parla de Junts, que exigeix al PP anar a Waterloo per recolzar la moció. I Feijó actuarà amb o sense ajuda. Anem ara amb les portades dels diaris esportius al Mundo Deportivo. Les raons de Julián. Sense ser el nou, al Barça hi ha consens total que doncs sigui la millor opció possible al mercat actual. I el diari Esport acceleren les sortides. El traspàs d'Ansu Fati al Mònaco està encarrilat per 11 milions i serà la primera venda oficial culer. Méndez busca sortida a Casador. I també hi han altres notícies destacades, com Lamine Yamal, que podrà estar a l'estrena. Serà per jugar el 15 de juny davant de Cabo Verde, amb la selecció. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dimecres. Però us podeu seguir quedant aquí, a Calafell Ràdio, perquè fins les 9 del matí repassem els titulars més importants. Comencem per l'apartat polític. Sánchez s'adreça a l'empresariat català pendent dels fronts judicials i d'un intent desinflat de moció de censura. El president del govern espanyol visita Barcelona després que Alberto Núñez Feijó deixés clar que no demanarà cap favor a Junts per fer-lo caure. El PSOE reconeix ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, 30.000 més del que havia dit. Els alcaldes socialistes reivindiquen la feina feta davant les causes judicials que esquitxen el PSOE. Demanen prudència i agafen distància pel temor que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. El papa podria incloure el català a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les queixes. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Vaticà hi accedirà quan Joan Josep Omella ho demani, malgrat que l'arcabisbat de Barcelona nega cap acord. Seguim en política. La Unió Europea molt a prop d'un acord per renovar els drets dels passatgers aeris i s'insta a seguir negociant avui dimecres. L'Eurocambra i els estats aproximen posicions en una reunió que s'ha allargat unes 16 hores. Junqueras recorda a Omella la catalanitat de Gaudí. Li demana que s'inclogui el català a la visita del Papa Lleó. Metges de Catalunya convocarà una nova jornada de vaga el 17 de juny. L'aturada serà la dotzena del col·lectiu per reclamar millores laborals. Illa creu que una alternativa a Sánchez és involucionista i avisa que Catalunya no perdonarà qui jugui amb això. Pradales defensa el pactisme amb l'Estat i Rueda crida a no jugar les bilateralitats amb el finançament. El govern prepara un pla per escalar a més centres la prova pilot de millora a les biblioteques escolars. Diuen que el desplegament serà a mitjà termini i que els professionals seran docents en formació. Titulars polítics que estem repassant des de Calafell Ràdio. El govern valora positivament Hisenda, que faci una ronda de reunions amb les autonomies pel finançament. Paneque assegura que sobta que alguns governs no vulguin seure a parlar. La CUP demana la compareixença de Parlon i Trapero per la violència gratuïta dels Mossos d'Esquadra en un desnonament a Mataró. I de la política saltem a la plana social del dia.

Crítiques a la nova política migratòria de la Unió Europea. Els partidaris del nou acordat a Brussel·les argumenten que només el 27% dels estrangers a qui es denega l'estatus de refugiat retornen al país d'origen. Nacions Unides alerta que l'inici del Niño és imminent i urgeix a preparar-se pel clima extrem. L'Organització Meteorològica Mundial situa en un 80% les probabilitats que aquest fenomen es desencadeni els pròxims dos mesos i en un 90% que s'allargui fins al mes de novembre. Arrenca la temporada de mosquits i paneroles. El fred de principis de maig n'ha retardat la seva aparició. Les pluges de la primavera i la calor dels últims dies acceleraran a partir d'ara la reproducció d'aquests insectes, tot i que els experts creuen que no n'hi haurà més que qualsevol altre estiu. Mort Josep Maria Cadena, impulsor del diari Avui i crític d'art als 90 anys. Subhastaran una col·lecció milionària de 40.000 ampolles de vi vinculada a Stalin i als Stars. Entre aquests vins n'hi ha que van pertànyer a Alexandre III i Nicolau II i que van ser requisats després de la Revolució Russa l'any 1917. L'ús del foc va arribar abans del que es creia. Una cova a Sud-àfrica fa retrocedir la història. Els vestigis més antics coneguts fins ara són 700.000 anys més recents. Els que han trobat ara en una cova sud-africana serien procedents d'incendis forestals. Catalunya i Canàries pagaran 5 milions d'euros per la visita del Papa i Madrid cedirà espais. Primer pas pel govern per reduir tràmits i evitar duplicitats en les prestacions socials. La Comissió Interdepartamental d'Integració de Prestacions i Ajuts elaborarà un pla per simplificar els tràmits de les 50 prestacions que gestiona la Generalitat i reduir així les duplicitats en un any.

estem repassant els titulars més destacats pel que fa a la plana social. Educo alerta que més de 200.000 infants es quedaran 80 dies sense beca menjador aquest estiu. L'entitat reclama que les ajudes continuïn durant els períodes no lectius. L'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.

Són titulars destacats de l'àmbit social que estem repassant des de Calafell Ràdio. La Unió Europea preposicionarà prop de 800 bombers en zones del risc d'incendi en països com Espanya, Portugal o Grècia. La Comissió Europea té a punt 22 avions i 5 helicòpters per ajudar en cas de focs forestals. Detenen 23 persones a Barcelona i Múrcia per estafar 300.000 euros fent-se passar per empleats d'entitats bancàries.

La temperatura de l'aigua del mar bat el rècord de maig a tots els punts de mesura. Les costes de Barcelona, Tarragona i Begur superen els 24 graus durant la calorada del cap de setmana passat. El govern inicia la consulta prèvia per elaborar el projecte de decret que ha de regular i protegir la falconeria. L'objectiu és adaptar la normativa al marc legal vigent i controlar la cria en captivitat d'ocells rapinyaires. El govern reforça la cooperació amb l'Estat per millorar la identificació de víctimes i la localització de fosses. Els acords permetran actualitzar els censos de víctimes i els mapes de fosses de la Guerra Civil i el franquisme.

Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any 2027. Desarticulada a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra i amb afectació a Catalunya. I ja tenim a punt els titulars econòmics.

L'atur continua a la baixa i es bat rècord d'afiliació als 50.000 nous llocs de treball. Catalunya és la segona comunitat on més baixa l'atur darrere d'Andalusia i torna a superar el màxim històric d'ocupació, fregant els 4 milions d'empleats.

Amazon defensa a l'Eurocambra que té controls molt estrictes per evitar la venda de productes insegurs a la Unió Europea. La Comissió Europea admet limitacions per rastrejar i monitorar les plataformes de comerç en línia. Vueling inaugura una nova connexió directa entre Barcelona i Fès que tindrà dues freqüències setmanals. L'aerolínia operarà la ruta fins al 19 de setembre. Els sindicats reclamen programes per a col·lectius amb altes taxes d'atur, malgrat la millora de l'ocupació al maig. Foment marca els costos laborals, l'absentisme i les dificultats per cobrir vacants com a reptes per a l'ocupació. El Banc Sabadell registra 400 adhesions al seu pla de prejubilacions, 100 més del previst. La majoria de sortides van ser al març i la resta es faran durant aquest mes de juny. Expo Química i Equiplas posen el focus en la transformació industrial i els desafiaments energètics i ambientals. Els dos salons sumen 800 expositors i 200 activitats de coneixement i networking amb 400 ponents. Més titulars econòmics. El Gran Premi Barcelona-Catalunya va tenir un impacte positiu de 175 milions d'euros al Producte Interior Brut Català el 2024. L'edició d'enguany esgota les entrades quan falta una setmana per la celebració de la competició. Repsol i Naturgy veuen Espanya millor posicionada, però avisen que no s'escaparà dels efectes de la crisi d'Hormuz.

Brussel·les aprova un règim d'ajudes de 54 milions d'euros del govern espanyol pels agricultors per l'encariment del combustible. Les empreses podran rebre 0,20 euros per cada litre de dièsel adquirit entre el 22 de març i el 30 de juny. L'Eurostat estima que la inflació de la zona euro s'incrementarà fins un 3,2% al maig. L'augment és degut principalment a l'encariment del preu de l'energia i dels serveis. Està sintonitzant Calafell Ràdio. Molt bon dia. Anem ara a veure què passa a la resta del món. Trump-Netanyahu, una baralla de parella o la fi de l'idili. El primer ministre israelià sap que la Casa Blanca no podrà deixar caure mai el seu aliat històric. Porta la iniciativa militar i arrossega a Washington. De fet, la tecla del Líban s'ha convertit en mans de Netanyahu en la palanca per alentir, aturar i potser fer descarrilar les negociacions a l'altre gran escenari del conflicte a la zona, al Golf Pèrsic. Israel vol deixar l'Iran debilitat fins a l'extrem o, si és possible, provocar el col·lapse dels ayatolars i aconseguir un canvi de règim. Almenys 21 morts i un centenar de ferits en una nova onada d'atacs russos contra Ucraïna. Els atacs russos han causat greus danys en edificis, habitatges i incendis a Kiev i també en altres localitats. La Unió Europea endureix la política migratòria i avala de portar migrants a centres a l'estranger. Rescaten un gos que va caure al mar i va nedar un quilòmetre fins una illa a Austràlia. El gos va caure al mar des d'unes roques situades en un mirador de la costa i va poder nedar fins una petita illa on el van rescatar sa i estalvi. I seguim a la premsa internacional abans de passar a la cultura. El Parlament Europeu fa el primer pas per ratificar definitivament l'acord comercial amb els Estats Units. Trump havia amenaçat la Unió Europea amb nous aranzels si no aplicava el pacte abans del 4 de juliol.

La ironia antiracista d'un tiktoker d'Avinyó que versiona clàssics al Mohamed ha matat en Patufet. Naïm s'ha fet viral, reversionant el cargol treu banya o el Joan Petit quan balla, on capgira i fa humor dels estereotips utilitzats per criminalitzar la comunitat marroquina. L'adaptació del cinema de He-Man i los Masters de l'Universo i el terror de Backrooms, estrenes de la setmana. El Primavera Sound inaugura la temporada àlgida de concerts i festivals amb una cinquantena de cites. Berga dona el tret de sortir de les festes de Corpus amb la Patum més inclusiva. El Blau Marí Music enllesteix els preparatius de la primera edició, amb l'escenari flotant davant del mar de protagonista. El certamen arrencarà el 10 de juny amb el concert de Rosana. Construiran una rèplica original de la capella de l'Assumpta de Gaudí al Parc Gandhi de Reus. L'Ajuntament de Reus cedirà el solar on s'ubicarà el conjunt monumental. El llibre Black and Cat commemora els 50 anys del concert dels Rolling Stones a la Monumental de Barcelona.

I ara sí, repassem la premsa esportiva. Tranquil·litat al Barça pel fitxatge de Julián Álvarez. Tot i la falta de resposta de l'Atlètic de Madrid a l'oferta presentada pel Barça, el club blaugrana continua veient l'argentí com una incorporació més que possible. L'opció de Harry s'allunya. Més desig que realitat que sigui el nou del Barça. Segons s'ha explicat, el Barça sondejà l'entorn del davanter anglès, però preferiria continuar al Bayern. I ja és oficial, Mitchell, nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. El tècnic de Vallecas ocuparà la banqueta del Johan Cruyff Arena, fins ara liderada per Òscar García, fins l'any 2028. Ansu Fati canvia de ritme el futbol a la música amb el seu primer single. El futbolista inicia una nova etapa artística en paral·lel a la seva carrera esportiva i ha anunciat el llançament del seu primer single com a cantant. En bàsquet, un Barça molt seriós apallissa l'UCAM Múrcia, 68-91, i suma el primer punt de l'eliminatòria. Els de Xavi Pasqual executen el partit perfecte i recuperen el factor pista. El masclisme es paga molt car al Roland Garros. Sanciona amb una multa rècord el masclisme d'Adolfo Daniel Vallejo. El torneig parisenc imposa la multa més alta de la seva història al tenista paraguaià per dir que hi ha partits que ha d'arbitrar un home.

Mateu Laoz es confessa, ha dit el meu pitjor partit va ser un Barça espanyol. La confessió més personal d'Àlex àrbitre Mateu Laoz. Arribat el moment de l'efemèride musical del dia, avui compleix 76 anys, la cantant Susie Quattro, nascuda a Michigan. De fet, doncs, és una petita rockera amant doncs, d'aquests temes musicals amb molts èxits a la primera meitat dels anys 70. Va ser doncs, molt coneguda a Austràlia i, sobretot, a tota Europa. Us deixem amb un dels seus temes musicals. Gràcies i fins d'aquí uns minuts. Molt bon dia. I love

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Són les 9.

0: Al migdia, Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Com esteu? Avui és dimecres, dia 3 de juny, i al magazín Calafell Matí us acompanyarem la Roser Ribas i jo mateixa, Mireia Romaguera. 4 hores de programa on estarem amb vosaltres aquí en el 107.9 de la FM. També ens podeu seguir online a calafell.tv. Anem a repassar el que serà el programa d'avui. D'aquí a un no res, repassarem les efemèrides musicals del dia. També sabrem quins són els titulars destacats a les portades dels diaris digitals comarcals. A partir de 2:15 del matí, la secció Portaveus, avui amb el Partit Popular de Calafell. L'espai de vida saludable, les escoles, l'actualitat. Avui parlarem del Corpus, amb l'entitat La Bota de Calafell. Tindrem la secció A punt d'estrena. I l'espai de cuina amb la Maria Herrera, a banda de l'agenda cultural. Com sempre, tot això i molt més aquí al Calafell, Calafell Matí.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Les dades del dia.
1: El 3 de juny es celebra el Dia Mundial de la Bicicleta, una jornada dedicada a promoure l'ús d'aquest mitjà de transport ecològic i saludable. Aquesta efemèride, proclamada per les Nacions Unides l'any 2018, destaca els beneficis de la bicicleta per a la salut, la mobilitat sostenible i la reducció de la contaminació i el canvi climàtic. Cada 3 de juny es celebra també el Dia Internacional del Sommelier, una jornada dedicada als especialistes en vins i begudes que comparteixen el seu coneixement i passió pel món de la degustació. Aquesta efemèride reconeix la tasca dels sommeliers en la cultura gastronòmica i en l'art de descobrir aromes, sabors i noves experiències vinculades al vi.

I la primera setmana de juny es celebra el Dia Mundial del Corredor, una jornada dedicada a homenatjar els milions de persones que practiquen el running arreu del món. Aquesta efemèride promou un estil de vida saludable i actiu, destacant els beneficis físics i mentals de córrer i de fer esport regularment. I avui, 3 de juny, es celebra també el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, una jornada dedicada a conscienciar sobre la importància de la donació per salvar vides. Aquesta efemèride reconeix la solidaritat dels donants i de les seves famílies, així com la tasca dels professionals sanitaris que estan implicats en els trasplantaments. Aquestes són les efemèrides del dia, gràcies doncs a la feina que ha fet a l'estudiant en pràctiques a Calafell Ràdio, el Cristian Ortiz. Però també ens ha preparat les efemèrides musicals. Dennis Williams va néixer tal dia com avui, un 3 de juny del 1950. Cantant dels Estats Units de sol i reggae, coneguda per la seva veu aguda i èxits molt coneguts. Avui compleix 76 anys aquesta cantant.

Seguim amb les efemèrides musicals. Ian Hunter va néixer el 3 de juny del 1939. Cantant i compositor d'una banda clàssica del rock britànic molt influent durant els anys 70. Avui compleix 87 anys.

I Susi 4 va néixer el 3 de juny de 1950. Cantant, baixista i actriu considerada una pionera femenina del glam rock i del hard rock. Amb gran popularitat, especialment a Europa, durant els anys 70. Avui compleix 76 anys.

I tenim més efemèrides del dia d'avui, 3 de juny. Curtis Mayfield va néixer el 3 de juny del 1942. Llegendari cantant, compositor i productor de sol i funk, considerat un dels músics més influents del segle XX. Gràcies a alguns clàssics destacats. Avui compleix anys.

0: L'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio amb Mireia Romaguera. Calafell Matí, el temps.
1: Moment de conèixer la previsió meteorològica amb el meteoròleg Josep Miró. Molt bon dia.
2: Bon dia. El temps avui es presenta molt estable. Sí que amb alguns núvols de tipus mig o alt ara a primera hora i que es mantindran com a molt fins a mig matí, i la resta del dia s'imposarà el sol amb el cel clar, potser amb algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, s'ha dormit millor, fa més fresqueta a hores d'ara, i hem tingut una mínima de 18 graus, mentre que la màxima també recularà una mica i no passarà dels 26, amb una humitat avui força baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar doncs estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui més variable. Sí que al matí encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos, però a partir de migdia ens creuarà una línia frontal que farà que el cel es tapi i que tinguem pluges i ruixats irregulars a partir del vespre i durant la nit, localment d'una certa intensitat i amb una temperatura que es mantindrà de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 18 o 19 d'aquesta nit, mentre que demà no passarem dels 25, amb una humitat moderada. Vent feble de garbí, en cops més reforçats al centre del dia, que poden arribar als 35 o 40 km per hora, i fer que la mar continuï alterada amb maror tot el dia.
1: Quinze minuts passen de les 9 del matí. Molt bon dia. Ha arribat el moment de repassar les portades dels diaris digitals comarcals. Comencem per l'Eix Diari a la secció Baix Penedès. El problema del riuet no són les obres, és una manera de governar basada en decidir primer i escoltar després. Som poble. Esquerra Republicana compara la gestió del riuet amb els residus, la riera, les bòbiles i les zones blaves i reclama un canvi amb la relació del govern amb els ciutadans. Llum verda a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, asseguda a Calafell. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el projecte podria estar en marxa abans d'acabar el mandat. Anem ara a la Fura, a la secció Baix Penedès. El Vendrell inicia les obres per allargar la Rambla fins a l'antiga biblioteca. El Vendrell ha començat aquest dimarts 2 de juny els treballs previs per pacificar la part de la Rambla que toca l'edifici de la biblioteca. L'antiga comissaria dels Mossos del Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. Passem ara a la ciutat del Penedès Garraf. El Partit Popular reclama la reobertura del servei de pediatria al cap de Segur de Calafell. El portaveu Juanjo García demana que torni aquest servei a la mental després d'aconseguir el suport del Parlament. La 82a Festa de la Bicicleta del Vendrell ha reunit 1.200 participants i ha recaptat 600 euros per Joan Petit, nens amb càncer. Adif inicia el 16 de juny les obres de reparació del pont dels ocells a Sitges. El Tour de França convertirà Vilanova i la Geltrú en un aparador mundial. Els ciclistes recorreran 4,5 quilòmetres dins del terme municipal, des del racó de Santa Llúcia fins al límit amb Sant Pere de Ribes. Més titulars a les portades dels diaris digitals. Anem amb el Diari de Tarragona, a l'apartat Costa. Veïns de Coma-ruga mantenen el pols a l'alcalde del Vendrell per la bocana al riuet. L'alcalde assegura que ha plantejat l'obra de recuperació als tècnics i que serà factible. Torredembarra acollirà la primera edició del Festival Blau, descobreix el Mar de la Torre. La primera edició d'aquest esdeveniment oferirà activitats, tallers, xerrades gratuïtes per donar a conèixer la cultura marinera d'aquest municipi. Calafell planteja, doncs, de construir punts constructius i conflictius per tal de crear equipaments. S'assenyala des de l'Ajuntament de Calafell que són zones que generen inseguretat als veïns, són punts conflictius. Per tant, l'Ajuntament de Calafell impulsarà el que denomina urbanisme tàctic contra la inseguretat. 11 propostes guanyadores dels pressupostos participatius de CUNIT. La partida reservada és de 300.000 euros. Les velles instal·lacions dels Mossos d'Esquadra al Vendrell seran per als agents rurals. Desmantellar el tram central del passeig marítim de Roda de Barà costarà 1,4 milions d'euros. La Generalitat desurbanitzarà 850 metres de platja llarga sense afectar els restaurants i crearà un lloc amb un itinerari més tou. I per últim, repassem ara el diari Més, a la secció Penedès. El poble de Tarragona, que s'ha convertit en un dels grans focus de grafitis als trens. L'estació del municipi figura entre les més afectades amb les pintades bancàliques que hi ha a Catalunya, i estem parlant de l'estació de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, que s'ha convertit en un dels principals focus de grafitis ferroviaris de Catalunya. I fins aquí el repàs a les portades dels diaris digitals.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
4: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:45 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:45 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
5: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen en català.

0: Surfing Safaris, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
2: Doncs després del bloc publicitari els deixem amb música fins a arribar al punt de dos quarts, moment en què arribarà l'avanç informatiu de Calafell Ràdio i la secció portaveus avui amb el Partit Popular de Calafell. Molt bon dia.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Montoriol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on van assistir la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tindrà un nou pont que la connectarà amb el Passeig Marítim. L'últim ple de l'Ajuntament ha aprovat una partida pressupostària per a fer el projecte executiu del nou pont que unirà la Ciutadella amb el Passeig Marítim. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Serà aquest dissabte, 6 de juny, amb entrada gratuïta. L'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. La Bisbal del Penedès adjudica a Tarracodox la gestió de colònies felines amb el mètode CER. L'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. I l'atur cau un 2,56% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, amb el valor més baix des del juliol de 2008. Al sud de Catalunya compten gairebé 370.000 afiliats. L'Agència Tributària de Catalunya reforça l'atenció presencial de la campanya de la renda i disposarà de 40 oficines. L'atenció telefònica al maig ha crescut un 20% fins les 25.500 persones. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El KDM Beach Volley arriba a la seva 9a edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs seguim endavant en directe des de Calafell Ràdio. Quan sona aquesta sintonia és que arriba el moment de la secció portaveus. Avui doncs tenim amb nosaltres doncs el portaveu del partit, bueno, el segon del Partit Popular, sí que ens acompanya com sempre aquí amb nosaltres. Molt bon dia,
1: molt
0: Sergio.
1: Bon dia, molt bon dia, Mireia.
0: Què tal, com estàs, Sergio?
1: Bé.
0: Molt bé.
1: Molt millor. Doncs... I sobretot saludar a tots els calafellencs, uh-huh, calafellenques i bueno, i a tots els que ens escolten de totes les de moltes comarques de la zona, no? Del Baix Penedès, com és normal, el Tarragonès, uh-huh, el Garraf, que arriba molta gent a aquesta emissora de Calafell.
0: Doncs, Sergio, anem a parlar de diferents temes avui en aquesta secció de portaveus i començarem parlant de la comissaria doncs, que s'ha anunciat aquesta setmana. Què és el que voleu explicar?
1: Sí, bueno, explicar, primerament, és felicitar-nos tots per un tema que per nosaltres, des del que van començar la legislatura, inclús abans, hem estat molt a sobre. Bueno, des de fa 6 anys, el Partit Popular de Calafell, hem estat presentant el que són les al·legacions als pressupostos de la Generalitat, que la comissaria de Calafell pues, sigués una realitat, que es construïssi, no? I és una cosa que nosaltres, bueno, tothom has conegut el que està passant, bueno, la inseguretat que està passant aquí a Calafell, com a molts puestos de tota Catalunya, de tota Espanya, no? El problema de la inseguretat, no? Nosaltres sempre hem dit que som un partit que ens agrada el primer és la prevenció, no? O sigui, i pas a pas, o sigui, anant veient el que estàvem veient, pues, la nostra insistència, no? Vam presentar al Parlament de Catalunya... No, primer vam començar amb mocions aquí, amb l'Ajuntament de Calafell, en aquest cas també va estar l'Ajuntament de Cunit, des del Partit Popular, van ser aprovades per la majoria del ple. També va passar el mateix, van fer a instància del Partit Popular al Consell Comarcal del Baix Penedès, d'això estem parlant de fa 2 anys, 3 anys, també va ser aprovada, i després, bueno, vaig estar, jo que he sigut exdiputat al Parlament de Catalunya, no? Vaig estar en moltes reunions, moltes hores amb gent del meu partit, i inclús de diputats que no eren del meu partit, parlant d'aquest tema, no? Se va portar una proposta de resolució al Parlament, també proposada pel Partit Popular, que també va ser aprovada. I, bueno, ha arribat el moment, em sembla que serà una realitat. Encara ens queda un pas que és el que sigui inclòs als pressupostos. Sabem que les paraules són paraules, les podem dir, però al final el que marca que sigui una realitat són els diners, no? I són els diners que té que posar la Generalitat de Catalunya perquè la comissaria de Calafell estarà segur. És un lloc que actualment, en temes d'inseguretat, fa falta. És un lloc que fa falta, només que la seva presència, que a part pues, crear una seguretat per tots els ciutadans que viuen en aquella part, que són més és la part més habitada de Calafell, no? I sobretot hi ha molta casa i hi ha l'estació, hi ha puestos que... tothom que ha passat per allà sap el que hi ha, sap el que està passant a lo que és l'Avinguda Catalunya, a la plaça del Mediterrani, allà a l'estació. També tenim que dir el que està passant últimament a el que és la part de Vilamar, la part de la platja, la part del port, no? O sigui, ha arribat un moment, inclús a la dada que donava, quan va estar la consellera aquí, bueno, la vas llegir, no? Que havia pujat a l'índice de delictes aquí a Calafell. El que sí tinc clar que portem nosaltres, el Partit Popular, portem 6 anys darrere d'això. Escolta, no, hem sigut, crec, la part més activa dintre d'aconseguir aquesta comissaria. Estem, ja dic, per nosaltres estem contentíssims, perquè al final és un treball, una constància de vinga, vinga, vinga. També tinc que dir que tots, al final són tots el que hem fet, no? Des de l'Ajuntament, des de l'alcalde, des de tots els partits que han estat d'acord en tot moment aquest tema. Ha arribat el moment, espero que el contempli, ara venen els pressupostos, que estigui dintre, que la comissaria de Calafell Cunit el abans possible estigui en marxa, i que és algo molt important per tots. Sense seguretat no hi ha llibertat, i tots els que vivim a la part, en el meu cas, no, jo vinc segur de Calafell, sabem el que hi ha, sabem el que està passant. Passejar o anar a prendre alguna cosa a segons quines hores és molt complicat, i el mateix passa al port, i el mateix passa els dies, sobretot els dies ja festius a lo que és el carrer Vilamar i la part de la platja, la zona de la platja. Tenim que acabar amb tot això. Calafell, el nom que té, i el que estem lluitant tots perquè sigui una ciutat que és el que vivim, que és turística totalment, no podem permetre que passin aquestes coses, no? I crec que un dels grans passos que s'ha donat per aquest tema és que, a part de la professionalitat dels policies locals d'aquí de Segur de Calafell, de Calafell, i bueno, són de Segur de Calafell també, i els Mossos d'Esquadra aquí instal·lats a el que és el municipi de Calafell, serà molt important per la seguretat de tots els ciutadans de Calafell. Per nosaltres és algo molt important.
0: Molt bé, Sergio, doncs després de parlar de la comissaria, un altre dels temes que també voleu tractar doncs és el servei de pediatria, no? El CAP, sí, de Segur de Calafell.
1: Sí, sí, el servei de pediatria. Nosaltres, bueno, també fa un mes es va... Jo, la veritat, que la meva condició de ser diputat l'estic utilitzant al màxim. Nosaltres, al final, el partit, ho dic sempre que vinc aquí a la ràdio, ho dic sempre: escolta, si no tenim calés aquí, les tenim que buscar. Les hem que buscar al Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat, a la Diputació, on sigui, tenim que buscar calés, perquè no arriba, no se poden fer les coses. A part, no és una competència nostra, en aquest cas, no, de l'Ajuntament de Calafell. Nosaltres som els primers, i vam dir que estarem allà, serem oposició, però serem oposició constructiva, estarem allà per aportar coses per Calafell. Bueno, el detall aquest de quan s'atreu el pediatre de Segur de Calafell és algú que... torno a repetir, jo soc d'allà i és el primer que em cau totes les queixes, les queixes amb raó, no? I quan van triure, doncs, tenim que tindre en compte que és una població la més poblada de Calafell. Es treuen un servei tan essencial com és la pediatria, el servei de pediatria. Nosaltres, amb una proposta de resolució, se va aprovar fa un mes al Parlament de Catalunya, es va aprovar que el abans possible estigués una altra vegada el servei de pediatria al CAP de Segur de Calafell. Hem escoltat per part del cas d'aquest govern d'aquí, de Calafell, que, bueno, estan, que si hi ha una ampliació, que si tal, escolta, sí, una ampliació, el que vulgueu. Sé que ells no són els que tenen que posar el metge, no? En aquest cas, el metge, el pediatre. Però sí que hem de fer força, com l'estem fent nosaltres, i que es compleixi amb la proposta de resolució que es va aprovar al màxim òrgan que tenim a Catalunya i que és el màxim responsable de la sanitat a Catalunya, no? I se va aprovar la proposta del Partit Popular, se va aprovar, escolta, l'abans possible, continuem insistint que l'abans possible el servei de pediatria de Segur de Calafell se torni a atendre el servei. És molt important, escolta, estem parlant d'una persona de Segur per anar al servei de pediatria de Calafell, estem parlant de 8 quilòmetres. El que no té cotxe té que agafar un taxi, que trecaria un taxi al nen, o si no, agafa l'autobús. En unes hores de la nit no hi ha autobús. O sigui, escolta, anem a posar-li una mica de cap a tot i, escolta, i que l'abans possible nosaltres continuem insistint al Parlament de Catalunya i amb la Conselleria de la Sanitat de que sí, sí, molt bé que després s'haurà un cap a la zona del port de...
0: A la platja, de Segur.
1: A la platja de Segur. L'ampliació també del que és el CAP de Segur, però no tenim el que volem, no? El que volen els ciutadans d'aquest cas de Segur de Calafell, que és el servei de pediatria. Hi ha molts nanos, hi ha molts nens, o sigui, i el que no desitja un pare és agafar el seu nen, agafar-lo amb la mà i tindre, no tindrà cotxe. Hi ha gent que no té cotxe, agafar un tren o agafar un taxi amb el nen malalt. O sigui, és una cosa que nosaltres, encara a mi no m'entra al cap. O sigui, nosaltres des del Partit Popular continuarem insistint en que el cap de Segur tingui l'abans possible el servei de pediatria, com diu la proposta de resolució aprovada amb el legislatiu, el Poder Legislatiu de Catalunya, aprovada al Parlament de Catalunya, perquè la Conselleria de Salut posi el pediatre al CAP de Segur de Calafell.
0: Molt bé. I tenim més temes, deixem aquest ara a banda, passem a parlar d'esports, un altre tema, sí, totalment diferent.
1: Totalment diferent, eh? aquest ens està portant més alegries que totes aquestes coses que estan passant. Bueno, una altra vegada felicitar el Club de Futbol Calafell pel seu èxit de pujar a segona catalana. És molt important. Ara ve la segona part, no? La segona part és l'any que ve, no? L'any que ve tenim un equip... A veure, jo soc partidari, igual que el hockey, no? El hockey és, per mi també és essencial. O sigui, el hockey de Calafell és el que dona... Passeja el nom de Calafell per tot Europa, inclús per tot el món, no? I això és molt important de cara al turisme, de cara a tot. O sigui, i a l'esport. L'esport és bàsic. L'esport és salut, l'esport és educació. Per nosaltres és... és el màxim, no? I desitjo que veure que tenen, queden tres eliminatòries, a veure si el hockey pot obligar al Liceo. Sé que ho tenim una miqueta fotut perquè hem perdut els dos primers partits, però bueno, molt d'ànim a tots i vinga, que un esforç més, que ens hem passat, hem estat a dues finals, les dues pels pèls ens hem perdut, i a veure si aquesta tenim sort, que ja sé que és una mica difícil, però a veure si tenim sort, i molt d'ànim a tots l'equip, a tot el hockey. I a l'equip de futbol igual, no? A l'equip de futbol tenim que donar-li ara tot el màxim recolzament. És un equip de futbol, el futbol, anem a dir, al final és l'esport que tothom segueix, el que més expectació té, i poder portar el nom de Calafell i fer pujar l'equip a una altra categoria més, sé que això porta, pues, almenys una miqueta més d'inversió, segurament que la té que tindre, perquè els jugadors tenen que ser una miqueta... tenen que dedicar-se a més hores, també necessitaran més entrenament, més coses, i per això... igual que tots els esports, però dic aquests dos perquè anem a dir que som els més importants, no?, que tenim aquí a Calafell, i per això vull fer una crida a tots, no?, a part de la ciutadania, de fer-se socis tant del Segur com del hockey, no?, del club de futbol com del hockey de Calafell. Anem a fer un esforç i anem a veure si el hockey rematem l'any que ve totes les finals que hem perdut aquest any, però hem perdut finals, tampoc és dur, però bueno, al final estàs allà, no? I ara, bueno, a veure si tenen sort i els partits que queden del playoff, a veure si podem tirar a l'endavant i arribar, anem a dir, a la final. I ja el futbol, igual, tenim que fer el màxim esforç perquè el futbol a Calafell, sigui com a la majoria de municipis, i nosaltres tenim el potencial, tant persones com de socis per posar el Calafell on es mereix i tindre un equip més que ser representatiu en tota Catalunya, que viatgi, que passegi el nom de Calafell per tots els puestos i el passeig amb èxit. I a part, no sé, el que estic dient, l'esport és salut, l'esport és companyerisme, i això és fantàstic. I ens han fet passar tant el hockey com el futbol, ens han fet passar moments molt bonics, i això ja hi ha que premiar-lo d'alguna manera. I nosaltres, per part del Partit Popular, posarem tots els esforços i tot el que puguem per recursar-los en tot el que sigui.
0: Recordem que estem en directe a Calafell Ràdio, la secció Portaveus, avui amb el Sergio García, del Partit Popular de Calafell, i ara seguim parlant de més temes, l'últim que tractarem, però relacionat amb tota aquella zona de Luis Vega.
1: Sí, a veure, anem a parlar, és una cosa que és que aquí la gent es perd. Hi ha gent que per el tema i no té coneixement exactament del que està passant. Bueno, els que ho saben, ho saben l'Ajuntament, com és normal, que són els que estem allà, no? A veure, el tema del Luis Vega fa des de l'any 2009 que està aprovat tots aquests projectes. I em sembla que acaba de passar avui. O ahir, o fa... Jo estic molt sorprès, no? Dic, ostres, la gent no té memòria, la gent... Inclús persones que estaven allà, que estan actualment protestant per això, van aprovar allò. Són coses que et quedes molt parat, no? Dic, ostres, jo soc una persona, mira, la meva experiència és de mirar, d'estudiar, de mirar... Tot el pom aquí va ser aprovat. Però és que ja contemplava lo de l'hotel, o sigui... I van estar fins a l'any 2011... parlant amb taules per treballar-lo i ho van aprovar. Jo, només hi van haver dos partits que en el meu cas van votar en contra el primer, el que és l'inicial, se va estindre, i el que moment estava la Olga, la nostra regidora, i el que és el final van votar en contra, però en contra de coses puntuals, no? Que no és el cas de l'hotel. No, el cas de l'hotel, doncs, arribes, fas la suma total, escolta, no, però el cas de l'hotel, a veure, Calafell s'està fent molt gran. Calafell necessita un puesto, allà teníem un puesto que, la veritat, magnífic, perquè és magnífic, escolta, que vingui un hotel, que tindrem un palau de congressos, que fa falta Calafell. Fa falta potenciar Calafell. Calafell és turisme. Vivim del turisme, i el que no es doni compte de que vivim del turisme no sap d'on viu. No sap on viu, la veritat. I nosaltres, des del Partit Popular, hem dit a tot moment, el nostre portaveu, el Juanjo i jo, estem dient constantment, nosaltres recolzem l'hotel, clar que ho recolzem, com no? Un hotel de qualitat, un palau de congressos aquí a Calafell, escolta, ens pot portar a Calafell a uns nivells de coneixement per segons quines reunions i segons quins... Ja ho diu, congressos, que pot ser molt important. O sigui, nosaltres tot el que sigui progressar en... tot el que sigui el nom de Calafell, portar-lo on sigui, faci falta. Jo crec que nosaltres, amb el Partit Popular de Calafell, ningú té dubtes. O sigui, nosaltres aprovem pressupostos, aprovem coses, estem per treballar pel ciutadà. O sigui, ja, i veig això, això, el tema de l'hotel, i dic, escolta, fa des de l'any 2011 es va fer l'aprovació final. O sigui, i des de l'any 2009 es va començar a treballar. Escolti, miren els papers abans de parlar. Miren el que van... Miren quin va apartar. Miren, és que està tot escrit, és que és curiós. Està tot escrit. Ho miren a les pàgines web de l'Ajuntament. Ho mires i quedes per a dir, escolta, no. Les mateixes associacions i tot això... em sembla mentida que no l'hagin mirat. Escolta, amb tots els respectes, hi ha gent que pot ser que no es mira aquestes coses, segurament la majoria dels ciutadans, però hi ha gent que està protestant i que està fent coses que van signar aquí document. O sigui, això és algo que a mi em queda bastant parat, i després diuen, escolta, que nosaltres hi ha unes coses que estan aprovades de fa anys, que ja dic, l'únic partit que va votar en contra va ser el Partit Popular, però en contra de coses puntuals, i que ara mateix, com estic dient, això és bo, es fa. Saps? Allà hauran coses que no, però de moment el de l'hotel, nosaltres, el Partit Popular, estem d'acord totalment, i això és una cosa que avui m'agradaria que totes aquestes persones, és com dir, l'altre dia tornem a un altre tema, el de la comissaria de policia, per què fa falta una altra comissaria de policia que la fe? Diu, escolta, tu, estic al·lucinant, o sigui, tu o no ets d'aquí o vius a un altre lloc, o sigui, això l'he escoltat i me l'he llegit, o sigui, dic, no pot ser, fa una comissaria perquè els Mossos d'Esquadra, depenent del Vendrell, queda molt lluny, que tenen les patrulles que són molt curtes per una comarca tan gran, d'espai, i escolta, doncs, si tenim una comissaria aquí que donarà el servei, doncs, a tot el que és la zona del Cunit i, uh-huh. i que la feia, que entre tots a l'estiu som tranquil·lament 200.000 persones, ja, i normalment a lo que és entre les dues sumem 50.000, o sigui, li fa falta, és una cosa que no entenc, o sigui, les coses ja cal dir-les en coneixement. Nosaltres des del Partit Popular a tot moment treballarem, no parem de treballar perquè Calafell tingui els serveis que creiem que creu tothom que fan falta, i continuaran el mateix camí, com ha passat amb el camp de futbol 7, com ha passat a la ciutat ibèrica, com ha passat al camp de futbol d'assegut de Calafell, que tot això està recolzat i apujat pel Partit Popular i demanat pel Partit Popular, i els pressupostos, i hem arribat a acords, i això és el més important. Des del Partit Popular, ho dic clarament, continuarem treballant perquè Calafell sigui gran i que la gent pugui conviure amb tranquil·litat i una zona tan bonica com és la que vivim nosaltres.
0: Molt bé, Sergio, doncs moltíssimes gràcies per venir a la secció Portaveus a Calafell Ràdio.
1: Bon dia. Moltes gràcies a tots. Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.

0: reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: 2 minuts falten per arribar a les 10 del matí, moment en què els oferirem l'espai Vida Saludable. Abans, Aitana.

0: Dos minuts passen de les 10 del matí. És moment de l'espai Vida Saludable. Avui parlem de fruita i verdures.
1: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable. A Calafell Ràdio, com cada setmana, ens acompanyen professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui tenim amb nosaltres els estudis. La Judit Companys és dietista nutricionista. Judit, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui, com sempre, vens a parlar de menjar saludablement. Avui parlarem dels beneficis de la fruita i de la verdura.
2: Sí, avui us vinc a parlar de com menjar fruita i verdura ens pot ajudar a millorar la nostra salut. És un missatge molt fàcil, gens complicat, no? El fet de menjar cada dia aquests aliments. Sabem que són saludables. No és cap exageració el fet de tenir que menjar cada dia dos, tres peces de fruita al dia i dos vegades al dia verdura. És una manera fàcil, econòmica i una manera de protegir tant el nostre ambient, la nostra natura, com mantenir la nostra salut i reduir el risc de patir diferents malalties. Uh-huh. Per donar-vos alguns exemples de dades interessants, sabem que l'Organització Mundial de la Salut ens indica que la gent menja poca fruita i poca verdura. Això ocasiona més de 1,7 milions de morts a l'any, majoritàriament per malalties causades per el sistema cardiovascular, el càncer, o les malalties respiratòries i la diabetis. Tot això relacionat amb el baix consum de fruita i verdura. Sabem, quan parlem de baix consum, sabem que l'objectiu hauria de ser consumir uns 600 grams de fruita i verdura al dia i la mitjana del nostre territori és de 300 grams. Per tant, és la meitat de consum que hauríem de consumir. Si veiem les dades a nivell d'adults, sabem que el 34% dels adults no menja fruita i el 57%, és a dir, més de la meitat de la població, no consumeix verdura cada dia. Si anem a veure els joves, sabem que el 48% d'aquests no consumeixen fruita diàriament i el 69%, encara augmenten més les dades, no prenen verdures hortalisses diàriament.
1: Doncs el titular alarmant és aquest: no menjar fruita o verdura fa que emmalaltim.
2: Exacte, exacte. I és una cosa

0: el que us deia, molt senzilla de fer, i a vegades és que ens en oblidem. No és que no ho vulguem fer, sinó o que no estem introduint aquests
1: som
0: aliments
1: vagos,
0: de manera...
1: Som vagos a l'hora de menjar, també.
0: Sí, i també perquè a vegades no trobem la manera que ens agrada. Sembla que sempre hagi de ser una obligació i ens ho mengem de la manera més sosa possible i sense buscar-li aquesta gràcia a consumir fruita i verdura.
1: Parlàvem de quantitat en pes, però anem a parlar d'aquesta quantitat de fruita que està recomanable menjar diàriament, Judit.
0: Sí, la recomanació són, com a mínim, 3 racions de fruita al dia. I si dic com a mínim, perquè si en volguéssim menjar més, tampoc passaria bé res.
1: Què és una ració? És una peça? O què considerem per ració?
0: Clar, aquí és el gran error que fa la gent, perquè hi ha molt... Perquè què consisteix, no? Què vol dir ser una ració? Una ració és, per exemple, un tall de meló, un tall de síndria, una peça d'una fruita mitjana, com podria ser un kiwi, una poma, una pastana, un plàtan, sí. Poc madur, aquí sí que faig la puntualització, que serà quan sigui més saludable, una taronja, 2-3 peces d'aquestes fruites més petites, com els préssecs, com les prunes, els albercocs, les mandarines, o 5 o 6 maduixes, 6 o 7 talls o grans de cireres o de raïms. Uh-huh. Per què fem aquesta puntualització? Perquè hi ha persones que es passen d'aquesta quantitat. És a dir, potser en un moment del dia, en vez de menjar-se una ració de fruita, se n'estan menjant 2 o 3. I aquí ho lligo una miqueta en quan tenim diabetis, per exemple, perquè a vegades a moltes persones ens diuen és que a mi m'han prohibit la fruita perquè porta molt de sucre. I moltes vegades l'error que fa la gent és no consumir una ració de fruita, sinó consumir 2 o 3 en el mateix moment del dia. Amb aquestes persones que tenen diabetis, els hi hauríem de dir: consumeix 3 racions de fruita al dia, però separades durant el dia. Per exemple, una a l'hora d'esmorzar, una a l'hora a mig matí, una per berenar, per exemple. Però no fer aquests superesmorzars on mengem molta quantitat de fruita pel matí o molta quantitat de fruita pel vespre, perquè el problema no és menjar fruita, sinó que ens la mengem tota de cop.
1: Clar, també hi ha persones que diuen, també no soc diabètic, però la fruita porta molt de sucre. Per exemple, ara a l'estiu, jo diria que és l'època on hi ha més fruita de tot l'any, a més és fruita que ve molt de gust, perquè amb la calor doncs va bé per refrescar, però és dolça la fruita. Això té alguna contraindicació si consumim aquestes quantitats i aquest sucre?
0: Si ho fem de la manera que us he comentat, de menjar-nos una ració de fruita al dia, una ració de fruita per àpat, sí, no hi hauria cap tipus de problema, perquè quan anem a veure les propietats de la fruita, la major part de la composició nutricional d'una fruita és aigua. No és sucre, és aigua. I la quantitat de sucre pot variar entre un 5 i un 20% depenent del tipus de fruita. És cert que hi ha fruites que poden portar una miqueta més de sucre que unes altres, però la variació tampoc és molt gran i continuem dient que l'aliment o el component principal de la fruita continua sent l'aigua. I no ens hem d'oblidar que hi ha fruites, o sigui, les fruites en general també porten moltes vitamines. Les fruites normalment són riques en vitamina B9, en vitamina C, en vitamina A, també són riques en minerals com amb el potassi i el magnesi, contenen fibra que ens ajuden a saciar-nos. Per tant, no ens hem de fixar tant en la quantitat de sucre que porten els aliments, sinó en com ens estem menjant aquesta fruita.
1: Judit, has vingut a parlar de la importància de consumir aquesta fruita, però també, dèiem, la verdura. Què ens has d'explicar respecte a la verdura i aquestes hortalisses?
0: Primer, m'agradaria destacar la diferència real entre la paraula verdura i la paraula hortalissa, perquè moltes vegades les utilitzem indistintament i realment hi ha una diferència. Realment, verdura és tota aquella hortalissa de fulla verda. Tots aquelles hortalisses que tenen un color verd els hi anomenem verdures, però també hi ha hortalisses que no són de color verd i també les considerem hortalisses. Per tant, la paraula real que hauríem de parlar quan parlem de fruita i verdura realment no estaria ben dit. Hauríem de dir fruita i hortalisses, perquè la verdura només correspon a aquests aliments que són de color verd. També dir, les verdures, contingut principal, el component principal de les hortalisses continua sent l'aigua, igual que les fruites, per això sempre les considerem en el mateix grup. Tenen un baix aport calòric, no contenen pràcticament hidrats de carboni i contenen molta fibra. a part d'aquestes vitamines que havíem dit abans, la vitamina B9, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K, també el potassi, el calci, que sabem que les verdures també tenen un gran aport de calci, no només els lactis porten calci. I quins beneficis té la verdura? Primer de tot, millora la meva digestió, és a dir, la meva salut intestinal millorarà si consumeixo diàriament verdura. Enforteix el meu sistema immunològic, per tant, reduirà el risc de que jo agafi refredats o malalties tipus respiratòries. Prevé el risc de desenvolupar malalties cròniques, malalties que duren per tota la vida, la diabetis, els problemes cardíacs. I a més, com porten poques calories i porten molta fibra, ajuden a saciar-me. Que saciar-me, o sigui, sempre explico que per fer-ho fàcil, la paraula saciar vol dir atipar-me, és a dir, que m'ajuda a quedar-me sense gana, però que aquesta sensació de sacietat madura molt de temps. Si madura molt de temps, a què m'ajudarà? A no picar entre hores, que moltes vegades és el problema de les persones que s'engreixen, perquè com tinc ganes a totes hores, començo a picar aliments que no són saludables. Si jo introdueixo la verdura en els àpats principals, el que aconseguiré és saciar-me, no tenir gana entre hores i no picotejar.
1: Abans te preguntava respecte a la fruita, la quantitat, la freqüència, també preguntar-t'ho respecte a la verdura i a les hortalisses.
0: Sí, en aquest cas les hortalisses les hauríem de consumir cada dia, dues vegades al dia. És a dir, sempre hauríem d'introduir verdura per dinar i per sopar. Si algú vol posar una miqueta per esmorzar perquè menja uns tomàquets xerris, per exemple, o uns trossets de pastanaga a l'hora de berenar, també els podem posar, evidentment. No cal començar de cop. Si no estem acostumats a menjar verdura, no cal que d'un dia per l'altre ho fem perfecte. El que podem fer és anar introduint poquet a poquet una mica de verdura en els àpats fins que ens anem acostumant. Us puc assegurar que les persones que em visiten al CAP i els hi faig aquesta recomanació, al principi me miren amb una cara pensant que és impossible i el cos t'ho demana. Quan tu comences a introduir aquests aliments, el cos t'ajuda, ens dirà que vol introduir-lo. I també parlar d'aquestes hortalisses, que no tot és l'enciam, l'amanida i les bledes o la mongeta verda que tenim. Podem fer plats amb pastanagues, podem fer plats amb carbassó, podem fer ara que ve l'estiu, amanides de tomàquet, puc fer amb carxofes, puc fer espàrrecs, i no fa falta que tot sigui bullit. Puc utilitzar el forn, puc saltejar els aliments, els puc fer al vapor, puc utilitzar menys el fregit, que tots sabem que no és la cocció més adequada, podem utilitzar qualsevol tècnica culinària que faci que els aliments tinguin més sabor i m'agradi més i que no tot sigui soso.
1: Clar, és que a vegades trobem la verdura, la manera de consumir-la, que és avorrida, té poc sabor. També a l'hora de cuinar-la, aquí estaria el secret, no?, de com combinem aquesta verdura i de quina manera la cuidem perquè no sigui tan avorrida, tan sosa, com deies.
0: Canviar, coses que podem fer, canviar els aliments, les verdures. Quan anem a comprar cada setmana al supermercat o a la fruiteria, és interessant no sempre agafar la mateixa verdura, sinó cada setmana pensar en una verdura diferent, i així no ens avorrim, perquè és que si cada dia mengem el mateix, jo també m'avorriria. És important variar, i tampoc hem de ser molt cuinetes, vull dir, no hem de fer unes supercoccions o uns superplats, podem fer coses molt senzilles, però anar canviant i variant aquests aliments.
1: També entenc que hi ha moltes maneres de consumir la fruita, en suc, sencera, licuada...
0: Sí, és una de les preguntes que ens fan moltes vegades, de si és el mateix beure'ns un suc de taronja que menjar-nos la taronja, que si ens podem fer liquats de verdures perquè així m'ho prenc com amb un suc i així me n'oblido de la verdura.
1: També les verdures, clar, les podem liquar.
0: Les podem liquar. Llavors, què passa? És el mateix? Realment no és el mateix, perquè quan jo trituro una fruita o una verdura, el que estic fent és eliminar la fibra d'aquest aliment. Si jo elimino la fibra, el que faré és que no em saciaré. Hem dit que un dels beneficis de la verdura era que tenia aquest poder saciant que fa que no tingui gana entre hores. Clar. Si jo m'acarrego la fibra, aquesta sensació desapareix. Per tant, ja no és un aliat nostre quan jo tinc obesitat o quan jo vull mantenir el meu pes o reduir-lo. I a més, no m'estarem. Quan prenc un producte que està líquid, més igual que sigui un suc, que sigui qualsevol cosa, quan un producte és líquid, no m'estego. I si no m'estego, tampoc s'activa aquesta sacietat. Hi ha una part mental, podem dir-lo, hi ha una hormona en el nostre cervell que s'activa la sacietat quan jo fa molta d'estona que estic mastegant. Si no m'estego i em prenc un suc, tots ho podem pensar. Imagineu-vos que m'estic bevent un suc de taronja o m'estic menjant una taronja. Quan m'acabo de beure amb el suc, estic tipa? Molt probablement molta gent em diria que no. Però, en canvi, quan m'acabo de menjar una taronja, potser no estic supertipa, però m'he tipat.
1: Però tinc més sensació.
0: Pues aquí l'única diferència que hi ha hagut és el fet de mastegar.
1: I el fet també de digerir-la, no? Trigues més si la mengem d'aquesta forma sencera que no beguda, amb un suc.
0: Exacte. L'estómac, o sigui, entraran els aliments més a poc, es digeriran millor i, per tant, la salut intestinal també estarà molt més regulada en aquest sentit.
1: I trigarem més temps a tornar a tenir gana, també.
0: Exacte. Uh-huh.
1: Ara, dèiem abans, l'estiu és una època en què tenim ganes de, potser, consumir més fruita. A més, tenim més varietat de fruita. Què ens has de dir sobre, també, les verdures, segurament? Doncs els horts estan molt més plens de verdures de temporada, ara, l'estiu. Què ens pots dir sobre això?
0: Sí, és, també és un tema molt interessant, el tema de la fruita i les hortalisses de temporada, perquè ara venen verdures que ens venen molt de gust, tenen més sabor, però realment, a dia d'avui, tenim verdures i fruites durant tot l'any. Podem trobar síndries al mes de desembre, sí, per exemple, no? Llavors, el millor és consumir les fruites i les hortalisses de temporada, perquè tenen, o sigui, tenen més sabor, això és indiscutible, i a més hi ha moltes persones que es queixen perquè menjar fruita i verdura és car. Quan nosaltres consumim fruita i verdura de temporada, aquestes són les més econòmiques i per poder comprar. Ara bé, si jo vull comprar síndria al mes de desembre, segurament em costarà un dineral, o sigui, clar, que també hem de ser conscients del que estem fent. A més, d'on ve aquesta síndria? És a dir, hi haurà uns costos, una contaminació per aquests camions que ve a saber d'on venen, o avions, perquè segurament venen de l'altra punta del món. Uh-huh. Per tant, tampoc estem contribuint a que sigui sostenible, no?, tota aquesta alimentació que estem duent a terme. Per tant, si volem cuidar tant la nostra salut, perquè també quan la fruita és de temporada serà molt més sucosa, molt més sabrosa, i a part gaudirem més d'aquesta fruita. Ara quan comprem tomàquets al supermercat o a la fruiteria, tenen molt més sabor que els que compràvem fa 4 mesos. Quan parlem de fruita de temporada, ara tenim nespres, tenim albercocs, tenim préssecs, tenim cireres, tenim maduixes, comença el meló, comença la síndria. A nivell de verdures tenim el carbassó, tenim el pebrot, tenim l'albergínia, tenim els tomàquets, tenim els cogombres, la mongeta verda. Jo sé que hi ha molts aliments que acabo d'anomenar, sobretot la verdura, que la consumim tot l'any.
1: Sí.
0: Però la verdura potser a l'hivern hem de tirar cap a aquelles verdures que són de temporada. Que a l'hivern podem substituir totes aquestes verdures, que algun dia el menjarem, no passa res. Però cap a la col, la coliflor, les bledes, el bròquil, tot el que és fulla verda, realment és d'hivern. I tot el que té color, que no és verd, podem dir que és més característic de l'estiu. Per tant, hem de ser responsables i també modificar aquest consum segons la temporada que toca.
1: Fruites i verdures tot l'any i, a més, a qualsevol etapa de la vida, no? Perquè ajuda pel creixement, també després vitamines a mantenir-nos saludables al llarg de la resta de la nostra vida, no només quan creixem, sinó ja quan som adults.
0: Molt bé, pel creixement i també per un envelliment saludable.
1: També.
0: Perquè al final totes les fruites i les verdures tenen antioxidants, tenen perfils antiinflamatoris que faran que envellim de la millor manera possible.
1: Doncs estem acabant aquest temps de vida saludable. Avui parlant de verdures, dels beneficis de la fruita també, amb la Judit Companys. Algun últim apunt, Judit?
0: Res més, només comentar-vos que penseu en el vostre últim plat d'avui, de si ha tingut colors, si hi ha hagut fruita, si hi ha hagut verdura. Comencem a plantejar-nos què podria haver introduït per intentar adquirir, no, aquests hàbits de més fruita i de més verdura al dia, i que no volem canvis a curt termini, perquè tots aquests canvis a nivell de consum de fruita i verdura no es veuen d'un dia per l'altre. Al final és el que comentes, creixerem millor, envellirem millor,
1: sí.
0: Per tant, és una aposta a llarg termini i no a curt termini.
1: Doncs posem-li vitamines i color als nostres àpats, a la nostra dieta. Judit Companys, dietista nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, gràcies, i ens retrobem ben aviat en aquest espai de vida saludable.
0: Moltes gràcies, igualment.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Música en català, de dilluns a diumenge, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. La millor selecció de música en català la tens a Calafell Ràdio.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: D'aquí a un no res, a partir de 11:15, l'abans informatiu i després l'espai de les escoles. Ara Marc Lucas i Juan Magán. Mango, metele mambo.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Montoriol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on van assistir la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tindrà un nou pont que la connectarà amb el Passeig Marítim. L'últim ple de l'Ajuntament ha aprovat una partida pressupostària per a fer el projecte executiu del nou pont que unirà la Ciutadella amb el Passeig Marítim. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Serà aquest dissabte, 6 de juny, amb entrada gratuïta. L'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. La Bisbal del Penedès adjudica a Tarracodox la gestió de colònies felines amb el mètode CER. L'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. I l'atur cau un 2,56% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, amb el valor més baix des del juliol de 2008. Al sud de Catalunya compten gairebé 370.000 afiliats. L'Agència Tributària de Catalunya reforça l'atenció presencial de la campanya de la renda i disposarà de 40 oficines. L'atenció telefònica al maig ha crescut un 20% fins a les 25.500 persones. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El KDM Beach Volley arriba a la seva 9a edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Doncs vinga, som-hi després de l'abans informatiu de Calafell Ràdio i com cada dimecres és moment de l'espai de les escoles. El que fem és donar pas al nostre company, el David Borilló, que es troba a l'escola Vilamar de Calafell. Molt bon dia, David.
3: Molt bon dia, Mireia. Exactament, com dius, estem aquí a l'escola Vilamar i estic molt ben acompanyat amb uns alumnes de 6è de primària. Ens parlaran de diversos temes, ens parlaran de les colònies, de, bueno, un pla de treball que tenen, ens parlaran també de la graduació que estan preparant, perquè clar, l'any vinent aniran a l'institut. Així que, si us sembla, doncs comencem amb vosaltres dos primers, si em podeu dir el vostre nom. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, jo em dic Joel.
5: Molt bon dia, jo em dic Nahuel.
3: Molt bé, doncs expliqueu-me, si us plau, les colònies. Vosaltres vau anar de colònies, veritat? Expliqueu-me què és el que heu fet.
4: Pues les colònies van ser centrades, sobretot, en activitats de llengua, que van ser molt divertides, que vam anar 4 dies i 3 nits. El primer dia que vam arribar, allà amb el bus, vam arribar per esmorzar, i vam esmorzar allà en una zona, i els nostres monitors, que teníem dos, que es deien Biel i Delfí. Vam fer diverses activitats molt divertides i anàvem tornant sombra i sol perquè no es cremessin. I després ja vam guardar les nostres maletes en uns bungalops per tenir-los allà guardats. Després de dinar ja ens vam anar als bungalops, que ja es vam ficar als banyadors i ens van donar uns neoprenos i unes armilles per poder anar a fer la primera activitat d'aigua, paddle surf. Va ser molt divertida. Primer ens van explicar la teoria, la seva història i com ens tindrien que ficar en els grups de 3. Vam fer alguna carrera de relleus i després vam ja endentrar-nos dins el mar per començar a fer activitats. Ens van ensenyar la formació tortuga, que ens teníem que agafar totes les paddles per no anar-nos, i va ser molt divertit. Després, quan vam acabar l'activitat, vam entrar al càmping, vam deixar les paddles surts i ens vam anar als bungalows ja per canviar-nos i anar-nos a sopar. Després, el dia següent, vam fer dues activitats. Una pel matí, que és el bodyboard, molt divertida, que era, no, el bodyboard no, el big surf, que és com una paddle surf, però molt més gran, que entraven tots. I vam fer diferents activitats, com pelea de gallos, vam fer també una passarel·la, cantant cançons. I després vam tornar al càmping, vam anar a dinar, vam estar jugant una estona al camp de futbol i per la tarda un altre cop ens vam anar al mar a fer bodyboard, que és amb unes tables molt més petites que teníem que ens hem d'impulsar amb les onades. Va ser molt divertit. I després ja ens vam anar a dormir i a sopar, que va ser molt xulí.
3: Estic veient que hi havia moltíssimes activitats de mar. No sé si tu primer explica'm bé el que vau acabar fent i després jo us preguntaré sobre aquestes activitats de mar que semblen molt, molt interessants. Què més vau fer?
5: Doncs el dia 3, quan ens vam aixecar, vam estar una estona i als bungalows i després vam anar a... Bueno, esmorzar. Després vam anar a la platja a fer relleus o coses així, anant a l'aigua, fent jocs i unes altres coses. També vam fer vòlei i va estar molt divertit. Ens van deixar una estona lliure per banyar-nos perquè feia molta calor, també perquè estàvem a 32 graus i sempre que acabava el dia fèiem jocs de nits. Aquell dia vam jugar al Polisicacos i la veritat que estar a la platja amb les llums va ser molt divertit perquè era com jugar-ho a les fosques, però si, clar, podíem elegir si portar llanterna amb la llum o no portar-la, i era com tenies que trobar-ho i costava una mica més, aunque no era del tot de nit i es veia, però va ser molt divertit. I el dia 4 ja va ser esmorzar, anar a la piscina, que era molt guai perquè n'hi havia dos tobogans, un per fer carreres, que era de 3, i un altre que era de 1, que era com un tirabuc, un espiral, i que quan et tiraves, el teu company, si estava a dalt veient-te, era com apareixes normal, surts del revés i després acabes del tobogan tombat i era com estàs fent la salxitxa. I així va acabar el nostre dia, després vam anar a recollir les coses i vam tornar aquí a l'escola. I la veritat és que va ser molt divertit. Ah, i també el dia 3 vam fer disco ballant un ball que es diu de 12 a 12, que va ser molt divertit.
3: Molt bé, doncs per tant 4 dies de colònies, sembla que molt, molt intensos i molt divertits. Recordeu on va ser aquestes colònies? Vau anar cap a Tarragona, cap a Girona? Veig que hi havia mar segur, però cap a on vau anar?
5: A Cambrils.
3: A Cambrils, molt bé. I després, per últim, també us volia preguntar, m'esteu explicant moltes activitats d'aigua, m'heu explicat doncs quines activitats d'aigua heu anat fent, però suposo que d'aquestes activitats d'aigua han sortit algunes anècdotes, algú que hagi relliscat, alguna anècdota divertida que recordeu de tots aquests dies de colònia. No sé si em podríeu explicar cadascú una.
4: Pues sí, han hagut moltes. Per exemple, com hem estat fent la pelea de gallos allà sobre el Big Surf, van haver unes que eren molt divertides, que eren molt ràpides, unes que eren molt lentes, i van haver un moment que vam fer tots contra tots i tota l'estona jo era molt súbita. I van haver moments que una companya, la Martina, que és la més petita de la classe, va tirar el Tyron, que és un nen gegant, que és supergran, és el més gran de tots. I allà va ser superdivertit. I també vam fer un dia, vam fer com unes olimpiades allà de sorra, que van ser també molt, molt divertides.
3: Molt bé.
5: Jo la veritat de l'anècdota que tinc que explicar, que va ser molt divertit, que era que quan anàvem cap al fons amb les tables, si ens caíem o alguna cosa, o estàvem mai de peus, a vegades ens posaven flotant amb la taula perquè no volíem tocar el terra, perquè n'hi havia moltes pedres i teníem molt d'amor i semblava que estiguessin tocant com alguns molt blandito, i clar, ens espantaven, deien una medusa i tots s'espantaven, i al final No sé qui es va com apartar així de la taula i va ser molt graciós.
3: Per tant, molts moments molt divertits, però també, Mireia, tenim aquí altres companys i companyes que volen explicar un pla de treball del qual estan, doncs, treballant. Si em podeu dir els vostres noms, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, jo em dic Martín.
7: Bon dia, sóc la Cristina.
3: Expliqueu-me què heu fet en aquest pla de treball.
7: Aquest trimestre el pla de treball es tracta sobre el medi ambient i vam parlar de la Unió Europea, de la ONU, vam conèixer països i capitals i vam fer molts projectes molt divertits que ven els pares i tal. Vam conèixer...
3: Digues, explica.
6: Bueno, també vam fer la història d'Europa fent el canvi de les pessetes a l'euro... bueno, parlant sobre moltes coses i ara, que ja l'hem acabat demà dijous, exposarem amb les famílies, exposarem un pla de treball, bueno, una exposició, una presentació que hem fet sobre un viatge que farem a un país d'Europa.
3: Molt bé, per tant, porteu, m'imagino, bastant de temps fent aquest treball. Expliqueu-me quan vau començar fent aquest pla de treball.
6: Aproximadament van començar fa un mes, però així tirant a llarg.
3: Molt bé, doncs com veieu, doncs han après moltíssim amb aquest pla de treball, però no podem oblidar-nos que són alumnes de sisè de primària i per tant doncs arriba un moment alegre, però alhora també molt trist, perquè deixen aquesta escola i s'aniran a un institut. I doncs en aquest procés també existeix doncs la graduació, la gran graduació, que suposo que tindran moltes ganes. Per tant, tenim aquí un alumne que ens ho explicarà. Molt bon dia.
8: Hola, jo sóc la Selene.
3: Explica'm una mica què és el que fareu a la graduació.
8: Doncs, com ja estem molt nerviosos i molt intensos, que ja portem 9 anys al col·legi, estem tristos perquè ja vam separar-nos dels nostres amics i el més important, vam entrar a l'institut.
3: Teniu ganes d'entrar a l'institut o no?
8: Sí, depèn.
3: Molt bé, doncs bé, Mireia, com veus, aquí tenim uns alumnes de sisè de primària que han tingut un curs intens amb unes colònies superdivertides, faran ara aquesta graduació per acabar de concloure l'any. I res, doncs, mira, tinc aquí un alumne que em vol dir encara un últim comentari, digue'm.
6: Que a més de la graduació també anirem a una discoteca a la VIPS per poder celebrar que ja fem un pas cap endavant i doncs ens ho passarem molt bé. Potser anem a fer un sopar al Giuseppe o un dinar, no me'n recordo. I la veritat és que, per part, és molt trist perquè anirem a instituts diferents, però farem més activitats, estudiarem més coses més interessants i jo tinc ganes d'anar a l'institut.
3: Clar que sí, és una etapa diferent. No sé si et volies dir alguna cosa més, no? Però sí, per aquí sí que volien comentar un últim comentari, Mireia.
4: Pues, a mi, jo també tinc moltes ganes de l'institut i a sobre, aquest any, com cada any, fem la festa de final de curs, però cada any ens anàvem a la platja a fer activitats. Aquest any fem alguna cosa diferent. Fem una festa d'aigua aquí a l'escola que, segons el que ens han dit les mestres, és molt divertida.
3: Molt bé. Doncs quina diversió, mira, com tenim aquí els estudis al costat, potser fins i tot venim nosaltres i ens apropem a aquesta festa que té bastanta bona pinta. Doncs nois, noies, us sembla si ens acomiadem de totes aquelles persones que ens estiguin sentint? Sí? Doncs vinga, 3, 2, 1...
9: Adeu!
1: Molt bé, David, moltíssimes gràcies per aquesta connexió en directe des de l'Escola Vilamar de Calafell. Seguim doncs endavant nosaltres amb el magazín Calafell Matí, amb més música i temes per escoltar.

0: El ritme i la música de Sebastián Yatra i Jai. Es diu Bailando. Són 3:15 del matí, els deixarem amb el bloc publicitari més música i a partir de les 11 doncs pren el relleu del magazín Calafell Matí l'acompanya Roser Ribas, on tindrem la connexió del temps amb el meteoròleg Josep Miró i moltes més seccions, com també l'espai d'actualitat. Avui parlarem amb l'entitat La Bota de Calafell.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
0: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Música en català, de dilluns a diumenge, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. La millor selecció de música en català la tens a Calafell Ràdio.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.

Del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Mireia Romaguera.

0: I amb aquesta sintonia és moment de conèixer l'estat de la previsió del temps amb el meteoròleg, amb Josep Miró. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quina previsió del temps tenim per avui i també de cara a demà?
1: Bé, avui és molt estable, dominat pel sol, predomini del cel clar, tot i que de moment hem tingut alguns núvols fins que només entrenin una mica el cel. Encara hi són, però cada cop menys abundants, més que va dintre el mar, però acabaran esvaint-se abans de mig matí i a partir de migdia parlarem ja de sol i cel clar gran part de la jornada i només tornarà a aparèixer algun núvol baix al final del dia, amb unes temperatures que avui doncs han estat més fresques, hem tingut 18 graus de mínima, fins i tot amb un ambient agradable fins ara. Ara ja comença a picar una miqueta al sol, tenim 24 graus de temperatura, amb una humitat baixa avui del 55%, amb una miqueta de ventet de mestral, i hem d'esperar que la màxima avui ja quedi més curta que ahir, no passi dels 26, amb una humitat que serà, com dèiem, baixa. Vents febles de mestral tirant cap a Garbí a partir de mig matí o migdia, i amb algun cop moderat a la tarda, això farà que la mar cada dia marejol augmenti a maró. Per demà esperem un temps variable. Sí que amb força zones de sol al matí, amb alguns núvols baixos, però a partir de migdia s'acostarà un sistema frontal que farà que el cel es tapi i fins i tot demà que tinguem un petit canvi de temps amb pluges, ruixats i fins i tot alguna tronada entre el vespre i primeres hores de divendres. Pot deixar quantitats de precipitació irregulars, però que es poden situar entre els 10 i els 15 litres i amb unes temperatures que aquesta nit estaran semblant dels 8 graus, mentre que demà la màxima quedarà més curta i ja no passa dels 25, amb una humitat moderada, una miqueta més alta que avui. Demà vents de Garbí tot el dia, febles al matí i moderats de cara a la tarda, fins que la mar demà estigui més moguda que avui, amb maró tot el dia.
0: Molt bé, Josep, doncs moltes gràcies i fins demà. Bon dia.
1: Fins demà, que vagi bé.

0: Moment de l'espai d'actualitat a Calafell Ràdio i Calafell Televisió. Avui volem parlar amb l'entitat La Bota de Calafell perquè celebra la festivitat del Corpus aquest diumenge aquí al municipi de Calafell. Per aquest motiu saludem al Ricard i a l'Anna de l'entitat La Bota de Calafell. Molt bon dia a tots dos.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tal, com esteu?
1: Molt bé,
2: no? Preparant-ho
1: sí,
2: ja tot i...
1: Ja preparats per la festa.
0: Doncs comencem explicant una miqueta el que serà el programa, Ricard, i com ho teniu organitzat per aquest diumenge.
2: Bueno, la festa comença, el que és la festa comença demà, que demà és dijous de Corpus. Sí que demà són els actes litúrgics, els actes que es fan a la parròquia a partir de 7:45. I el que més ens ocupa a nosaltres no és tota la festa que fem diumenge, sobretot tota la feina que hem fet per potenciar tota aquesta part artística i cultural. Al dematí començarem fent les catifes, al migdia començarem a fer tots els altars i a la tarda doncs, hi haurà la missa i hi haurà la professora, una professora que és molt completa perquè hi participen gegants, participa el pobillatge, els estàndards de les filles de Maria, la custòdia de Sota Tàlam, la música també és de mitja cobla, o sigui, és una professora a la catalana i la veritat que estem molt contents de com va avançant tot.
0: Molt bé, parlarem més endavant una miqueta amb més profunditat a l'entrevista sobre aquests actes, però l'Anna crec que ens porta la història, no?, d'aquesta festivitat.
1: Sí, porto una mica d'explicació de lo que és el Corpus Christi, l'origen, tota la tradició que hi ha hagut des de fa molts anys.

0: Començarem a explicar el que és el Corpus Christi, que en llatí significa cos de Crist. És una festa de l'Església Catòlica que es venera a l'Eucaristia, o també anomenat sagrament de l'altar. En definitiva, és la celebració del sagrament cristià. El significat religiós, doncs, és considerat el sagrament central de la fe catòlica, conegut com la Sagrada Comunió, el sagrament de l'altar o els Sants Misteris, que això és important també relacionat amb el tema que ha comentat el Ricard, doncs, que fem els altars. Uh-huh. Es practica a les esglésies quan el Santíssim es posa dins una custòdia o expositor i s'exposa a la Sagrada Forma, aquest és el significat, enfront dels fidels per l'adoració i contemplació. Llavors, antigament, això és important, se celebraven dijous i a Catalunya ho van passar a diumenge, quan es van refer els calendaris laborals per no interrompre, doncs, la setmana laboral. I aleshores, doncs, se celebra en diumenge, però hi ha poblacions que encara segueixen celebrant-ho en dijous.
1: Demà, per exemple, comença la... Bueno, avui, que és la vigília, avui comença la Patum.
2: Sí, la Patum de Berga.
1: La Patum es fa per Corpus, o sigui que ells fan, diguéssim, tota la vuitada d'avui, que és la vigília, i demà dijous a Corpus, però també al cap de setmana. O sigui que hi ha poblacions que encara mantenen el dijous a Corpus.
0: Clar. Exacte. I aquesta festa, doncs, dins el calendari litúrgic, se celebra el dijous següent, 15 dies després de Pentecosta, perquè ens situem en el calendari litúrgic. Llavors, el Corpus Christi és una festa d'origen medieval que va ser instituïda pel papa Urbà IV, el 1262 aproximadament, segle XIII. Però va ser a partir del segle XIV que es va estendre per tota la cristiandat, per tota Europa, arran d'una butlla papal, i avui en dia és un esdeveniment religiós, social, cultural i festiu de gran transcendència. A Catalunya ja tenim constància de celebracions amb la presència del destacat element de la processó, que ha comentat el Ricard, no?, que és l'element central d'aquesta festa. Aleshores, les festes de les poblacions més destacades serien com les de Barcelona, Manresa, Vic, Tortosa, Solsona o Berga, com ha comentat el Ricard, la Patum de Berga. La festa del Corpus es va estructurar entorn a aquesta esmentada processó, que és l'element religiós, doncs, més destacat, no?, de la celebració. La processó surt després de la missa del Corpus, amb la custòdia i el Santíssim Sagrament, que és la Sagrada Forma consagrada. Pels carrers i places, la processó va esdevenir aquesta desfilada triomfal del Santíssim Sagrament, com diem, i pels carrers i places de les viles i ciutats. Aleshores, les processons del Corpus serien l'antecedent de les actuals cercaviles i processons de moltes festes majors. Ha estat origen de molts balls i elements d'imatgeria festiva, com els gegants, els capgrossos,
1: els dracs, les àligues...
0: Exacte, tot el bestiari i altres danses. Però amb el pas dels anys, doncs, diguem que va passar a ser una festa de caràcter més lúdic, que no pas alliçonadora com era al principi, no? Per educar els fidels amb la fe. Va derivar en unes mostres més festives. La Patum de Berga, com hem comentat, és un bon exemple d'una forma d'expressió cultural, declarada obra mestra del patrimoni oral immaterial de la humanitat per la UNESCO. Com molta gent sap, se celebra anualment per la festivitat del Corpus a la ciutat de Berga. I en aquesta localitat se segueix celebrant el dijous del Corpus Christi. Després, l'ou com balla també és un aliment propi del Corpus, que té lloc a diverses poblacions de Catalunya el dia del Corpus Christi. Consisteix en col·locar un ou buit sobre un raig d'aigua d'un sortidor d'una font, de manera que giri sense caure. A l'estar buit, doncs, gira amb la força de l'aigua. Aquesta tradició neix a la Catedral de Barcelona, com molta gent coneix, amb la documentació ja d'inicis del segle XVII tenim. I aleshores un altre element també molt característic són les catifes de flors, que és una altra expressió del Corpus, que en moltes poblacions catalanes, sobretot a la nostra veïna Sitges, doncs, que és molt important. Les catifes són obres d'art naturals i efímeres, evidentment, i són trepitjades per la processó del Corpus i el seguici festiu o cercavila.
2: Aquesta és la tradició,
1: exacte,
2: no?
1: Sí, exacte, això és el que sí, més tenim aquí arrelats, perquè en altres poblacions o regions d'Espanya també es fa Corpus, però clar, és molt diferent. I a canvi, aquí a Catalunya, això de fer les catifes i la professora que ho trepitgin, els gegants, que ho trepitgin... Això sí que ens
2: que passi queda... tothom, sí, no? Que tot passi... el seguit.
1: Sí, sí, és una cosa que jo crec que hem trobat la manera nostra pròpia doncs, de celebrar Corpus i també és maco perquè és un, cada poble té la seva festa major, no? I tenen els seus elements, però Corpus és una cosa que ens uneix a molts pobles perquè estem celebrant la mateixa celebració. I és maco perquè, per exemple, ara que estem preparant les catifes, pues no sé, jo tinc amics a Sitges, no? Però què, com van les catifes? Com ja teniu tot preparat? Sí, ara estem fent això. O per exemple, de l'ou com balla, no? Uns companys que tinc a Gràcia que estan fent el seu ou com balla. Bastant, pues mira, aquest any ho estem fent, bueno, suposo que ho puc dir, d'estil de Gaudí, perquè fa... I és maco, no? Perquè... És com que Catalunya fa la festa del Corpus i ens agermana moltes poblacions. I aquí a Calafell s'havia perdut, però per sort pues, s'ha recuperat.
2: Quants anys fa que ho esteu celebrant des de l'entitat La Bota, aquesta festivitat?
1: Nosaltres ens vam sumar l'any de la pandèmia. Vam triar un any complicat.
2: Sí.
1: Sí, i l'any anterior, amb el mossèn Joan Maria, es va començar a treure la professora al carrer. Uh-huh. El que passa que a partir de l'any 2020, que vam fer el que vam poder, i sobretot a partir de l'any 2021, i també gràcies a mossèn Eduardo Angulo, que va ser rector de la parròquia, pues ja vam començar a recuperar el tàlam, a fer una miqueta més, la professora més bonica, més solemne, més, i també el tema de les catifes, que es van començar a fer més.
2: Per quins punts podrem veure del municipi de Calafell, no? Del poble, aquestes catifes?
1: Tot el que és el casc antic. Uh-huh. Ara, aquest any, es fan tres catifes. Nosaltres fem la nostra al carrer principal, el Pobillatge farà la seva al carrer Barceloneta, i després hi ha els veïns al carrer Barceloneta i que ajunta Torredembarra, que també fan la seva. Després hi ha 6 o 7 altars al llarg de tota la professó, i aquest any el que tenim unes sòcies que porten un munt de temps treballant, estem fent guarniments de carrers. Uh-huh. O sigui, tot el que és el casc antic, el castell, doncs estem fent un munt de guarniments naturals amb flors doncs per engalanar-ho tot una miqueta més.
2: Els balcons de les cases, entenc, o en quins punts?
1: No, els balcons de les cases normalment fiquen cobrellits, i això, que això també és una cosa que antigament es feia, però estem, pues, no sé, pujant al castell hi ha una cantonada que d'allò, pues mira, estem fent per allà una decoració, que hi ha una placeta petitona que no sé què, pues estem fent allà, inclús un fotocol que estem fent i tot, i la veritat que jo crec que quedarà molt xulo, i també crec que és una festa que mica en mica doncs, podem anar potenciant i que es quedi com una festa del poble.
2: A més, ens has dit que hi haurà diferents altars. No sé si l'Anna ens podria explicar també, ho has explicat, però una miqueta aprofunditzar més, no? Per què es col·loquen aquests altars al llarg del recorregut de la processó?
0: Pues, com he dit al principi, doncs, és una festa de l'Església Catòlica, que el sacrament central de la fe catòlica és... O sigui, el sagrament de l'altar és un element molt important, no? I aleshores és com una mena d'homenatge als altars, no? I llavors el que fa és el recorregut de la processó amb el que és l'expositor de la Sagrada Forma, i es va doncs, parant a cada altar, i es fa la pertinent, doncs...
1: Una benedicció, sí, una
0: per part del... del mossèn, després també hi ha doncs, cants característics d'aquesta festa, i es va parant a cada altar i es va, doncs, cerimoniosa.
1: És una forma d'exaltar, no?
0: Sí, exacte, de forma d'exaltar aquest sagrament de l'altar, doncs aquest sagrament cristià, no? Doncs és la forma que els fidels tenen doncs, d'adoració i contemplació d'aquesta sagrada forma, que normalment doncs està al sagrari, al lloc sagrat on es guarden, on es custodien les formes consagrades. Llavors no hi ha exposició pública, però en la festa del Corpus Christi se li ret culte públic, no? Especialment, i es treu al carrer, que això és l'element doncs que és l'element principal d'aquesta celebració. I doncs, també les catifes, que aquest any en motiu del 220 aniversari de la parròquia de la Santa Creu de Calafell, doncs hi haurà una catifa.
1: Sí, la nostra, l'enguany la dediquem a la parròquia i a Santa Helena.
2: Això us anàvem a preguntar, sí. No? D'aquesta banda, sí. Què heu escollit, no?
1: Sí.
2: Aquest any.
1: I a més aquest any és la catifa més gran que hem fet mai.
2: Més gran,
1: sí, més gran, 21 metres.
2: Déu-n'hi-do. Sí, molt bé. Moltes flors, no?, per
1: sí,
2: omplir.
1: Sí, molt material. Esperem haver-ho calculat bé, també. Si no, ja anirem al camp a buscar. Clar. Però sí, la veritat que sí, que estem fent un esforç molt gran per intentar potenciar aquesta festa, ja que no tenim la sort de tenir 50 catifes, que moltes vegades tampoc fa falta tenir 50 catifes, però almenys que les que tinguem, que siguin catifes de maques, que siguin boniques.
2: I a més commemorant aquesta efemèride, no?, de l'Església,
0: sí,
2: aquest cas.
0: És una festa important de l'Església Catòlica.
1: A mi m'agradaria dir una cosa, agafant el que ha dit l'Anna, d'exaltació, que al principi, quan vam voler recuperar aquesta festa, vam voler recuperar el Tala, ens van criticar una miqueta al Facebook dient que si era una festa que era el poble sotmès a això, no? I, bueno, a mi m'agradaria dir doncs, que la festa del Corpus no és més religiosa que una festa major, perquè nosaltres tenim una festa major que són en honor a sants patrons, ens agradi més o no, però Sant Pere no és, no és un personatge pagà, ni la Santa Creu, que és la relíquia de la Vera Creu, tampoc. I, en canvi, fem festa i ho tenim natural. I també quan hi ha un pessebre vivent, els Reis d'Orient van adorar el nen Jesús, que al final és d'una manera diferent, però és el mateix que estem fent amb el Corpus. O sigui que també molta gent que ens diu, ah, no, perquè això és molt catòlic, o la nostra entitat no participa perquè és molt catòlica. Bueno, és igual de catòlica que una festa major. Sí que és veritat que no és el mateix pels cristians pues, treure el cos de Crist, que és la sagrada forma, que treure una imatge de fusta, que o sigui, té molta més importància per l'Església, però al final és una festa com qualsevol altra i que solament falta que ho tinguem naturalitzat i bueno, i
2: és una festivitat
1: sí,
2: més.
1: Sí.
0: És que clar, l'arrel de moltes festes i tradicions populars, doncs, clar, estan relacionades amb l'Església. No pot viure una sense l'altra perquè l'origen doncs és religiós. Llavors nosaltres el que fem és recuperar
1: i mantenir el significat,
0: i mantenir totes
2: les tradicions, clar.
0: Però més de caràcter festiu, no? És com he explicat que ha esdevingut, no?
2: Explica'ns l'horari.
1: L'horari, doncs mira, de primera hora del dematí diumenge ja estarem doncs, col·locant tot el que són les catifes. Després, cap al migdia, ja calculem tenir-les fetes, perquè si no amb el sol és complicat de treballar. Després de dinar es començaran a col·locar tot el que són els altars, que els altars, molts d'ells són en cases particulars, però hi ha d'altres com a la plaça Catalunya, que el fa la parròquia, a la plaça del Trinquet, que els fan unes companyes, i a dalt del castell, que entre elles ho fa l'Anna fa allà, amb la meva mare, la Pili i la Manoli, fan un altar a dalt del castell. I després, a les 6 és la missa, i després és la professó. Sí, que és tot el dia de diumenge a Calafell Poble, podeu anar venint a l'hora que vulgueu.
0: I animem a la gent que vulgui col·laborar, si s'animen a fer les catifes o, si més no, a
2: gaudir.
0: A gaudir. També estarà oberta l'església parroquial, que hi ha una exposició del 220 aniversari, i hi haurà una persona doncs, que estarà explicant, el meu pare, el Rafael Romeu, que és el que va...
2: D'acord.
0: Ser el comissari de l'exposició, doncs tothom està convidat doncs, a participar i a entrar i a conèixer i a gaudir d'aquesta festa.
2: D'acord. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per venir des de l'entitat La Bota de Calafell i que vagi molt bé totes les hores de diumenge que estareu doncs, al poble de Calafell amb aquesta activitat.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
3: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
4: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
5: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis peix de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Música en català, de dilluns a diumenge, a la una del migdia i a les 7 de la tarda. La millor selecció de música en català la tens a Calafell Ràdio.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.

cafeïna del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Mireia Romaguera.

0: amb Roser Ribas. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Montoriol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on van assistir la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tindrà un nou pont que la connectarà amb el Passeig Marítim. L'últim ple de l'Ajuntament ha aprovat una partida pressupostària per a fer el projecte executiu del nou pont que unirà la Ciutadella amb el Passeig Marítim. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Serà aquest dissabte, 6 de juny, amb entrada gratuïta. L'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. La Bisbal del Penedès adjudica a Tarracodox la gestió de colònies felines amb el mètode CER. L'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. I l'atur cau un 2,56% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, amb el valor més baix des del juliol de 2008. Al sud de Catalunya compten gairebé 370.000 afiliats. L'Agència Tributària de Catalunya reforça l'atenció presencial de la campanya de la renda i disposarà de 40 oficines. L'atenció telefònica al maig ha crescut un 20% fins a les 25.500 persones. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El KDM Beach Volley arriba a la seva 9a edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: amb Roser Ribas.
1: Ja passen 8 minuts de 11:45 del matí des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM en directe al programa Calafell Matí fins a la 1 del migdia, però ara és moment del programa de la secció de Punt d'Estrena. No tenim amb nosaltres a la Júlia Pont, però sí que tenim al nostre company, el David Burillo, per fer aquesta secció de cinema i de sèries i de recomanacions al final culturals per veure. David, com estàs?
2: Molt bon dia a tothom, molt bon dia, Roser. Molt bé aquí una altra vegada a parlar de sèries.
1: La primera recomanació d'avui és Michael Jackson, El Veredicto. S'estrena avui, 3 de juny, a Netflix.
2: Exacte, Netflix continua reforçant la seva aposta pels documentals musicals i true crime amb Michael Jackson, El Veredicto, una minissèrie documental centrada en els casos judicials i les polèmiques que van marcar els últims anys de la vida d'aquest rei del pop. La producció revisa les acusacions, els judicis, l'enorme pressió mediàtica que va envoltar Michael Jackson durant dècades, però també reflexiona sobre el paper dels mitjans de comunicació i sobre com la fama pot transformar qualsevol cas judicial en un espectacle global. La sèrie combina també imatges d'arxiu, entrevistes i testimonis vinculats als processos judicials per intentar reconstruir el context social i mediàtic d'aquell moment.
1: Molt bé, David, et sembla si escoltem ara el tràiler?
2: Oh, i tant.
3: ¿Son las dependencias del señor Jackson?
4: ¿Hay alguna sala secreta?
5: La policía se encuentra inspeccionando el rancho Neverland de Michael Jackson.
6: El registro forma parte de una investigación en curso.
7: Era el hombre más famoso del mundo y lo acusaban del crimen más repugnante del mundo.
8: Se ha emitido una orden de detención contra el señor Jackson por múltiples cargos de abuso de menores.
9: El juicio de Michael Jackson por fin da comienzo.
10: Me adentré en lo que parecía un circo.
11: ¡Michael! ¡Eres inocente!
12: Estábamos convencidos de que era un delincuente y de que siempre se libraba gracias a su fama y celebridad.
13: Me dijo, ¿cómo sale la gente inocente del juzgado? Dejan que todo el mundo los vea.
14: Era único por su talento, su habilidad y sus logros. Y también por sus abusos a menores.
1: Doncs aquesta recomanació primera de Michael Jackson, El Veredicto. Michael Jackson és tot un referent musical, eh? Tenim una persona que efectivament sembla que segons indiquen els testimonis va abusar d'infants, David.
2: Exacte, a mi aquest tema em té una mica mosca perquè existeix aquest debat de separar l'obra de l'artista. No, per mi no, no
1: jo crec que no, jo crec que evidentment no s'ha de separar l'obra de l'artista, perquè l'artista té una personalitat, no?, i un caràcter, i això inevitablement queda associat. De totes maneres, no sé si finalment s'ha demostrat del tot la seva culpabilitat.
2: Exacte, jo també tinc dubtes, eh? Tinc dubtes. De fet, fa unes setmanes, com va sortir aquesta pel·li de Michael Jackson, que vaig anar a veure als cinemes, i va sortir aquest debat amb la meva parella, i, tots els casos que l'esquitxaven des de feia temps, i, home, ara amb aquesta sèrie de Michael Jackson, El Veredicto, ara m'entren ganes de veure-la per saber una mica què és el que s'ha investigat sobre tots aquests successos que l'envolten i que pinta una mica malament.
1: Aquesta peça aborda la relació entre la celebritat i l'opinió pública. El que dèiem, no? Ara tothom pensa que era un abusador d'infants.
2: Exacte.
1: Quan realment no tenim clar, no? Les proves no són molt evidents.
2: No. La veritat és que a mi també em genera dubtes, per això deia que aquesta sèrie potser ens obre una mica la llum a la foscor.
1: Molt bé, passem a una altra recomanació, si et sembla, David.
2: Uh-huh.
1: Ai, mamà, s'estrena demà dijous, 4 de juny, a Netflix.
2: Exacte.
1: Si vols, abans de res, escoltem aquest tràiler de Ai, mamà.
2: Molt bé.
15: No puedo coser ni bordar a la edad que tengo. Ni siquiera pude coserle un botón a tu padre cuando era más joven.
16: No soy capaz.
17: ¿Qué dices, mamá?
18: En la cárcel obligan a las mujeres a coser y a bordar, ¿no? When I walk in the spot, I run it more often than I. Pipe down, you be walking a lot. I don't care what they call.
19: Como ahora mismo, mírate.
0: A tu edad sigues llevando blusas sin mangas.
4: ¿Qué clase de bobadas son esas? ¿Qué tienen que ver las blusas con esto?

0: Acabem d'escoltar el tràiler de Ai Mamà, aquí a punt d'estrenar des del Calafell Matí, des de Calafell Ràdio, en directe. Aquesta, doncs, sembla ser, David, que és una comèdia familiar.
1: Exacte. Netflix incorpora aquesta setmana, doncs, una nova comèdia familiar amb Ai Mamà, una producció lleugera i molt centrada en els embolics quotidians d'una família completament desorganitzada, com hem sentit al tràiler. La història arrenca quan la mare de la família decideix donar un gir inesperat a la seva vida personal, cosa que acaba provocant, doncs, una autèntica revolució dins de casa. A partir d'aquí, la convivència es converteix en una cadena constant de malentesos, discussions i situacions absurdes, i doncs bé, la pel·lícula juga molt amb les diferències generacionals i amb aquest caos familiar que resulta molt reconeixible per a qualsevol espectador, m'imagino.
0: Què hi trobarem, en definitiva, David?
1: Bueno, doncs hi trobarem humor familiar, un ritme molt àgil, personatges excèntrics, embolics domèstics i, doncs, m'imagino que també moments emotius combinats amb comèdia.
0: Molt bé. Què et sembla aquesta proposta?
1: Bé, sembla una proposta ideal per qui busqui una pel·lícula entretinguda i fàcil de veure, m'imagino.
0: Passem a una altra recomanació, en aquest cas de Housemaid. Estem parlant de L'Assistenta. S'estrena aquest divendres 5 de juny a Prime Video. David, anem a escoltar el tràiler de L'Assistenta.
2: Hola, Millie.
3: Hola, senyora Winchester. Por favor, llámame, nina. Adelante, pasa.
4: ¿Qué haces?
3: Trabajo aquí. ¡Nina! ¿Dónde están?
4: ¿Qué ha pasado?
3: ¡Millie! ¡Ha tirado mis notas para la reunión! ¡Las buscamos en tu despacho!
5: Ten más cuidado la próxima vez. Me has estropeado el día entero.
3: Lo siento.
5: No sé cómo puedes soportarla.
3: ¿Por qué es un santo?
5: Tengo que irme de aquí.
6: ¿Te vas a ir?
5: No, lo has oído mal.
6: Quiero que te sientas segura aquí.
5: No sé qué haría sin ti.
0: Acabem d'escoltar el tràiler de L'Assistenta, The Housemaid, que s'estrena aquest divendres 5 de juny a Prime Video. Cal dir que això és una saga literària, que ha tingut molt d'èxit i que ha tingut una adaptació cinematogràfica, David.
1: Doncs sí, Prime Video estrena una de les adaptacions més esperades pels amants del thriller psicològic, The Housemaid, basada en la novel·la, com deia, supervendes de Freida McFadden. La protagonista és la Millie, una jove amb problemes econòmics i un passat força complicat que aconsegueix feina com a assistenta domèstica en una espectacular mansió de luxe. Tot sembla perfecte, una casa immensa, una família rica i l'oportunitat de començar de nou, però molt aviat descobreix que dins d'aquella casa hi ha actituds estranyes, secrets inquietants i una tensió constant entre els membres de la família. La sèrie construeix molt bé la sensació d'incomoditat i juga contínuament amb la idea que ningú és exactament qui sembla.
0: Què tenim de repartiment d'actrius?
1: Doncs mira, jo no les conec. A vegades quan repassem amb els Ferrans amb el Ferran el repartiment...
0: Home, l'Amanda Seyfried, no em diguis que no la coneixes.
1: Em sap greu, mira, tu estaràs més enterada en aquest tema. Jo és que no, sóc nefast. Però sí, tenim l'Amanda Seyfried, com dius, i Sydney Sweeney.
0: Són no superconegudes.
1: Sí, potser si veig la cara sí, però no em sonen gens.
0: Molt bé. Tenim també una curiositat, eh?
1: Sí, la novel·la original es va convertir en un fenomen viral gràcies a TikTok i al boca a orella entre els lectors del thriller psicològic.
0: És un thriller total, és per enganxar la gent tant literàriament com cinematogràficament, doncs perquè no puguin parar de llegir o de veure aquesta pel·lícula, en aquest cas, no?
1: Exacte.
0: Doncs passem a una altra recomanació, en aquest cas Dear England. S'estrena aquest divendres 5 de juny a Movistar Plus. Anem a escoltar el tràiler.
1: A veure.
7: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dream. But I'm here. I haven't let those fears stop me doing what I love.
2: difficult time. Press foaming at the mouth.
8: Gareth, do you think you're up to this?
2: Fans on the rampage.
9: What I think it means is change. Radical change.
10: Okay. Morning, team.
11: Hi, hello.
10: This is Dr. Pippa Grange. We're going to be working on your mental resilience.
12: I came to play football. What's this marine stuff?
10: As well as our performance. Penalties.
13: England have never, ever won a penalty shootout in a World Cup.
9: I think we're stuck.
14: It's penalties for England at a World Cup.
0: Acabem d'escoltar el tràiler de Dear England. És de Movistar Plus i, com dèiem, s'estrena aquest divendres 5 de juny. Sembla ser que és una proposta esportiva que ens porta doncs, molts missatges, David.
1: Exacte, Movistar Plus presenta Dear England, una producció britànica inspirada en la reconstrucció recent de la selecció anglesa de futbol sota el lideratge de Gareth Southgate. La sèrie utilitza el futbol com a punt de partida per parlar de pressió mediàtica, salut mental, lideratge i identitat nacional. La història mostra com Southgate intenta transformar una selecció marcada per dècades de decepcions esportives en un grup més cohesionat i emocionalment preparat. La producció també aprofundeix en la relació entre els jugadors i l'afició anglesa, i així com en l'enorme exigència pública que acompanya sempre doncs, una selecció nacional.
0: Hi ha molta afició futbolística a Anglaterra. Uh-huh. Tenim també una curiositat.
1: Sí, la sèrie està basada en una obra teatral que va tenir un gran èxit al Regne Unit.
0: Doncs una proposta interessant sembla ser tant per als aficionats al futbol com per als espectadors que busquen un drama humà i psicològic. Ara anem a una altra proposta, que és La Casa del Dragón, la temporada 3. Nova temporada disponible durant el juny a HBO Max. Anem a escoltar el tràiler. Uh-huh.
15: Ningún hombre ha tenido tanto poder como tú. Tendrás un imperio inexpugnable, Rhaenyra. Y nuestros hijos serán quienes lo gobiernen eternamente. Ya solo falta que decidáis qué queréis de esta guerra.
16: Lo que vas a hacer habría estremecido tu corazón antes de subir al trono.
15: Los Targaryen son una estirpe salvaje.
17: Nos encomendaron un sagrado propósito. Reinstaurar a un rey legítimo.
18: Mataré a mi hermano o moriré en el intento.
15: Saca tu espada. Mira al cielo. La muerte nos acecha. Nos convertiremos en bestias antes de morir. ¡Ah!

0: Nadie dudará de quién es la elegida.
1: Doncs seguim al Calafell Matí en directe a punt d'estrena, una secció que parla de recomanacions cinematogràfiques. En aquest cas, estàvem escoltant el tràiler de la temporada 3 de La Casa del Dragón, que s'estrena durant el juny a HBO Max, David.
2: Exacte, HBO Max continua ampliant l'univers de Juego de Tronos amb la tercera temporada de La Casa del Dragón, una de les produccions més espectaculars i seguides de la televisió actual. La nova entrega continua aprofundint en la Danza de los Dragones, la guerra civil que divideix la família Targaryen i que posa el regne, doncs, al límit del col·lapse. La sèrie manté tots els ingredients que han convertit la franquícia en un fenomen mundial, amb conspiracions polítiques, aliances fràgils, lluites pel poder i grans seqüències d'acció. Aquesta temporada promet encara més protagonisme per als dracs i una escala visual més gran que en les entregues anteriors.
1: I un repartiment destacat.
2: A veure si tu coneixes algú, perquè jo crec que tampoc. Emma Darcy, Matt Smith, Olivia Cooke... Jo no els conec.
1: També tenim una curiositat.
2: Sí, la sèrie continua sent una de les produccions més cares i ambicioses, doncs, de les apostes d'HBO.
1: Molt bé, doncs passem a una altra recomanació. Ara mateix, de Ahora me ves... 3. S'estrena aquest divendres 5 de juny a Movistar Plus. Escoltem ara el tràiler.
3: Vosotros erais los jinetes.
4: ¿Por qué os separasteis?
5: Cometimos errores muy gordos. Nos volvimos arrogantes.
6: Lo siento, chicos, una putada.
5: ¿Putada? Me encanta la elocuencia con la que tu generación lo resume absolutamente todo.
7: Según esa carta, por alguna razón, os necesito.
8: Charlie, June y Tosco. Es Bosco. Bosco Leroy. ¿Buscaste nombre ficticio de mago en ChatGPT?
9: No, es mi nombre, Atlas.
10: ¿Y tú? ¿Tu madre se enrolló con un mapa?
9: No, no tiene gracia.
11: Dos generaciones de magos reunidos por una razón.
12: Un cuarto boca abajo. Mola.
13: ¿Mola? ¿Es que a ti no te impresiona nada?
14: La corporación Vanderberg blanquea dinero para caudillos militares, traficantes, terroristas... En fin, para los peores criminales del mundo.
1: Doncs aquesta és la darrera recomanació de A punt d'estrena, en aquest cas de Ahora me ves, estàvem escoltant el tràiler. S'estrena aquest divendres 5 de juny a Movistar Plus, David.
2: Exacte, Movistar Plus incorpora aquesta setmana Ahora me ves 3, la nova entrega de la popular saga de màgia i robatoris protagonitzada pels quatre genets. La pel·lícula recupera l'esperit de les anteriors entregues amb grans trucs d'il·lusionisme, robatoris impossibles, persecucions i moltes sorpreses. Els protagonistes tornen a reunir-se per afrontar un nou cop ple d'enganys i joc de mans mentre intenten escapar de les autoritats i de nous enemics. Aquesta franquícia, doncs, continua apostant per aquell estil visual molt dinàmic i espectacular que combina thriller, acció i entreteniment pur.
1: Molt bé, i quin és el repartiment?
2: Doncs Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher i Mark Ruffalo.
1: Ruffalo, jo pensava que...
2: Ruffalo. No tinc ni idea, la veritat.
1: És que a mi em sona, no sé per què, Mark Ruffalo, però potser, clar, si és italià, Ruffalo com que té més sonoritat.
2: Sí, sembla més italià.
1: Molt bé, doncs una proposta molt orientada a l'espectacle i al públic que busca una pel·lícula divertida i plena de ritme, David. D'aquestes recomanacions d'avui de la secció de punt d'estrena, amb quina et quedaries?
2: Jo, bueno, com he dit abans, em quedo amb la de Michael Jackson, que, bueno, el Ferran ja sap que no sóc gaire de sèries, jo potser tu també ja m'has anat sentint per la redacció, però aquesta me la intentaré mirar, o sigui, que m'entra curiositat.
1: És que la sèrie s'ha d'invertir temps, eh?
2: Sí, s'ha d'invertir temps i a mi m'agrada invertir-lo potser en altres coses.
1: En altres coses. Sí. Què t'agrada fer, David?
2: Home, jo sóc molt d'anar a la muntanya, d'anar a prendre el sol, d'anar a quedar amb els amics i amigues, de passar temps amb la família, la parella, però això de seure i posar-me davant d'una tele... Hores, em costa bastant.
1: Potser ha de ploure una mica, no? És
2: exacte.
1: Una mica de fred.
2: Ha de ser hivern tenir un cap de setmana llarg sense gaire d'activitat per fer, llavors sí que em penso, oi, doncs mira, abans d'anar a dormir anem a veure un capítol del que sigui.
1: Manta i sofà.
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs fins aquí la secció de punt d'estrena del dia d'avui, 3 de juny, des del Calafell Matí en directe. Gràcies, David Burillo, per estar aquí.
2: Gràcies a tu.
1: I ens veiem la setmana que ve. No sé si vindrà ja la Júlia Pont o no.
2: A veure, esperem que es recuperi aviat.
1: Molt bé, fins aviat.

0: amb Roser Ribas.
1: Ja passen 3 minuts de les 12 del migdia i ara és moment, com sempre, des del Calafell Matí en directe, un moment molt especial perquè ens porta gastronomia, cuina, la Mari Herrera. Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Roser. Bon dia, Calafell. Què tal?
1: Què tal? Què ens portes avui?
2: Avui es porto una recepta. Mira, porto diverses setmanes que porto receptes molt familiars. És increïble el món. Això ara que, no, que la modernitat ens diu que no podem cuinar, que hem de comprar el menjar ja preparat, no? Que tot al supermercat ja ens ho facilita, no? Que ja tot ve envasat o ve, tot ve ja fins i tot tallat, cuinat, només que escalfar i ja està, no? I moltes coses ni això, no? Doncs jo estic empenyada en demostrar que al món, encara a dia d'avui, la gent es reuneix, la gent cuina i la gent comparteix a taula qualsevol àpat, d'acord? Sobretot àpats nacionals, per dir-ho d'alguna manera, no? I porto diverses setmanes que és així, no? Que no sé si és la casualitat o és que ja l'univers ja me l'ho posa davant, saps? Que són receptes, sobretot això, per festejar, d'acord? I avui, ja saps que aquest programa es tracta de viatjar arrel de la gastronomia, d'acord? Hem fet pràcticament ja tota la volta al món. Ja, quan m'informo, digo, no, aquí ja he estat, no, aquesta ja l'he fet, aquesta, saps? I avui, pues, anem a unes illes molt, molt particulars que les hem sentit moltes vegades, d'acord? Però jo crec que pues, per a nosaltres, per a on estem, som unes grans desconegudes, que són les illes filipines.
1: Ai, jo he anat a Filipines.
2: No me digues! Ah, que bé, pues mira, millor,
1: mira, millor. El millor viatge que he fet a la meva vida. Ostres. Ha estat a Filipines, realment.
2: Ostres, pues, sí, jo crec que passada. Serà una manera de nutrir-nos, no? Jo porto, sí, una recepta, però suposo que tu també ara l'adobaràs d'una manera molt especial, saps?
1: Oh, i tant.
2: O sigui, què et va agradar tu de Filipines?
1: Ostres, doncs mira, vaig aterrar a Manila,
2: sí,
1: òbviament.
2: Sí, la capital.
1: Uh-huh. I aleshores vaig fer vols interns. Vaig anar a Bohol, que és una mica bastant turístic, però després des de Bohol vaig agafar com vaixells, d'aquests que pots agafar de gent que es guanya la vida, doncs, pues això, pues passant persones d'una illa a una altra.
2: Sí, perquè recordem que a Filipines hi ha nada más y nada menos que 7.000 illes.
1: És una passada.
2: 7.000? Jo quan m'ho he llegit, m'he informat, digo, no, que pues flipe.
1: Vaig tenir la sort de, justament, de Cebu, que és una de les illes, vaig anar a parar a una illa que és que no hi havia ni un turista. Eren

0: tots d'allà.
1: Ja, autòctons.
0: Quan vam arribar, era com que, no sé, doncs, com si fóssim algunes celebritats, no? És una experiència molt, molt rara, no? Però molt divertida alhora i gent supermaca. El que em vaig emportar d'allà, sobretot, és la gent.
1: Ja.
0: El calor de la gent.
1: Clar, sí, és sí. Que jo ja t'he dit, jo estic aprenent molt arrel aquest programa, no? A Calafell, no? Que em va oferir aquesta... Fem un programa de ràdio. Digo, pues sí, anem a fer ràdio, però anem a fer ràdio gastronòmica arrel del món, a veure què tal. I m'he trobat això, que és que la gent és sàvia, perquè clar, busquen sempre la concòrdia, saps? Uh-huh. Busquen oferir, et donen el que no tenen moltes vegades.
0: Sí.
1: I jo crec que això, pues, Filipines és un exemple, perquè això és el que tu dius, o sigui, és un espècie ben estrany, no?, que vingui un europeu, no?, que vagi a parar allà, no?, o sigui...
0: Exacte.
1: Jo recordo que vaig viatjar fa uns anys a Xina i recordo que van anar a una zona molt rural, molt rural, i recordo que els nens d'ells els posaven als nostres braços, uh-huh, per fer-nos fotos. Ells, a nosaltres, amb els seus fills, perquè, sí, clar, érem rares, saps?
0: Clar, o sigui, clar, exacte, sí, o sigui, sí, sí, sí.
1: I aquest és increïble, clar, nosaltres ens vam prendre amb alegria, no? O sigui, les sorpreses eren nosaltres, no ells, saps? O sigui, que és recíproc moltes vegades, no?, aquesta sensació,
0: sí, sí.
1: Però és increïble, no?, que jo sempre dic que quan, les poques vegades que he viatjat, quan pujo a un avió, no?, i vaig a un aeroport, digo, hi ha més món que Calafell.
0: Oh, i tant, mare meva, més enllà de Calafell, i avui viatgem a Filipines.
1: A Filipines, mira quina casualitat, eh? No tenia ni idea, això no estava preparat,
0: no,
1: eh?
0: No, no,
1: hòstia, eh? El presentador mai sap el país que jo porto, només que té la cançó i la foto del lloc, i ni siquiera sap el nom de la recepta d'avui.
0: No, no,
1: doncs, bueno, jo no sé si tu has viatjat a Filipines, no sé el que t'ha agradat a tu menjar, però ells tenen un plat nacional que és l'adobo,
0: uh-huh,
1: el adobo filipino. D'acord? I a partir d'aquí, pues, bueno, desenvoluparem una recepta que és superfàcil de fer i que al final és té molta relació amb la Mediterrània, no? Perquè pensem que Filipines va estar invaït al segle XVI, uh-huh, per Espanya, d'acord?
0: Sí.
1: Es va colonitzar i van estar allí 300 anys. O sigui, pràcticament fins al segle XIX. I una de les coses que van sorprendre els espanyols quan va arribar fa, pues això, 4 segles, és que ells ja utilitzaven el vinagre per tenir l'ambient és molt càlid, molt humit, i era una manera de conservar els aliments, no? I al final, pues, nosaltres a Espanya sempre hem utilitzat també el vinagre, la sal, per conservar, no? I al final, pues, bueno, porto una recepta superfàcil de fer, que la base, pues, això, és vinagre, d'acord?
0: Aviam, com es fa aquesta recepta?
1: Bueno, a veure, el títol és això, adobo filipino, d'acord? Es pot fer amb porc o amb pollastre. Jo l'he fet amb pollastre, te l'he deixat per aquí la fotografia, no sé si l'has
0: sí,
1: vist.
0: Sí, sí, sí, de bona pinta.
1: Sí, pues, és tan fàcil com jo la vaig fer ahir a la nit a casa, d'acord? La recepta, jo sempre dic que aquí no tiro d'arxiu, sinó que es fa la recepta per la ràdio expressament. Moltes vegades m'agafa ja el temps quasi, no? I la vaig fer ahir a última hora. I el que es tracta, pues, és fer un quilo de pollastre. Jo en aquell moment a casa tenia pit de pollastre, però tu pots fer-lo amb el pollastre tallat amb ossos, ales, cuixa, contramuslo, el que tu vulguis, d'acord? Jo tenia pit i això. Què vaig fer? Un maridatge. Val? Es tractava de fer un adobo, d'acord? I què fem? 100 ml de vinagre de poma, en aquest cas. És important que no sigui un vinagre de vi ni fort, perquè si no seria massa fort. Un vinagre de poma que és suau, d'acord? I la foscor se la donarem a una mica, 11 ml de salsa de soja, d'acord? La base d'aquest plat estrella és l'all, d'acord? 3 o 4 dents d'all ben picadets. Aquí li ficarem fulles de llogaret. Dic-te tu que jo, quan viatjo al sud-est asiàtic, a través de receptes i tal, el llogaret no és una herba que normalment s'utilitzi, però aquí sí. I per què? Perquè té aquesta influència d'ostra de la Mediterrània,
0: sí,
1: d'acord? O sigui que els espanyols van portar allí el llogaret i ells, pues, bueno, al final l'utilitzen, d'acord? Perquè és un arbre nostre, molt mediterrani.
0: Sí.
1: Què més? Què en deixo? Pebre en gra, d'acord? En generositat. Jo sempre dic que el pebre en gra no pica tant com si fos molgut, d'acord? I, bueno, una mica de sal i oli d'oliva. Això l'ideal és tenir-lo un parell d'horetes, marinant, d'acord? I després què fem? Pues agafem aquest pollastre, ho traiem d'aquest adobo, d'acord? Ho traiem en una espumadera i ho fiquem en una paella a escalfar amb una mica d'oli d'oliva, en aquest cas, que es tracta de daurar-lo una mica. Això, quan ja ho tenim ja daurat i marcat el pollastre, li fiquem aquest adobo, d'acord? i lo deixem 30-40 minuts al xup-xup, fins que quedi pràcticament sec, en el sentit de que ja ha absorbit tot aquest líquid, ha absorbit tot aquests sabors tan peculiars, no? I aquest pollastre es queda pràcticament caramelitzat, d'acord? Queda brillant, d'acord? I com ho servim això? La manera més correcta és amb arròs blanc, d'acord? Perquè, clar, és un sabor molt potent i necessitem una mica pues, amortiguar, no?, amb una mica d'arròs. I això, a Filipines, lo normal, o sigui, és, allí no es queda. Allí tu passes per la casa de qualsevol i ja et quedes a dinar o a sopar, d'acord? O sigui, tenen les portes obertes per tothom. I es tracta de posar aquest plat al centre de la taula i tothom menja del centre de la taula, d'acord? O sigui, no existeix la cultura de cadascú el seu plat. No, no, tothom agafa la cullera i tiqui-tiqui-tiqui cap a dintre, d'acord? És un plat per compartir.
0: Perquè tenen una cultura molt més col·lectiva que la nostra. La nostra s'ha tornat molt individualista.
1: És horrible, ho sento, no ho sé, però ja t'ho dic, jo tinc una gran necessitat de viatjar, sobretot al sud-est asiàtic, perquè jo crec que aprendré, sobretot, una mica pues, lo que són, no? Que hem perdut una mica aquesta humanitat, no? Aquí vivint sobre la pressa, sempre la manca de temps està desvaloritzant algo tan nostre com és algo tan, ja t'he dit que és una defensora fèrrima. Jo sé que no tothom sap cuinar, jo ho sé, jo ho entenc, però les ganes mai les hem de perdre, perquè és salut allò que cuinem, d'acord? És la nostra salut i les persones que estimen.
0: I tant, estic amb tu. Doncs ens has portat també una cançó, com sempre.
1: Molt relacionada amb el tema, clar que sí.
0: L'escoltem?
1: Vinga, va.

0: Una cançó molt ben escollida, Mari, Manuel Carrasco, La humanitat, precisament del que estàvem parlant, no? D'aquesta humanitat que tenen els filipins i de tota la seva cultura col·lectiva i de donar, en comptes de voler rebre constantment, no?
1: Què plat recordes tu de Filipines que et va dir, buah?
0: Ostres, és que et diria que no recordo cap plat, eh? Si soc sincera, no recordo cap plat. Recordo el que sí que recordo, perquè amb altres viatges, no?, em quedo amb aquesta sensació de no haver menjat bé, de sentar-me malament les coses, però allà recordo d'haver menjat bé i que estava bo. I no vaig menjar res que fos... de fora, vaig menjar tot, perquè
1: tot el que n'hi havia allà.
0: Quan viatjo m'agrada anar per llocs on no són turístics i m'agrada menjar el que hi ha allà, no? Que és per empapar-me de la cultura, no només d'ells, de sociològica, sinó també gastronòmica.
1: Jo crec que tu, Roser, ets de les que vas vivint el moment i poques fotos, no? I viure el present allò que estàs vivint, no?
0: Sí, totalment.
1: Em passa últimament, que ja no faig tantes fotos quan estic en qualsevol lloc, sinó que ho guardo al meu cor, a la meva memòria, fins on arribi i ja està. I intento, això és el que tu dius, empapar-se de, pues, això de la, qualsevol cultura. Ara, per exemple, l'any passat que vaig tindre la sort de viatjar a Aràbia Saudí, no? Ostres, tu, quin país més difícil, més dur, més estrany per nosaltres, no? I has de treure prejudicis.
0: Sí.
1: I sorprendre de lo diferent i lo ampli tan meravellós que és el món, no? Amb les seves costums, les seves persones, no? Com cadascú interactua i com expressa, no? I ja te dic, a nivell gastronòmic és increïble, perquè, clar, és que tothom menja. I si tenim la sort de menjar tres vegades al dia ja és l'hòstia, saps? O sigui que imagina't el que dona, no? La gastronomia, la informació que podem rebre a través del que
0: mengem.
1: Exactament, sí. Saps? O sigui que...
0: Ens has portat una recepta molt interessant, però molt fàcil també, molt senzilla, com
1: molt
0: deies.
1: Sí, és molt fàcil. Un adobo, o sigui, bueno, ja t'he dit, jo sempre dic que per això aquest programa es diu My Way, a la meva manera. Sí que és veritat que hi ha variants allà a Filipines i aquesta mateixa recepta pues, també li fiquen llet de coco, jengibre... Jo sempre dic que les receptes... tu la pots mirar i després personalitzar la teva manera, les coses que tu tens a la teva cuina, d'acord? O sigui que és una receta fàcil de fer, no deixa de ser un pollastre marinat, no sé, això s'utilitza molt sobretot en peix, no? I per la part d'Andalusia, per exemple, no? Un adobo és el més típic que pots trobar a Andalusia, en qualsevol cosa. S'utilitza per tot, inclús, no sé, si passa a Perú, per què s'utilitza les marinats? Precisament perquè si el peix no està molt bé o el que sigui, no? S'utilitzen herbes aromàtiques una mica per tapar, no? O sigui que l'adob es porta segles a la cuina de tot el món i he considerat que, digo, bueno, mai havia parlat d'un adobo, no? Aquí, a aquest programa i de Calafell, i digo, bueno, pues mira, a través de Filipines pues farem com és plat nacional d'ells, no? És un plat de diumenge, és un plat de celebracions, no? Imagina't, no? Un adobo, no?
0: Sí.
1: O sigui que aquí utilitzarem, jo què sé, un caviar o qualsevol cosa per celebrar i ells utilitzen un adobo. O sigui, aquí és la simplesa, la sinceritat, lo més humil és lo que prevalece a l'hora de celebrar. A mi em sembla encomiable, això.
0: Sí, humilitat sobretot, és molt important, eh?
1: Sí, és que ja t'he dit que el lujo està avui, que sembla que és poder estar i tindre lo més car i lo més lujoso i al final penses, si en altres països, no sé, menges a sobre una pedra, no? En família, no? I tothom menjant de la seva de la mateixa paella, no? I penses, pues jo crec que això és felicitat.
0: I tant que ho és. Saps? Hem viatjat a Filipines avui i hem anat a molts països. A la meva manera, la cuina que viatja amb la Maria Herrera. Quants països hem visitat ja des de Calafell Ràdio?
1: Jo crec que ja portem uns 30. 30 països. No he faltat ni un programa, des del setembre que van començar. No sé com m'ho he muntat, perquè tinc una vida una mica trepidant, però no, aquesta estoneta. A més, quan estic aquí sentada, primer que s'escolta les cançons molt més millor aquí que a casa. I segon, que és el temps com de parar. per a, saps? O sigui, preparar-me, tot això estic recollint d'una manera molt, molt, amb molta cura, i tot això no quedarà perdut. Jo penso fer un treball bonic amb tot aquest any de cuina al voltant del món. No es pot quedar aquí perdut a les ondes, d'acord? Això ho he de transcriure jo en forma de paraula, que és la meva especialitat.
0: Molt bé.
1: Tinc aquest desig.
0: I de cara a la setmana vinent, has pensat ja...
1: No, mai.
0: Res.
1: Jo normalment començo diumenge a rumiar. Què faré per a la recepta? Diumenge rumio, dilluns investigo, dimarts cuino, dimecres ho llanço aquí.
0: Molt bé.
1: I la cançó normalment sempre és entre dimarts i dimecres al matí, molt aviat, a veure què ofereix YouTube, i normalment sempre busca cançons així tan boniques, no? I amb sentiment, sempre relacionades una mica, pues, a lo que estic a lo que estic sentint en cap moment, o sigui, en el moment present.
0: Darrerament, Mari, també vas participar al Show Cooking d'Economia Blava al Mercat de Calafell.
1: Sí, sí, he fet dues experiències xulíssimes, i aquí em trobo totes aquestes experiències que jo faig amb algo tan senzill com, per exemple, l'última vegada que va fer un parell de dissabtes que vam fer un escabeig, i la gent, amb un simple escabeig, tenen una quantitat de dubtes. O sigui, totes aquestes coses que es fan, que semblen que és temps perdut, no ho és, perquè la gent té necessitat de que algú que estigui al seu costat li expliqui A, B, C, D, E. Saps el que t'he dit? Les coses una mica masticades. Perquè sí que és veritat que tenen internet, sí que és veritat que tenen llibres, sí que és veritat que tenen... Però lo visual, per això els programes de cuina de la tele i tot això tenen tant d'èxit, perquè la gent necessita que li expliquin les coses com són, perquè a vegades a nosaltres és la cosa més fàcil del món, no? I per exemple, no sé, marinar un escabeig amb una pell de taronja a ningú se li ocorreria, i és el més normal, saps? O sigui, el vinagre accepta moltíssimes coses, no? Però és aquests trucos, la manera de tallar, la manera de netejar, la manera de desespinar un peix, totes aquestes petites coses que tu les dones per quotidianes, la gent té una quantitat de dificultats, saps? La gent jove, per exemple, pues bueno, no s'han arrimat, per exemple, la meva generació sempre ens hem arribat a les mares i a les àvies, però els nens que pugen ara, si no tenen un mínim de... Per exemple, el meu fill sempre ha estat una mica... Tenia interès per la gastronomia, suposo que també ho veia, no?
0: Sí.
1: I, bueno, bueno, l'agrada experimentar i tal. No tot, eh? El dia que s'agafa una pizza al Mercadona, saps? O sigui que és com tot, no? És la gent jove i tenen també la seva vida, i no sempre és aquest moment estricte, no?, d'alimentar-se bé, no? Però em refereixo que sí, que hi ha aquesta necessitat d'explicar una mica les coses, les receptes. Ja t'he dit, tenim la sort de menjar tres cops al dia. Jo sé que falta temps, però una mica d'organització i una mica de ganes i una mica d'actitud podem menjar superbé sense gastar tants diners en aquestes coses que venen embolicades en plàstic.
0: Ens ho diu la Mari Herrera, a la meva manera, la cuina que viatja cada dimecres a les 12 del migdia. La tenim aquí per viatjar i cuinar, una de les receptes que ens porta, com sempre, de sorpresa, Mari. Moltes gràcies per estar aquí un cop més a Calafell Ràdio.
1: Gràcies
0: directe
1: a tu, Roser, gràcies Calafell, i bueno, seguim cuinant per el món.
0: I ens veiem la setmana vinent, Mari.
1: Gràcies.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

0: amb Roser Ribas. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Passant 5 minuts de 12:15 del migdia, és moment de fer un repàs de l'agenda cultural. Què ens espera durant els pròxims dies? Doncs el 5 de juny tenim Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Serà a les 7 de la tarda. Divendres 5 de juny de 2026, a les 6 de la tarda, la Ciutadella Ibèrica. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible per als cultes comunitaris. Serà aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritu anual de la renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer a la Ciutadella resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa els permetrà localitzar la zona protegida per l'energia sagrada. És una activitat gratuïta i està adreçada a joves a partir de 12 anys, màxim 25 places per torn. Els adults acompanyants, una nota important, en cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. Cal fer la inscripció prèvia per assistir a l'activitat i es prioritzaran joves de 12 a 35 anys. Més informació a joventut.calafell.cat. Com ja sabeu, també se celebra la Fira del Mar aquest cap de setmana. Tenim, com sempre, doncs, l'edició corresponent enguany serà el dissabte 6 de juny i el diumenge 7 de juny. Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i a les 5 a 8 serà a la plaça d'Almanira. També tenim els tallers de Gyotaku, art japonès que consisteix en la impressió de peixos i objectes marins en paper o roba. Tenim també tallers i activitats infantils sobre l'economia blava, tallers pensats per apropar els nens al món del mar de manera divertida, educativa i pràctica, fomentant el respecte pel medi ambient. A les 12 del migdia, show cooking de peix de proximitat i degustació al Mercat Municipal de Calafell, a càrrec d'en Francesc Repiso, exconcursant de MasterChef 11. Seguim fent un repàs del programa de la Fira del Mar. Mentrestant, els meus companys m'estan fent la guitza perquè m'estan encenent i apagant els llums aquí en directe mentre jo intento llegir l'agenda cultural. Eduard Abbas, David Burillo, Kristen Slater, pareu ja de moure les llums, si us plau. A les 7 de la tarda a la Fira del Mar, l'arribada del peix per mar amb la col·laboració de Llaguts de Calafell i l'associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. A 7:45 de la tarda, doncs, reproducció d'una antiga subhasta de peix de la nostra costa. A càrrec de la Confraria de Pescadors de Calafell i amb la col·laboració dels Llaguts de Calafell i l'associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. Seguim amb el programa. El diumenge 7 de juny també tindrà lloc, doncs, els tallers de Gyotaku i també els tallers i activitats infantils sobre l'economia blava. A 11:45 del matí, actuació de grup de Barrala Veus. D'11 a 2:15 del migdia, el taller de sensibilització sobre l'ús del plàstic. Molt important per cuidar del nostre medi ambient. El plàstic és un problema brutal per les nostres platges. Zero plàstics a càrrec de cooperativa, l'Aresta. A les 12 del migdia, com sempre, l'exhibició del bot salvavides i de 12:00 a 1:00 l'activitat de conscienciació sobre la presència de plàstics al mar, també a càrrec de Llaguts de Calafell. També hi ha batejos de mar gratuïts. Serà el 6 i 7 de juny a la plaça del Manila, sortides a bogar de 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. En horari de la fira i cada 20 minuts amb els Llaguts de Calafell i la inscripció és a l'estand de Llaguts de Calafell. També hi ha sortides en catamarà, Hobby 15, des de les 10 fins a les 2 a càrrec de Wave Riders, sortides també cada 20 minuts. Hi ha també una iniciació al paddle surf de 10 a 2 i de 5 a 6, a càrrec també de Wave Riders. I en aquesta Fira del Mar, que se celebra aquest cap de setmana, el dissabte i diumenge, el Museu Casa Barral i la Confraria són portes obertes, des de les 10 del matí fins a les 2, de 5 a 8 i el 7 de juny de 10 a 2. També hi ha un concurs fotogràfic que es diu Viu al Mar, a càrrec de l'Associació de Bogadors de Calafell. Per participar-hi caldrà fer-se una foto al fotocall que l'entitat tindrà a la fira els dies 6 i 7 de juny, penjar-la a Instagram i etiquetar els bogadors de Calafell. Dilluns 8 de juny es donarà a conèixer el guanyador a Instagram. Hi ha també l'exposició al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, a Calafell Platja, al Tallamars, llaüts, gussis, sardinals i altres barques de labor d'en Francesc Ferrer Grau, en horari d'11 a 2 i de 6 a 8. La inauguració es farà el 6 de juny a 6:45 de la tarda amb l'actuació del Jazz Tanyoles, Elisabet Raspall i Belén Cabanes. Tenim també aquest dissabte una obra de teatre. Vam tenir l'oportunitat de parlar aquí al Calafell Matí en directe amb els Adolescentes Reciclados, i és que fan aquesta obra de teatre titulada Nadie es Perfecto a les 6 de la tarda, com dèiem, gratuïta, eh? Presentat per Adolescentes Reciclados aquest dissabte a les 6 al Teatre Joan Colet. Obra d'intriga i comèdia en castellà. Hi ha intents d'assassinat i molt més. S'apareix i desapareix a tothom. Hi ha fantasmes, crim, misteri, investigació. Ja cap al 20 de juny, a 9:15 de la nit, hi ha la Nit Blanca Mar Romeu 2026. Començarà a 9:15 del vespre, com hem dit, porta el teu sopar, excepte beguda, i acomoda't a una taula. A les 11 de la nit, el tradicional ron cremat al ritme d'havaneres, i a continuació, que soni la música. Copa de cava i coca gratis per als socis. I aquesta és l'agenda d'aquesta setmana i dels propers dies.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: amb Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:15 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Amb aquesta cançó de Búhos, amb la col·laboració de Fractal, Mont DJ, Actitud, arribem pràcticament a la una del migdia, moment en què posarem punt i final al Calafell Matí per donar pas a la selecció musical de català. Fins a les dos quarts de dues del migdia, moment en què tindrà lloc doncs, els serveis informatius amb la Mireia Romaguera. Fins aviat.

0: final.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres, 3 de juny.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents a nivell urbanístic per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Monturiol, a la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on va assistir, recordem, la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. La Ciutadella Ibèrica tindrà un nou pont que la connectarà amb el passeig marítim. Recordem que s'ha aprovat en el ple de l'Ajuntament de Calafell una partida pressupostària per a fer el projecte executiu. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Serà aquest dissabte 6 de juny. L'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. La Bisbal del Penedès adjudica al Terracodox la gestió de colònies felines amb el mètode CERT. L'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. L'atur cau un 2,56% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, amb el valor més baix des del juliol de l'any 2008. El sud de Catalunya compta amb gairebé 370.000 afiliats. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El KDM Beach Volley arriba a la seva 9a edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents a nivell urbanístic per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Monturiol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on hi va assistir, recordem, la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. Per tant, doncs, s'ha constatat un lleuger increment dels delictes al municipi l'últim any amb una crescuda de l'1,2%. Tot i que la mateixa Parlon s'ha referit a aquestes xifres com una estabilització dels delictes, sí que ha manifestat que hi ha algunes tipologies que han augmentat i obliguen a reforçar les actuacions policials. El que més preocupa entre les autoritats i els diferents cossos policials és l'increment de la inseguretat que hi ha hagut els últims mesos en 2 punts concrets. La zona pròxima al carrer Monturiol, al nucli de la platja, i els carrers adjacents a l'Avinguda de Catalunya, al nucli de Segur de Calafell. Són zones on els 2 últims caps de setmana s'han produït incidents violents que han acabat en ferits, un d'ells per l'ús d'una arma de foc i l'altre, aquest mateix passat cap de setmana, per un atac amb arma blanca. Escoltem les declaracions de la consellera Núria Parlon.
3: Però sí que hi ha alguns elements que requereixen de prestar atenció. Un d'ells és el que té a veure amb la proliferació d'algunes actituds que es barregen entre l'incivisme i la delinqüència a l'Avinguda Catalunya i al carrer Monturiol, amb algunes activitats que ja tenen lloc i que, per tant, doncs, treballarem amb una estratègia coordinada, tant per part de Mossos d'Esquadra com policia local i Guàrdia Civil i Policia Nacional, doncs, quan s'escaiguin al marc de les seves competències, per actuar amb més diligència davant d'aquesta delinqüència persistent o incivisme que a vegades doncs, està ratllant una conducta que incomoda els veïns. No? I això doncs, ara també ve l'estiu, s'incrementa la població del municipi i en aquesta línia doncs, es treballarà de manera coordinada amb doncs, el que coneixen com els operatius del dispositiu Campai, retirada d'armes blanques de l'espai públic i doncs, els operatius de saturació que reforçarem durant aquest període de temps.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell projectarà un pont que connectarà la Ciutadella Ibèrica amb el Passeig Marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, a l'Estany. Aquest carrer, a més, s'urbanitzarà amb plataforma única i prioritat invertida de vianants i vehicles. El cost del projecte serà de més de 108.000 euros i el pressupost de les obres podria rondar el 1 milió d'euros. S'aprofitarà la reserva d'espai que es va fer en el seu moment al mateix carrer Mercè Rodoreda per fer el pont com a espai verd enjardinat on hi haurà jocs infantils i mobiliari urbà. El carrer es convertirà en un carrer important al municipi a nivell peatonal, ja que unirà el monument amb el barri marítim de la platja, però també permetrà el pas de vianants de Bellamar, Alhort de Parc, Bellamel i Masmel per damunt la via del ferrocarril. L'Ajuntament, de fet, està treballant en potenciar el jaciment arqueològic de la Ciutadella Ibèrica i fer-lo més visitable i més accessible. El Museu a l'Aire Lliure, inclòs a la xarxa europea eShark, rep uns 20.000 visitants a l'any. Bàsicament, grups escolars que venen durant el curs a veure una Ciutadella Ibèrica única a Espanya, tal com era en la seva època, gràcies a l'arqueologia experimental. Però darrerament, entre els diferents temporals que van malmetre els sostres i el difícil accés que té al jaciment, s'havia baixat de visites. Aquest projecte ha de servir per tornar a agafar impuls i tornar-lo a posar on es mereix, apunta l'Ajuntament. En les darreres setmanes, l'Ajuntament de Calafell està fent uns sondeig arqueològics dins la finca de l'antiga discoteca Luis Vega, de propietat municipal, per a buscar si hi ha més restes ibèriques a preservar. Aquests treballs estan finançats pel propi Ajuntament i tenen un cost de 10.000 euros. L'informe permetrà saber si existeixen restes d'una possible necròpolis o això només era una hipòtesi dels arqueòlegs. En el cas de que es trobessin restes, s'ha manifestat que es preservaran i que es posaran en valor, donant més importància encara al jaciment de la Ciutadella Ibèrica de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà aquest dissabte 6 de juny l'obra de misteri i comèdia Nadie es perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Començarà a les 6 de la tarda amb entrada gratuïta. Si voleu obtenir més informació sobre aquesta obra de teatre que representarà el Teatre Calafellenc aquest dissabte, ho podeu consultar a través del web calafell.cat/activitats.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els agents rurals tindran una nova base al Baix Penedès que s'ubicarà al polígon La Cometa del Vendrell, on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra. La Generalitat ha presentat el Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció General dels Agents Rurals, on, entre altres aspectes, es confirma que es faran quatre noves bases al Vendrell, Tarragona, Amposta i Móra d'Ebre, amb l'objectiu d'adequar les infraestructures a les necessitats operatives i logístiques actuals dels efectius que hi ha a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Així, al Vendrell es preveu la rehabilitació de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra, situada al costat del polígon La Cometa, a la carretera de Valls, perquè sigui la seu de la nova base de l'àrea bàsica del Baix Penedès. Aquest edifici està en desús des de que es va inaugurar l'actual comissaria dels Mossos al carrer César Martinell, el 2008. Amb el pas dels anys s'ha anat deteriorant de forma evident, amb la qual cosa necessitarà una intervenció important per fer-hi la futura base dels agents rurals.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha adjudicat un contracte menor de serveis a l'associació Tarracodox, amb seu al mateix municipi, per la gestió de colònies felines al terme municipal de la Bisbal, mitjançant el mètode CER, captura, esterilització i retorn. El contracte, amb un import de 14.770 euros, tindrà vigència l'1 de juny i fins al 31 de desembre d'enguany. El servei té com a objectiu garantir una gestió controlada i ètica de les colònies de gats comunitaris d'acord amb la normativa vigent en matèria de benestar animal. També inclou l'atenció de situacions d'urgència relacionades amb aquests animals. El regidor de Benestar Animal, Daniel Caballero, ha destacat que l'objectiu del servei és garantir una gestió adequada i controlada de les colònies felines que existeixen a la Bisbal del Penedès. El contracte contempla l'aplicació del mètode SER, que inclou la captura dels gats comunitaris, la seva esterilització i el posterior retorn a la colònia d'origen. Tarracodoc s'encarregarà també de la coordinació de les captures, la gestió de les incidències i també de les urgències, així com el seguiment de les colònies felines. A més, el servei preveu el suport i assessorament als alimentadors autoritzats, figures clau en la cura i el seguiment de les colònies. En aquest sentit, es duran a terme accions formatives sobre benestar animal, detecció d'incidències i protocols d'actuació. Per facilitar la gestió diària, els alimentadors disposaran d'un telèfon de contacte directe amb l'entitat adjudicatària per comunicar urgències, sol·licitar captures o informar de qualsevol incidència. Amb aquesta adjudicació, l'Ajuntament de la Bisbal vol reforçar la gestió de les colònies felines i consolidar actuacions orientades a millorar el control poblacional dels gats comunitaris. El consistori destaca que aquesta iniciativa permetrà avançar en una gestió més eficient, coordinada i responsable dels animals que hi ha a la Bisbal del Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els primers 4 mesos de 2026, 128 persones han estat donant cadàver vàlids d'òrgans, 33 de mort encefàlica i 95 de mort en asistòlia, un 4,1% més que el mateix període de l'any anterior. Els donants vius han disminuït un 1,6%. L'augment de donants ha propiciat un lleuger increment dels transplantaments realitzats. Per òrgans s'han fet 325 transplantaments renals, 79 hepàtics, 24 cardíacs, 29 pulmonars i 8 pancreàtics. Les negatives familiars, tot i reduir-se respecte a l'any 2025, segueixen a nivell superior a la mitjana històrica. A 30 d'abril, 1.375 persones seguien en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. D'altra banda, els primers 4 mesos de l'any, 813 persones han estat donants de teixits, 14 més que el mateix període de l'any anterior. Són dades comunicades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que es celebra avui, 3 de juny. L'any passat a Catalunya, 1.351 persones van poder rebre l'òrgan que necessitaven gràcies a la generositat i l'altruisme de 370 donants i els seus familiars, que en uns moments tan difícils com és la pèrdua d'un ésser estimat, van donar el seu consentiment a la donació. A més, 171 persones van donar un ronyó en vida. Jaume Tor és director de l'Organització Catalana de Transplantaments. Expressa orgull pel model de donació i transplantament i destaca que és una referència al món. Amb tot, remarca que el sistema ha de cuidar i protegir, amb la finalitat de maximitzar la consciència social sobre la importància de la donació d'òrgans i teixits. S'ha anat teixint un seguit d'aliances amb l'objectiu d'apropar el coneixement a entitats professionals o referents socials. Per exemple, les jornades d'una vida des de la primària, fetes en col·laboració amb l'atenció primària i comunitària, per capacitar els professionals i sumar-los com aliats al sistema de donació i transplantaments. També hi ha, doncs, un fet que el Departament de Salut assenyala, que fer-se donant és tan senzill com decidir la voluntat de ser donant i compartir-la amb familiars i amics. A més, es pot deixar constància de la decisió a La meva salut o al document de voluntats anticipades. Aquesta setmana, el divendres 5 de juny, l'Escola de Salut Catalana organitza un seminari web per apropar la donació a la ciutadania. D'altra banda, les associacions de pacients transplantats organitzen el diumenge 21 de juny la 18a caminada d'agraïment als donants.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu.

0: L'atur s'ha reduït en 947 persones a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, registrant un total de 35.559 persones aturades. Es tracta del valor més baix des del juliol de l'any 2008. Els registres del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social van tancar el maig amb 368.909 persones afiliades al sud de Catalunya. En total hi ha 6.858 nous ocupats, un 1,89% més que l'abril i un 2,48% respecte a l'any anterior. Tarragona i l'Ebre són les demarcacions de Catalunya per darrere de Barcelona que tenen més persones aturades. En canvi, el territori ocupa la tercera posició pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social. Del total dels aturats, la desocupació impacta més en les dones, 21.189, que els homes, 14.370. A més, 2.352 són menors de 25 anys. El sector serveis continua sent l'àmbit amb més persones sense feina a la demarcació tarragonina. Tot i això, ha baixat en 804 persones. Per darrere hi ha la indústria, amb 3.197, la construcció amb 2.746 i l'agricultura amb 1.213. Durant el mes de maig a les comarques tarragonines i ebrenques s'han signat 21.789 contractes laborals. D'aquests, 10.616 són indefinits i 11.164 són temporals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquesta setmana l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica ja està en marxa des del maig i, segons ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, s'han atès 25.500 persones, un 20% més que l'any passat. Romero ha visitat l'oficina de Tarragona que s'ha posat en marxa aquest passat dilluns i estima que les atencions presencials també creixeran al voltant del 20%. Escoltem les declaracions de la consellera d'Economia, Alicia Romero. Diu que volen incrementar les atencions presencials de la campanya de la renda.
2: Hem fet amb atencions telefòniques, hem crescut un 20%. Doncs, bueno, ens agradaria també créixer, jo crec que creixerem, perquè hem fet també una campanya també als mitjans molt important, perquè la gent sàpiga si ha de fer la campanya de la renda i ha de fer la renda i té problemes o té dubtes, ho faci a través de l'Agència Tributària amb un servei gratuït. Nosaltres creiem que creixerem, cada vegada doncs, l'Agència Tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem, no em vull atrevir a donar una xifra, però tenint en compte que vam créixer un 20% amb telefònica, doncs esperem anar més o menys a xifres similars. A més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, sobretot en zones més complicades, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
0: Ha valorat l'inici de l'atenció presencial per la campanya de la renda.
2: Avui, 1 de juny, comença l'atenció presencial, que fem amb 40 oficines a tot el país, algunes noves com aquesta, que les posem de reforç, i hem ampliat, a més, en relació a les que teníem l'any passat. 152 places que vam convocar per fer un reforç també en persones a tota la campanya telefònica i presencial que fem amb la campanya de la renda. La telefònica ja va començar el mes de maig i avui comença la telefònica, la presencial. Estem molt satisfets perquè amb la telefònica hem pogut donar servei a més de 25.500 persones aquest mes de maig. És un 20% més de les atencions que vam fer l'any passat. Vol dir que hem anat generant confiança en els ciutadans perquè a través de les trucades telefòniques puguem atendre les seves necessitats, els seus dubtes, les seves inquietuds, i ara esperem que amb l'atenció presencial que fem a les oficines també millorem aquesta atenció i continuem generant confiança.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
3: El KDM Beach Volley arriba a la seva novena edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
4: Doncs la veritat és que en general ha estat un creixement pràcticament anual. Jo porto de base portant aquest projecte, aquest torneig, des de fa 3-4 anys, i enguany tenim una participació de 527 participants, o sigui que ha anat creixent força. Va començar un torneig amb poquetes pistes, una participació més mínima, i ara estem pràcticament emplenant els màxims, el que podríem arribar a vestir. O sigui que sempre ha anat creixent.
3: Què té Calafell que el converteix en un escenari ideal per acollir un esdeveniment d'aquestes característiques?
4: Mira, per nosaltres és un global. O sigui, té una part d'atractiu turístic doncs, molt essencial, que al final ja sents Calafell i és una zona doncs, on tothom vol assistir i vol formar part d'aquest torneig. I d'altra banda, en el nostre cas, tenim una molt bona relació amb la part hotelera d'allà, juntament amb la regidoria. En el nostre cas treballem amb l'hotel Sol i Mar i ens permet doncs, poder oferir un torneig al centre de Calafell, al centre de la platja, per dir-ho així, fent un torneig que es dedica principalment a vòlei base, a tema doncs, nanos d'entre 11 i 20 anys, doncs poder tenir un hotel a 2 minuts d'on es fa el torneig amb 14 pistes, com muntem, és essencial i ens és clau.
3: Cada any augmenta la participació, com has dit, participen 500 i pico esportistes. D'on venen els equips?
4: Doncs mira, tenim una gran part dels equips que venen de la zona de Barcelona, però tot i així tenim també una sèrie d'equips. Sí que tenim una miqueta de rotació, perquè al final no sempre tots repeteixen, entren de nous cada any, però en aquesta novena edició, per exemple, tenim clubs de Bilbao, de Madrid, de Lleida i de Barcelona.
3: Què inclou la inscripció al torneig?
4: Doncs al final el paquet que nosaltres oferim, i per això també ho intentem fer com molt enfocat als clubs, és aquesta pensió completa a l'hotel, que t'ho facilita tot com a gestió per part d'un club, i a banda d'això, doncs, molts obsequis commemoratius, que al final nosaltres intentem fer un torneig competitiu només, sinó que sigui doncs, com un tancament de temporada clau pels equips de voleibol i pista, i al final d'aquí s'emporten una gran quantitat d'obsequis. Al final incloem l'avituallament allà a pista, samarreta commemorativa de l'edició, la medalla, l'opció a trofeu en cas que facin podi en alguna de les 7 categories o 10 subcategories, el servei de fisioteràpia, o sigui que intentem cuidar cada detall.
3: Com deies també, el KDM Beach Volley Cup està adreçat a joves esportistes. Quin paper juga aquest torneig en la promoció dels valors educatius i esportius entre els participants?
4: Doncs nosaltres ho veiem com un punt que també amb el feedback que ens donen al club intenta jugar sobretot en la part de promocionar doncs, la participació dels joves a l'hora de fer esport. També esport a l'aire lliure, que al final és un punt que creiem molt important, i també visibilitza un esport diferent com és el voli platja, perquè tots ells estan acostumats a fer voli pista i podem encarrilar-lo cap a aquesta zona. Al final nosaltres, com et deia, per nosaltres la clau i el que volem promocionar és el tema de gaudir de l'esport i no tant de la part supercompetitiva. Per això el torneig doncs, garantim que, per exemple, al llarg dels 2 dies cada equip jugui entre 4 i 6 partits, per aquest motiu, que no sigui he perdut el primer partit i em quedo sense jugar, sinó que guai del torneig sigui aquesta part que promocionem, doncs, aquesta part de companyerisme, de participació, de que ens juguem cada posició, que una no és més important que l'altra, que no es juga a la final i decidim qui és el primer i el segon. Al final ells es juguen qui és el 15è i el 12è, o sigui que intentem promocionar tot això.
3: Raül, com deies, també el KDM Beach Volley doncs, està evolucionant positivament, cada cop hi participen més persones. Creus també que el volei platja està experimentant un gran creixement?
4: Sí, nosaltres sí que ho hem experimentat i sí que voldria fer un petit matís, que és que al final el torneig en línies generals sempre ha anat creixent, i sí que és veritat que vam patir un canvi de dates fa un parell d'anys o 3, nosaltres ho fèiem una setmana posterior i sembla poca cosa, però és clau per nosaltres, perquè al final ens trobem que els jugadors, molts d'ells, ja tenen exàmens finals, la CL o fases, perquè al final cada cop està més personalitzat i hi ha moltes fases d'ascens i de descens, i portem aquestes dues edicions que tornem a rescalar, però amb números una miqueta inferiors del que teníem fa 3 anys. Però clar, tornem a rescalar, tornem a anar a equips més nacionals, que això sí que ho hem vist, i creiem que al final el volei està en expansió constant. Potser el volei pista és el que no tinc tan controlat per la meva part, però sí que és cert que amb el volei platja, tant amb aquest com els tornejos que organitzem al juliol, hem vist que cada any hi ha més interès i un intent de més participació.
3: Com deies, Raül, doncs compteu amb la sinergia de l'Hotel Sol i Mar i compteu també, suposo, amb la participació i col·laboració d'algunes empreses més.
4: Sí. al final, nosaltres intentem cada any fer aquesta cerca de col·laboradors perquè creiem que és clau per poder fer créixer l'esport base i un torneig de l'estil que formem. A banda del Sol i Mar, que al final ens aporta doncs, això, un servei clau i de molt bona qualitat per als participants en tot, amb allotjament, pensió completa, etc. Doncs, per exemple, hi juga un bon paper a Qualeon, que al final aporta una sèrie de descomptes, de premis especials per guanyadors, que fan que puguis enriquir una miqueta més aquest pack del que comentàvem, de que inclou la inscripció, doncs poder accedir a aquests beneficis. Al final també tenim altres col·laboradors, com podria ser Jaco Catalunya com a sponsor tècnic, a Fundació Metge, que al final tenien tota la pensió completa de l'hotel, però és el que comentava anteriorment, intentem cuidar el detall doncs, com és la nutrició allà a la platja, el tema de l'avituallament, tant líquid com sòlid, i per part de Fundació Metge doncs, ens proporcionen tota la part de fruita. O sigui que tots aquests col·laboradors juguen aquest paper clau en espècies, per dir-ho així, de poder fer créixer el torneig amb uns productes doncs, molt més atractius per al participant.
3: Com dèiem, se celebra aquest cap de setmana, 5, 6 i 7 de juny, per a les persones que s'hi vulguin apropar i veure jugar els participants. En quins horaris ho podran fer?
4: Doncs dissabte i diumenge comencem partits des de les 8:30 a 9 del matí, dissabte finalitzen a les 8:30 de la nit, i després doncs, la part potser més atractiva pel públic sempre, que podria ser trobar les finals, diumenge a partir de les 3 del migdia es juguen dues sèries de finals, per dir-ho així, a les 3, a les 3:45, i després ja comencem amb l'entrega de medalles, premis i tot, que un any més doncs, també podrem comptar en aquesta cluenda del torneig amb la regidora d'esports, amb la Júlia Fernández, per poder atorgar els premis i poder acompanyar-nos en aquest acompanyament.
3: Molt bé, les dates són perfectes, a més, perquè coincideix amb la Fira del Mar, per tant, a Calafell hi haurà molta gent i segur que s'hi apropa moltíssimes persones. Per acabar, quin missatge voldríeu transmetre als jugadors, entrenadors, famílies i aficionats que hi participen o visiten Calafell aquest cap de setmana?
4: Doncs a famílies acompanyants, convidar-los 100% a poder assistir i al final sabem que és un torneig que si no el coneixes o passes pel municipi i el veus, impacta per la infraestructura que muntem. Al final, com dèiem, volem cuidar els detalls i des de fora es veu. I no se'n penediran de poder assistir i gaudir de l'experiència també de veure com 500 nanos poden gaudir d'aquesta experiència de gaudir de l'esport a la platja d'una forma dispersa i a la vegada competitiva. I els participants, doncs, que agafin molta força, que són dos dies on al final sembla que no, però 4 o 5 partits en dos dies, doncs, al final fatiga una miqueta, però per això jugo un paper clau tots els altres aspectes de l'ecosistema del torneig per poder recuperar-se, per poder gaudir-ho, i que si encara no el coneixien o els hi desperta cap curiositat, doncs, que poden parlar amb nosaltres allà a l'organització, que poden fer qualsevol consulta, i si tot va bé, doncs, aquest any estem parlant de la novena, però si tot va bé, podrem arribar a la desena, que sempre és una data i una xifra molt especial.
3: Sí, s'haurà de celebrar d'alguna manera, oi tant? Doncs Raül, moltíssimes gràcies. Ens veiem aquest cap de setmana, doncs.
4: Moltes gràcies, igualment.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Gràcies, Roser, per la informació esportiva. Posem punt i final a l'informatiu del dia, que els ha acompanyat també Mireia Romaguera. Que tingueu un molt bon dimecres.
1: Calafell Ràdio, Calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Fa tot just una hora hem tingut accés a part del sumari del cas Leire, que investiga la suposada trama al PSOE per boicotejar les causes judicials contra Pedro Sánchez i el seu entorn, Joan Bota.
2: Són vora 700 pàgines que revelen, per exemple, que la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. La investigació sosté que l'advocat de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, hauria facilitat l'organització d'algunes reunions d'aquesta suposada trama.
0: En té més detalls des de Madrid, la Paula Brujats.
3: Sí, la policia diu que la trama va arrencar el 2024, tenia per objectiu protegir Pedro Sánchez i per això s'intentava desactivar totes les causes judicials obertes contra ell i contra el partit. Se va intentar a través de suborns a fiscals, policies i jutges, diu la policia, que la dirigia a Cerdán, que encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díez, que hauria cobrat almenys 21.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, a qui la policia va trobar a casa seva més de 19.000 euros en efectiu la setmana passada, diners que per ara no s'han

0: La presumpció d'innocència.
1: En canvi, ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció.
0: Parlament, Albert Prat.
2: A primera hora i abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha marcat distàncies amb el PSOE. Salvador Illa s'ha defensat d'una part de l'oposició que manté la sospita sobre ell i l'acusa de no donar explicacions.
3: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta a mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, gairebé un 40% dels docents ja ha votat.
1: Mentrestant, els sindicats minoritaris mantenen les vagues territorials avui al sud del país i moltes assemblees pressionen pel no.
0: Tarragona, Manel Sastre.
4: Sí, aquí 600 mestres i professors s'han manifestat en actes a Tarragona i Tortosa contra aquest preacord amb educació convocats pels sindicats minoritaris. Creuen que el setembre no canviarà res i ho consideren engrunes. Per això han fet una crida a votar no a la consulta.
0: I les queixes pel poc protagonisme del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve donen fruit i finalment hi haurà més equilibri en l'ús de català i castellà.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat les gestions fetes perquè part de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família sigui en català i ha assegurat.
5: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
0: Per cert, sobre aquesta visita papal, al Catalunya Mitjà d'avui ens fixarem també a les protestes que entitats laiques preparen en contra dels privilegis que un estat aconfessional, com és Espanya, dona a l'Església, sota el lema Jo no t'espero. I en temps de cultura... perquè aquesta tarda arrenqui el Primavera Sound.
1: Amb qui sentiu The Cure, però també The XX, Nick Up o Doja Cat com a principals atraccions fins dissabte al Parc del Fòrum.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no descarta que Lamine Yamal pugui jugar el primer partit d'Espanya al Mundial.
6: Que no era la previsió que tenia el Barça. El davanter blaugrana segueix entrenant-se al marge, però tot i així, el seleccionador espanyol diu que podria arribar per aquest partit que jugarà el 15 de juny. Seguint en futbol, Leo Messi rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. L'Espanyol ha renovat l'entrenadora Sara Monforte per dues temporades i en bàsquet la penya debuta avui als play-off pel títol de la Lliga de ho fa davant el Baskonia a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Com tenim la circulació a aquesta hora? Txell Garriga, bon dia.
7: Molt bon dia, doncs. Complicada avui a l'AP7 per un accident entre un autocar sense passatgers, dos camions i una furgoneta a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. S'està tot just acabant ara de retirar i només talla un carril, però s'hi han acumulat uns 9 quilòmetres de retenció que comencen ja a avançar. I en sentit Girona també veiem cua d'uns 8 quilòmetres de congestió per l'efecte Badoc. I avui destaquem també demores a Rodalies per dos robatoris diferents de coure, que ja s'han resolt els dos. Queden demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i R8 i d'uns 25 minuts a l'R4.
0: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Pot ser que avui hagi baixat una mica la calor?
9: Sí, ha baixat una miqueta i sobretot també és una sensació perquè ha baixat la humitat ambiental, els vents són més eixuts i en definitiva menys sensació d'aixafogor, de basca. En definitiva, temps més confortable, tot i que es poden fregar i es freguen els 30 graus en alguns punts de ponent i al sud, tarda tranquil·la. Atenció, demà a la tarda, tempestes fortes, algunes especialment fortes al centre i nord-est del país. Es comencen a emetre per part de Meteocat alguns avisos. És una línia de tempestes, creuarà ràpid i ens donarà una refrescada. Sembla que la més important de la setmana, divendres que ve. Però esperant un augment de la temperatura avançat al cap de setmana.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'acaba de fer públic sobre la suposada trama del PSOE per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia.

0: Dia.
1: Segons el sumari, Paula, quin era l'objectiu d'aquesta trama?
0: Doncs la policia diu que va arrencar el 2024 just després de l'imputació de la parella de Pedro Sánchez i que tenia per objectiu protegir els interessos del president espanyol i que per això s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el partit o contra el seu entorn. Els informes de la policia apunten que la suposada trama la dirigia Santos Cerdán des del partit i encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges que investigaven el Partit Socialista o familiars de Pedro Sánchez. Per aquestes feines, la policia apunta que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros del Partit Socialista. Diuen que ho hauria fet a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista, l'andalús Gaspar Sarrías. En el seu cas, la policia recull en el sumari que la setmana passada, durant els registres a casa seva, van trobar més de 19.000 euros en efectiu, en bitllets de 20 i de 50 euros amagats al seu menjador. Per ara, però, no se'n sap la procedència d'aquests diners.
1: Això és el que es va trobar en un dels registres. La policia també va ser a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, on va requerir informació. Què hi va trobar en aquest?
0: Sí, doncs allà va ser un registre de més de 15 hores. La policia diu que es van portar llibretes de Santos Cerdán, l'ex número 3 del partit, a qui ara mateix el PSOE descarrega tota la responsabilitat d'aquesta suposada trama. La policia també es va emportar disc durs i va clonar el telèfon de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que també està imputada per aquest cas, per haver firmat suposadament factures falses per pagar aquestes feines a Leire Díaz. Ara, la policia el que ha de fer és analitzar tota aquesta documentació que diuen que van recollir, enviar-la al jutge, que a partir d'aquí haurà de sostenir la tesi, perquè per ara només té indicis sobre que aquesta trama la pagava el Partit Socialista a través de factures falses o d'empreses pantalla.
1: I també sobre aquest sumari que, insistim, hem conegut fa tot just una hora i que encara estem llegint i analitzant, alguns dels testimonis, els que la Guàrdia Civil ja ha interrogat, han aportat algunes novetats rellevants.
0: Sí, la policia recull, per exemple, el testimoni de persones que la trama hauria intentat subornar, com l'empresària Carmen Pano, la recordareu, està esquitxada pel cas Coldo, i el que diu la policia és que Pano li ha explicat que la trama li va oferir més de 20.000 euros si canviava de versió i negava haver portat bosses de diners en efectiu a la seu del PSOE. Diu l'empresària que li van oferir, per exemple, pagar el lloguer o el casament de la seva filla a canvi de canviar de versió i això és literal, a canvi de salvar el cul a Coldo García i a l'exministre socialista José Luis Ábalos. En tot cas, com tu deies, això és una part del sumari, són milers de pàgines que ara estem tot just desgranant i faltarà també que la Guàrdia Civil buidi doncs, tot això que es van emportar dels registres que van fer la setmana passada i que el jutge, si ho considera així, ordeni interrogatoris i citi a declarar els investigats en aquest cas que dirigeix l'Audiència Nacional.
1: Doncs seguirem aquí a Catalunya Ràdio llegint i analitzant aquest sumari i, òbviament, a la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem per si tenim alguna informació més i, si no, les pròximes hores, perquè, insistim, són milers de pàgines que ara mateix estem llegint i analitzant. Ara passen gairebé 11 minuts de les dues. Òbviament, el coneixement d'aquest sumari ha impactat sobre l'actualitat del dia. Encara més quan aquestes primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del segle d'economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exaurir la legislatura tot i les investigacions judicials, i per això ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027. Palau de Congressos, Unitat Mòbil, David Mendoza i Raúl Flores, bon dia.
2: Bon dia. Sí, Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials els que té obertes i el missatge que volia llançar davant de l'empresariat català és que queda legislatura, que vol recompondre les relacions amb els seus socis i que vol passar a l'acció ara amb l'anunci de l'elaboració dels pressupostos, perquè recordem que no n'ha pogut aprovar cap durant els 3 anys que porta de legislatura.
3: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: Uns pressupostos, deia Sánchez, que incorporaran el finançament i que anunciava tindran una inversió rècord en habitatge. La prova de foc, però, la tindrà quan arribin al Congrés, si és que hi acaben arribant, on toparà amb els socis, com per exemple amb Junts, i veurem si també amb el PNB, que donen ja per l'acabar d'aquesta legislatura. Conscient de passar per un dels moments amb més debilitat, Sánchez ha reivindicat també els acords amb Esquerra Republicana i amb Junts.
3: Entendimiento entre diferentes, porque lo ha habido, porque ha habido acuerdos y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
2: Sánchez ha reivindicat també l'amnistia i el nou model de finançament en un intent de demostrar davant dels empresaris que ell pot connectar millor amb ells que no pas el seu rival, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez continua ara la conversa aquí al Cercle amb la presidenta de l'entitat, amb Teresa García Milà, escoltant-lo a primera fila el president de la Generalitat, Salvador Illa, i després del Cercle, Sánchez visitarà aquesta tarda la planta de SEAT.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però ha evitat posar la mà al foc pel PSOE. Al Parlament de Catalunya, l'oposició ha sortit a l'atac i Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez. Això sí, ha demanat que es tingui en compte la presumpció d'innocència. Parlament, Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, de fet, abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha extremat la prudència i ha calculat així les paraules.
5: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Salvador Illa ha marcat distàncies amb el PSOE, però Junts ha seguit estirant l'ombra de sospita per la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i pels contractes de la Generalitat amb Huawei. Mònica Sales, portaveu.
6: Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
5: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
4: Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament. Josep Maria Jové i Jéssica Albiach, això sí, li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
7: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
8: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions.
4: En canvi, a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge de les suposades corrupteles.
9: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
4: Durant el matí, diversos consellers també han defensat els vincles del govern amb la tecnològica xinesa Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya. Diuen que s'està fent tot dins la normativa europea i al marge de la suposada influència de Zapatero que assenyala el partit de Puigdemont.
1: Pràcticament un quart de tres de la tarda, deixem tot l'embolic polític. A la segona hora de Catalunya Migdia hi tornarem, però queden menys de 24 hores per saber si els docents donen llum verda o no al preacord pactat amb Educació. De moment, només han votat un 40% dels professors i mestres. De tota manera, des de Comissions Obreres, un dels sindicats signants, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Són prop de 700 milions d'euros que se sumen als 2.000 que es van acordar el mes de març amb Comissions Obreres i la UGT. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. En paral·lel, però, segueixen les mobilitzacions a diferents punts del país convocades pels sindicats contraris a l'acord. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre, prop de 600 docents s'han mobilitzat per demanar millores al sector. Segons la Generalitat, la vaga d'avui ha tingut un seguiment de l'11%, una xifra molt similar a la que es va registrar ahir a l'àrea de Barcelona. Tarragona, Manel Sastre.
10: A Tarragona han estat prop de mig miler de docents els que s'han manifestat pel centre de la ciutat en el marc d'aquesta vaga educativa territorial.
11: Per l'escola pública! El recurs...
10: Convocats pels sindicats minoritaris que estan en contra de l'acord amb el Departament d'Educació, la CGT, Intersindical, COS o CNT, els mestres i professors s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació on han explicat les raons de la seva negativa per evitar que el setembre, diuen, continuï tot igual.
12: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
13: El mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
14: Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats i la realitat és que no hi ha prou recursos.
10: Volen més professors, millor atenció a la diversitat, menys alumnes a les aules. Posteriorment s'ha fet també una manifestació des de la plaça Imperial Tarraco fins a la riba del Francolí. I a les Terres de l'Ebre uns 200 mestres s'han manifestat a Tortosa reclamant la dimissió de la consellera Niubó i contra els termes del preacord que s'està votant aquests dies.
1: Bé, doncs no deixem l'educació perquè una enquesta dels sindicats STEC i USTEC recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. A la presentació d'aquest informe que s'ha fet de Madrid, els docents han alertat que la IA està substituint processos propis de l'aprenentatge com ara el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Madrid, Dani Sainz de AJA.
15: Bon dia. Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada quatre accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'està estenent amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, com alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
16: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
15: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
16: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
15: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
1: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present a la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del Papa Lleó XIV a Marriera.
17: Tot i que qui té l'última paraula és el Vaticà, Espadaler ha explicat que hi ha predisposició perquè el Papa utilitzi el català durant la benedicció.
18: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
17: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família. La xarxa d'entitats cristianes ha demanat avui més presència significativa i no testimonial del català, mentre de la seva banda Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat també avui una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al Papa o li demanen que prioritzi també el català i destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalana.
1: Aquestes declaracions que hem sentit del conseller Espadaler sobre l'ús del català per part del Papa Lleó XIV han estat en el programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí a una setmana. Des de la presó de Brians, el director del centre, Jordi Pons, ha detallat l'acte.
19: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, al que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs, ja sortia a fer la missa.
1: Però a l'altra cara de la moneda, les entitats laiques faran dimarts que ve a la tarda una concentració al Born de Barcelona en contra de la visita del Papa a la mateixa hora en què es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Critiquen el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat aconfessional a l'Església.
17: Les entitats convocants, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya insisteixen que no és una protesta contra els creients, demanen que respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions i per això critiquen l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans esperen el Papa i, sobretot, critiquen que el pontífex sigui rebut al Congrés. Sentim Albert Riba, director d'Ateus de Catalunya.
20: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'arregués a les dones, que no tinguin més els acords de drets humans. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats, el que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia, a una persona que no respecta la democràcia?
17: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
1: Més coses. La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons que ha avançat el diari El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic, Miquel Jarque.
0: Per tant, la investigació ja no estaria únicament centrada en el fill del fundador de Mango. La jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut aquesta psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria on la jutge justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutge, el pare, de fet, va acceptar fer l'excursió a Montserrat com a acte de reconciliació.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè som en mínims històrics de fumadors a Catalunya. Per primera vegada representen el 20,6% de la població aquest any 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Mònica Mas, bon dia.
21: Bon dia. Tot i que és el percentatge més baix respecte als últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen una addicció més addictiva al tabac. Tot i que el tabaquisme entre els joves ha baixat, com deies, a la meitat els últims anys, preocupa al Departament de Salut la franja de 14-18 i l'ús dels vapers que s'ha disparat. Albert Moncada és subdirector de promoció de la salut del departament.
22: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
21: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè formin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. També ha baixat els últims anys les dones que fumen durant l'embaràs, però crida l'atenció aquesta xifra.
22: Ens mantenim en que només la meitat de les dones que queden embarassades passen a deixar el consum de tabac, malgrat els esforços que es fan i tot el suport que es dona a aquest grup de persones.
21: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
23: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
24: Tota comunitat necessita un cor.
25: Un cor? Per què?
24: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
25: I reforçar la identitat?
24: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
25: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
26: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
27: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
28: Normal.
27: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
28: No pot ser.
27: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
29: Sort del RAC. Fes-te'n soci i molta amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
30: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
31: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Brussel·les recomana a Espanya limitar les deduccions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat. I la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants o hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que no contribueix prou a l'hora de redistribuir la riquesa. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bon dia.
2: Hola, bon dia. Espanya deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total són uns 7.000 euros menys d'ingressos, 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, calculen els experts de la comissió. Veuen Espanya com un cas excepcional dins del club comunitari pel que fa a l'aplicació de l'IVA. Consideren que Madrid treu poc suc a aquest impost que grava el consum. I, en canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
1: I per solucionar la crisi de l'habitatge, Bruno, la Comissió Europea també recomana a Espanya canviar les seves lleis.
2: Sí, amb l'objectiu d'agilitzar les llicències per construir, facilitar més terrenys i reutilitzar, diu Brussel·les, els pisos que ja existeixen, però que ara mateix estan desaprofitats. També insta a augmentar el parc d'habitatge protegit, sobretot de lloguer, i en aquest capítol més social, per combatre la pobresa infantil, Brussel·les també ha demanat a Espanya que reequilibri la despesa pública entre les diferents generacions.
1: Potser perquè no tot siguin males notícies pels estats, avui la Comissió Europea sí que ha permès que puguin gastar més diners per afrontar la crisi energètica sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit.
2: Podran gastar l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya, sense que això computi per al càlcul del dèficit. Però aquí el govern espanyol no es podrà deduir el cost dels descomptes de la benzina, el que això li ha costat a Madrid, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures que fomentin la transició ecològica.
1: Amb els conflictes oberts ara mateix. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat avui nous atacs enmig de l'estancament de les converses de pau. El règim de Teheran ha llançat drons contra l'aeroport internacional de Kuwait, que han fet un mort i una seixantena de ferits, i ha obligat a tancar durant hores les instal·lacions, Jordi Baró.
3: Més tensió al Golf amb els atacs de l'Iran a l'aeroport de Kuwait, cosa que ha obligat a suspendre vols comercials i també a Bahrain, i també amb el bombardeig per part dels Estats Units contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. No hi ha progressos en les negociacions entre Washington i Teheran, tot i que Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears. El president dels Estats Units també ha assegurat que li agradaria trobar-se amb el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei.
1: Un president dels Estats Units, Donald Trump, que també s'ha referit a la controvertida trucada que va tenir ahir amb Netanyahu.
3: Sí, per admetre que li va traslladar preocupació al primer ministre israelià Elias Bibi per la seva ofensiva al Líban, que confirma que li va demanar que frenés. Són declaracions en un podcast del tabloide conservador New York Post.
4: No vull dir que estigués enfadat. Em va pertorbar una mica la seva constant batalla amb el Líban. En algun moment vaig dir, Bibi, hem d'aturar això, ho hem d'aturar. Però tinc una relació molt bona, ens ha anat bé, molt bé junts. Hem treballat molt bé junts. Bibi m'agrada molt.
3: Israel ha continuat bombardejant avui al sud del Líban amb almenys 6 morts a la localitat de Tir.
1: I en l'altre conflicte, Ucraïna ha atacat Sant Petersburg, just el dia en què s'inaugurava allà el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia per atreure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons en les últimes 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev. Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum per les explosions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Zelensky ha volgut esgarrar Putin la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre, provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja ha promès represàlies.
6: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general, puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
5: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
1: Per cert, la indústria química a l'estat espanyol avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i en electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial, en el que és el segon sector productiu a Catalunya, es debat aquesta setmana al Saló Expo Química, Fira Gran Via a l'Hospitalet Joan Garcia.
7: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions d'euros. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
8: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
7: Des d'Ercros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Icerte, director comercial de Plàstics.
9: Els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
7: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina a través d'arancels. Expo Química espera rebre 21.000 visitants professionals.
1: I les empreses punteres en tecnologia a Catalunya reclamen aprofitar la inversió pública que s'està fent en defensa per impulsar també la indústria. En les jornades del Cercle d'Economia han reivindicat la importància de créixer en escala, de ser capaces d'augmentar la seva producció, per contrarrestar la dependència enorme de companyies nord-americanes com ara SpaceX. Sara Riera.
10: Al final, tot té a veure amb l'escala, ho han dit les empreses catalanes que treballen per la indústria de defensa, però també les de telecomunicacions o de biotecnologia que han participat en aquestes jornades del Cercle. Guanyar mida i al mateix temps funcionar en un veritable mercat únic, perquè Europa, han recordat, encara hi ha el problema de 27 països, 27 solucions. Roser Roca és vicepresidenta de l'empresa Airbus.
11: El primer que hem de fer és integrar aquestes capacitats, desenvolupar-les amb sinergies de manera conjunta i ser conscients de per què ho estem fent. I ho estem fent perquè volem que aquestes capacitats que ara mateix són tan importants per defensar la nostra població siguin fetes des d'aquí.
10: El govern espanyol va prometre una despesa en defensa del 2% del PIB, però aquestes empreses creuen que encara falta capital privat especialitzat que entengui la importància d'invertir en aquesta tecnologia dual que tant es pot destinar a un ús civil com militar.
1: Passant 3 minuts de 2:15, tornem a la informació internacional perquè la pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Meliá s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba, Xavi Vilà.
4: Sí, tot en resposta a l'ultimàtum de Washington que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana que desvia, diu, actius il·lícits a l'estranger.
12: Cuba no està controlada per ninguna revolució. Cuba està controlada per Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficio de un pequeña élite.
4: Una acusació rebatuda amb duresa les últimes hores al noticiari oficial cubà.
13: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
4: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana.
1: Passant pràcticament 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
14: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
16: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
15: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni...
1: El Matí de Catalunya Ràdio,
15: amb Ricard Ostrell.
0: Catalunya migdia.
1: Passen 6 minuts de 2 quarts, comencem forts.
17: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
1: The Cure, The XX, Nicap o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural. Allà hi actuaran Uineta, que són aquests que sentim, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg. Marc Ruiz.
18: La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Heinz Turzendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nicap i que et farà una programació especial els 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Uineta o Yard Act, entre d'altres.
1: Aquest Primavera Sound és sempre un dels plats forts de finals de primavera, però n'hi ha d'altres, com ara aquest. Centenes de persones amb febre patumaire omplen els carrers del barri vell de Berga amb el primer passar carrer de la Patum. La festa, amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat, es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Berga, Nàtia Dell.
19: Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
20: La intenció és sortir, formar part de la festa.
21: Saltar tota l'estona, però passar carrer s'ha de cremar tot.
19: Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
22: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
19: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig per anar-la introduint a la festa.
23: Que ho comenci a viure, encara és molt xica. En si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
19: Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, però el darrer missatge que ha volgut llançar té a veure amb la convivència.
24: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
19: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
1: I encara una cosa més abans dels esports. La il·lustradora belga Clara Lodervik retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats quan arriben a Europa. És el còmic Mohib en el aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície sense res a fer, però sense poder marxar-ne, Valeria Obreda.
25: Sí, perquè està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals que apareixen al còmic com una obsessió de Mohib pels sons.
28: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
25: Tot plegat reflecteix, segons l'autora, que els menors que no són de casa no ens importen.
28: Ningú voldria que els seus fills passessin la nit amb desconeguts o que no sapiguessin on estan. Per què s'accepta amb els nens que no són nostres?
25: Mohib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
0: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
31: Bona tarda.
1: Amb el debut de la penya als play-off de la Lliga CB de bàsquet.
31: Ahir va jugar i guanyar el primer partit de quarts al Barça i avui és el torn del Joventut.

0: aquesta hora dèiem que el Barça debutava als play-offs enmig d'un context de crisi esportiva, després de la mala imatge que va tenir l'equip en l'últim partit de Lliga al Palau, i el Barça ahir com a mínim es va refer i va fer un pas important als play-offs de quarts de l'ACB amb la victòria, Ernest Macià, que va aconseguir a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: Sí, va ser una victòria que sorprèn per la contundència, perquè al final de la Lliga regular els dos equips van acabar amb només un partit de marge l'un respecte a l'altre, i l'equip que estava per sota, el Barça, va guanyar el Múrcia 68-91, és a dir, de 23 punts, que bé haurien pogut ser tranquil·lament 30 punts. Un joc d'equip amb molta participació dels jugadors de la banqueta, un bon percentatge de triples, i després de la pitjor versió del Barça aquesta temporada contra el València, 48 hores després, probablement la millor, i en part gràcies a jugadors secundaris com Juan y Marcos, que ahí va fer un autèntic partidàs.
2: Necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota. Y de esta manera, al final, en el primer partido, la pudimos cambiar. Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau, no va a ser posible. Entonces, tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy. Y así van a llegar las victorias.
0: Doncs ahir va jugar el Barça, va guanyar, i avui és el torn de la penya, que juga contra un rival complicat com és el Baskonia.
1: Sí, aquí l'eliminatòria està una mica més desequilibrada que el Múrcia-Barça. El Baskonia, doncs, té un parell de graons més, un parell, diguem-ne, de marxes més en l'aspecte físic. És un equip d'Eurolliga i el Joventut de Badalona, doncs, en teoria no és el favorit, però la temporada 22 el Joventut va ser capaç de capgirar la sèrie contra el Baskonia, va donar la sorpresa amb un Kyle Guy que va fer 9 triples, un jugador nord-americà que va passar per la penya, i la penya en aquell moment va aconseguir la classificació per les semifinals. Escoltem a Dani Miret a la prèvia d'aquest partit.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé, i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Bé, aquest que hem sentit és el Xavi Pasqual, que per cert ahir estava molt satisfet perquè, a part de guanyar molt bé, va poder reservar a Nicola Provítola, que això no ho hem dit, i també a Billy Hernán Gómez, que va jugar 0 minuts i a més va poder recuperar Yusuf Afol. El Joventut, pel partit d'avui, té la plantilla bastant més neta, podrà per tant jugar amb Ricky Rubio tots els jugadors essencialment importants, llevat Dante Tomic, que aquest ja sabem que no jugarà, doncs, el que queda de temporada, i amb Jan Morín, el fitxatge que s'ha fet per reforçar, per apuntalar l'AIA aquest joc interior, i com us deia, doncs, un dels noms propis és el del seu entrenador, Dani Miret.
0: I una cosa més, Ernest, l'Eurocup sí. Podria tenir dos equips catalans la pròxima temporada.
1: Sí, sí, el Girona s'incorporaria. Ja vàrem parlar fa uns dies que el Baxi Manresa ha jugat aquest any l'Eurocup i que vol seguir a Europa. Ho ha aconseguit per mèrits esportius, ha acabat en la desena plaça, però l'Eurocup està molt interessada en incorporar equips de la Lliga CB, i aquí la bona temporada del bàsquet Girona no ha passat desapercebuda. L'Eurocup l'any que ve incrementarà el nombre d'equips i aquí entrarien Manresa i Girona. A més, també vàrem dir que hi ha l'opció de fer llicències de més d'un any, que el Manresa té tots els papers en regla per fer llicència de 3 anys, i s'està negociant també la possibilitat que el bàsquet Girona, doncs, aconsegueixi no només una plaça per aquesta temporada, sinó també per les properes. L'objectiu de l'Eurolliga és fer créixer clubs en aquesta segona competició i augmentar en 10 el nombre de clubs de cara a la propera temporada.
0: 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol i a la selecció espanyola l'atenció la centra Lamine Yamal i el seu estat físic. Podrà jugar el primer partit que juga la selecció espanyola el 15 de juny, Roger Bosà?
4: A veure, ja m'he anat explicant que evoluciona bé de la seva lesió. De fet, evoluciona molt bé. De moment continua entrenant-se al marge. Això sí, avui també ho ha fet. Aquest matí la idea inicial era que arribés al tercer partit de la fase de grups del Mundial, el 27 de juny contra l'Uruguai, però ja hem sentit a De La Fuente aquesta setmana, i a més insisteix també avui que potser podrà ser-hi el primer partit, que és el dia 15 contra Cap Verd. Això sí, puntualitza De La Fuente que això no vol dir que jugui, que per tant aniran veient durant aquestes setmanes.
5: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero vuelvo, también os comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento
6: verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos, que le aportará más para estar el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
4: Bé, el que segur és que Lamine demà no jugarà en aquest amistós contra l'Iraq a la Corunya, això segur. Sí que ho podria fer Joan Garcia i també Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de suport, de reforç, que completen aquests dies els entrenaments aquí a Las Rozas. Demà podria debutar Bernal amb l'absoluta i, de moment, De La Fuente molt content amb el rendiment i, sobretot, amb la projecció que li veu al jove migcampista del Barça.
6: Estamos muy contentos, Marc ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
4: Bernal, per cert, que no té cap intenció de marxar del Barça, eh? A diferència de l'hivern passat, que va poder sortir cedit, ara no, ara és diferent, la cosa ha canviat. Aquest estiu la seva idea és quedar-se i arribar a ser un jugador important per Hansi Flick.
0: I un altre blaugrana que aquests dies s'entrena amb Bernal, amb Lamine i la resta de blaugranes és Eric García, el jugador ja ha dit que és conscient que la seva polivalència l'ha ajudat, entre altres coses, a ser al Mundial. I la temporada que ve, Ramon Salmurri, quins són els plans que té Flick per a ell?
7: Doncs mira, ubicar-lo principalment com a lateral dret. Hansi Flick ha parlat amb Eric García i li ha traslladat aquesta idea, que la temporada vinent serà lateral dret de l'equip juntament amb Jules Koundé. Ara bé, tot això a expenses del que pugui passar al mercat. Em refereixo que si Koundé rep alguna bona proposta, el Barça l'escoltaria, tenint en compte que, a banda d'Eric, que és un futbolista el que es té en molta consideració, no només pel seu nivell esportiu, sinó també pel que implica per l'equip i pel vestidor, doncs és una posició en la que torna Héctor Fort després de la seva sessió, o en la que també s'ha comptat de manera recurrent amb Xavi Espart. Això al costat dret. Al costat esquerre, el Barça treballa en la incorporació de João Cancelo en una petició expressa de Hansi Flick. De moment, l'Al Hilal, el seu equip, en demana 15 milions d'euros, un preu que el Barça considera raonable. I a tot això, a expenses de si hi ha propostes o no per Alejandro Valde, un futbolista que el Barça podria intentar moure en aquest mercat. De fet, ja han sondejat alguns dels seus possibles substituts, com Alejandro Grimaldo o Marc Cucurella. A l'eix de la defensa, tot queda com està, amb la renovació d'Andreas Christensen, això sí, a expenses sempre del que pugui passar en un mercat d'estiu, marcat també pel Mundial, i tenint en compte que Hansi Flick voldria reforçar aquest eix de la defensa, però a hores d'ara no és una de les carpetes prioritàries per Deco.
0: I un ex blaugrana, com Leo Messi, rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. De moment, poc moviment a l'equip masculí, però el femení Sergi Andreu ja és oficial la renovació de l'entrenadora Sara Monforte.
8: Sí, l'entrenadora de Castelló, que ha ampliat la seva vinculació amb el femení de l'Espanyol dues temporades més i dirigirà l'equip per tercera temporada consecutiva, sempre a la màxima categoria. Aquesta temporada passada va aconseguir la permanència sense patiments, amb moltes jornades de marge. Per això Monforte ha llançat un missatge d'ambició i de creixement de cara al futur.
9: La valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per nosaltres, per mi, és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
8: Trajectòries molt semblants, per cert, a les banquetes de l'Espanyol, tant a la masculina com a la femenina. Tant és així que, de fet, si Manolo González i Sara Monforte completen la temporada que ve, es convertiran en els tècnics pericos més longeus dels últims 15 anys. De fet, si ho ampliem a tot el segle XXI, només Pochettino en el masculí i Santi Fernández en el femení hauran dirigit més partits que Manolo i Monforte.
0: La setmana passada el Girona acomiadava Mitchell i ahir ja es feia oficial que Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. S'ha mostrat il·lusionat del nou repte i ha parlat de quina és la filosofia que vol aplicar i ha recordat també els seus referents, Eduard Solà.
10: Parla de Cruyff, que sempre ha estat un dels seus referents, de l'estil de joc que li agrada, amb una filosofia d'atac, espera que els aficionats de l'Ajax gaudeixin amb l'equip i també espera que l'Ajax torni a lluitar per títols tant a Europa com a la seva lliga.
11: I want to continue with the Ajax philosophy.
12: Jo vull seguir amb la filosofia de l'Ajax. La meva mirada és el futbol d'atac. Estic segur que la gent a l'estadi estarà contenta amb el nostre estil de joc i filosofia. Per mi, Cruyff també ha estat sempre un referent. Junts podem portar l'Ajax de tornada a la lluita pels títols a Europa i als Països Baixos.
10: L'Ajax va anunciar oficialment ahir a la tarda el fitxatge de Mitchell, que ha signat per dues temporades, fins al 2028.
0: I mentrestant, el Girona segueix definint el nou equip de cara a la pròxima temporada, encara sense tècnic decidit per al projecte de la segona divisió, i el reservat d'avui, Eduard, amb dos punts de debat, les claus del descens i precisament qui ha de ser el nou entrenador del Girona.
10: És el primer Girona reservat que fem després del descens i, entre altres punts, analitzem per què el Girona ha acabat baixant a segona divisió, què ha faltat per haver aconseguit la permanència, tanquem definitivament el capítol Mitchell i debatem sobre qui hauria de ser el nou entrenador o què hauria de tenir el tècnic que haurà de liderar el nou projecte per intentar altre cop l'ascens a primera divisió. En parlem amb en Xevi Soler, l'Eloi Amagat i l'analista de les transmissions del Girona al Tot Gira, Francesc Aragó.
0: Dies de les eleccions a la presidència del Real Madrid, la campanya s'endureix entre els dos candidats. Florentino Pérez respon a les declaracions d'Enrique Riquelme, que ahir l'acusava de voler vendre el Madrid, i Florentino el que fa també és començar a parlar obertament ja, Marcos García, de fitxatges.
13: Sí, Florentino Pérez avisa que anunciarà demà el primer jugador que incorporarà el Madrid si diumenge és president, i avança que aviat anunciarà el nom del seu entrenador, que ja sabeu, és José Mourinho. Així ho ha dit en una entrevista a l'Espanyol, i si ahir Enrique Riquelme era el protagonista, avui Florentino passa a la tarda, que ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda.
14: El club va seguir siendo siempre un club con sus presidentes, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada una cosa simbólica a alguien que nos la valore.
13: Enrique Riquelme ha deixat caure aquests dies que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president, que li agradaria, i Florentino al seu torn diu que li consta que Riquelme no té tancat cap acord amb Rodri, l'internacional espanyol. A banda de Mourinho com a entrenador, Florentino té al cap un lateral dret amb Dumfries a la pole position, un central amb Konaté pràcticament tancat i també un mig centre organitzador estil Vitinha o Rodri. Riquelme ha anunciat fa només uns minuts un altre nom. Fernando Hierro és el nou director de la base si ell és el president. El director de la fàbrica, que en diuen al Madrid. Per cert, a les properes hores, la tensió entre Florentino i Riquelme pot incrementar-se. El diari Marca avança que un estudi forense digital detecta més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
0: Sis minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
15: Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte.
0: Ja hi ha noves campiones de Lliga de Waterpolo.
16: Catalunya migdia.
17: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
19: Hola.
20: Hola.
21: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, el Mataró guanya la Lliga Femenina de Waterpolo per davant del Sant Andreu de Vitobac.
24: Amb la deia, el Mataró va aixecar la seva segona Lliga en els últims 3 anys
19: i el tercer títol de Lliga en total del seu palmarès, afegint-hi la de l'any de la pandèmia. En canvi, el Sant Andreu va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra i té el compte pendent d'assolir el seu primer títol de Lliga, i això que les andreuenques ells jugaven el tercer i definitiu partit de la final a casa, on van guanyar el primer, però amb el 9-10 final van veure com el Mataró, doncs, tot i els patiments finals, els remuntava l'eliminatòria en un partit en què les maresmenques es van arribar a situar fins a dues vegades amb tres gols d'avantatge, però que el Sant Andreu va jugar fins a disposar d'un últim llançament que hauria forçat els penals. Mariona Tarré, una de les destacades, la portera del Mataró, assegura que mai ho va veure del tot clar.
20: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment per mi, a mi el partit d'avui podria ser per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
0: I avui a partir de 8:45 el que es decideix és el títol de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, i el campió David també serà català.
19: Que tal com va passar ja la Pere Serrat de Barcelona, tornem a veure un equip català aixecant una copa. Això aquest vespre està garantit, i és que la final tornada de l'Eurocup femenina s'hi enfronten l'Atlètic Barceloneta amb el Catalunya, i qui té més opcions d'acabar tocant aquesta copa és el Catalunya, ja que en l'anada jugada fa una setmana a la piscina Sant Jordi es va imposar d'un avantatge de 5 gols, els que tindrà avui de Cuixí en la seva visita a la Barceloneta. La jugadora de les Marineres, Cristina Noguer, no obstant, en declaracions al Tot Costa, afegia que aquest desavantatge el resta pressió per mirar de remuntar.
22: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlàvem veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
19: En canvi, pel que fa a les gracienques, el seu tècnic, Javi Belmonte, assegura que l'avantatge de 5 gols és tranquil·litzador, però no del tot definitiu.
23: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
0: El 39 cops campió del món de trial, Toni Bou, ha aconseguit avui un nou rècord. I aquest és especial, perquè l'ha fet a la seva localitat natal, a Piera, Jan Ortuzar.
24: Toni Bou ha aconseguit el seu tercer rècord mundial al saltar 53 bidons separats per 1,35 m en moto, utilitzant tan sols la roda del darrere. El mínim de bidons que havia de saltar Bou per aconseguir el rècord era de 36, xifra que ha esmiculat el pilot de Piera. En el seu primer intent ja ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer intent s'ha superat a ell mateix. Aquest es tracta del tercer Guinness World Record de Bou, que s'ha mostrat entusiasmat de fer-ho on va néixer, a Piera.
25: Ha sigut una mica més difícil, però bueno, més emocionant. També per als meus nervis, perquè doncs, amb tres intents es fa que qualsevol fallo ja et deixa la corda fluixa, però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics. És un dia superespecial.
24: Després d'aquesta fita, Toni Bou seguirà en la recerca del seu 40è campionat mundial de trial. Fa dues setmanes ja va aconseguir guanyar el Gran Premi de Japó.
0: I amb aquesta informació acomiadarem el Jan Ortuzar, que és l'estudiant en pràctiques que ens ha estat acompanyant tots aquests últims mesos. Agraïm molt la seva feina i desitgem que li vagi molt bé. Marta, aprofitem per acabar amb altres informacions del dia en format més breu.
26: Mira, per exemple, el Vilassana ja sap el seu rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina. Serà el Fraga, que ahir va superar el Gijón per 2-1 en el tercer i definitiu partit. La final comença dissabte, se disputa 3 partits amb el factor pista a favor de les del Pla de l'Urgell, que precisament avui han anunciat un nou fitxatge. La jove de 18 anys, Noa González, que arriba procedent del Cerdanyola. I quarts de final de Roland Garros en joc ara mateix. Arina Sabalenka domina a Diana Schneider per un 7-0. Ja hi ha una altra tenista classificada per a les semifinals. És Maja Chaulinska, la polonesa, que ha superat la russa Anna Kalinskaya.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Ja us veu més esports a les 7 al Tot Costa. També avui transmissió a l'antena digital del partit de la Penya amb el Baskonia dels play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Així sona cada tarda el Surfing Safari.

0: totes les novetats del moment i els èxits més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Guau, has vist que m'ha verificat, tio?
2: Sí, tio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Sardines i un bacallà, yeah! Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà, al límit fins al final. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
6: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
10: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
13: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: passat l'any que ve.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 3 de juny.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents a nivell urbanístic per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Monturiol, a la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on va assistir, recordem, la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. La Ciutadella Ibèrica tindrà un nou pont que la connectarà amb el passeig marítim. Recordem que s'ha aprovat en el ple de l'Ajuntament de Calafell una partida pressupostària per a fer el projecte executiu. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Serà aquest dissabte 6 de juny. L'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. La Bisbal del Penedès adjudica al Terracodox la gestió de colònies felines amb el mètode CERT. L'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. L'atur cau un 2,56% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, amb el valor més baix des del juliol de l'any 2008. El sud de Catalunya compta amb gairebé 370.000 afiliats. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El KDM Beach Volley arriba a la seva novena edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents a nivell urbanístic per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Monturiol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on hi va assistir, recordem, la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. Per tant, doncs, s'ha constatat un lleuger increment dels delictes al municipi l'últim any amb una crescuda de l'1,2%. Tot i que la mateixa Parlon s'ha referit a aquestes xifres com una estabilització dels delictes, sí que ha manifestat que hi ha algunes tipologies que han augmentat i obliguen a reforçar les actuacions policials. El que més preocupa entre les autoritats i els diferents cossos policials és l'increment de la inseguretat que hi ha hagut els últims mesos en dos punts concrets. La zona pròxima al carrer Monturiol, al nucli de la platja, i els carrers adjacents a l'Avinguda de Catalunya, al nucli de Segur de Calafell. Són zones on els dos últims caps de setmana s'han produït incidents violents que han acabat en ferits, un d'ells per l'ús d'una arma de foc i l'altre, aquest mateix passat cap de setmana, per un atac amb arma blanca. Escoltem les declaracions de la consellera Núria Parlon.
3: Però sí que hi ha alguns elements que requereixen de prestar atenció. Un d'ells és el que té a veure amb la proliferació d'algunes actituds que es barregen entre l'incivisme i la delinqüència a l'Avinguda Catalunya i al carrer Monturiol, amb algunes activitats que ja tenen lloc i que, per tant, doncs, treballarem amb una estratègia coordinada, tant per part de Mossos d'Esquadra com policia local i Guàrdia Civil i Policia Nacional, doncs, quan s'escaiguin al marc de les seves competències, per actuar amb més diligència davant d'aquesta delinqüència persistent o incivisme que a vegades s'està ratllant una conducta que incomoda els veïns. No? I això doncs, ara també ve l'estiu, s'incrementa la població del municipi i en aquesta línia doncs, es treballarà de manera coordinada amb doncs, el que coneixen com els operatius del dispositiu Campai, retirada d'armes blanques de l'espai públic i doncs, els operatius de saturació que reforçarem durant aquest període de temps.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell projectarà un pont que connectarà la Ciutadella Ibèrica amb el Passeig Marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, a l'Estany. Aquest carrer, a més, s'urbanitzarà amb plataforma única i prioritat invertida de vianants i vehicles. El cost del projecte serà de més de 108.000 euros i el pressupost de les obres podria rondar el 1 milió d'euros. S'aprofitarà la reserva d'espai que es va fer en el seu moment al mateix carrer Mercè Rodoreda per fer el pont com a espai verd enjardinat, on hi haurà jocs infantils i mobiliari urbà. El carrer es convertirà en un carrer important al municipi a nivell peatonal, ja que unirà el monument amb el barri marítim de la platja, però també permetrà el pas de vianants de Bellamar, Alhort de Parc, Bellamel i Masmel per damunt la via del ferrocarril. L'Ajuntament, de fet, està treballant en potenciar el jaciment arqueològic de la Ciutadella Ibèrica i fer-lo més visitable i més accessible. El Museu a l'Aire Lliure, inclòs a la xarxa europea eShark, rep uns 20.000 visitants a l'any. Bàsicament, grups escolars que venen durant el curs a veure una Ciutadella Ibèrica única a Espanya, tal com era en la seva època, gràcies a l'arqueologia experimental. Però darrerament, entre els diferents temporals que van malmetre els sostres i el difícil accés que té al jaciment, s'havia baixat de visites. Aquest projecte ha de servir per tornar a agafar impuls i tornar-lo a posar on es mereix, apunta l'Ajuntament. En les darreres setmanes, l'Ajuntament de Calafell està fent un sondeig arqueològic dins la finca de l'antiga discoteca Lluís Vega, de propietat municipal, per a buscar si hi ha més restes ibèriques a preservar. Aquests treballs estan finançats pel propi Ajuntament i tenen un cost de 10.000 euros. L'informe permetrà saber si existeixen restes d'una possible necròpolis o això només era una hipòtesi dels arqueòlegs. En el cas de que es trobessin restes, s'ha manifestat que es preservaran i que es posaran en valor, donant més importància encara al jaciment de la Ciutadella Ibèrica de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.

0: El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà aquest dissabte 6 de juny l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Començarà a les 6 de la tarda amb entrada gratuïta. Si voleu obtenir més informació sobre aquesta obra de teatre que representarà el Teatre Calafellenc aquest dissabte, ho podeu consultar a través del web calafell.cat/activitats.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els agents rurals tindran una nova base al Baix Penedès que s'ubicarà al polígon La Cometa del Vendrell, on hi havia l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra. La Generalitat ha presentat el Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció General dels Agents Rurals, on, entre altres aspectes, es confirma que es faran quatre noves bases al Vendrell, Tarragona, Amposta i Móra d'Ebre, amb l'objectiu d'adequar les infraestructures a les necessitats operatives i logístiques actuals dels efectius que hi ha a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Així, al Vendrell es preveu la rehabilitació de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra, situada al costat del polígon La Cometa, a la carretera de Valls, perquè sigui la seu de la nova base de l'àrea bàsica del Baix Penedès. Aquest edifici està en desús des de que es va inaugurar l'actual comissaria dels Mossos al carrer César Martinell, el 2008. Amb el pas dels anys s'ha anat deteriorant de forma evident, amb la qual cosa necessitarà una intervenció important per fer-hi la futura base dels agents rurals.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha adjudicat un contracte menor de serveis a l'associació Tarracodox, amb seu al mateix municipi, per la gestió de colònies felines al terme municipal de la Bisbal, mitjançant el mètode CER, captura, esterilització i retorn. El contracte, amb un import de 14.770 euros, tindrà vigència l'1 de juny i fins al 31 de desembre d'enguany. El servei té com a objectiu garantir una gestió controlada i ètica de les colònies de gats comunitaris d'acord amb la normativa vigent en matèria de benestar animal. També inclou l'atenció de situacions d'urgència relacionades amb aquests animals. El regidor de Benestar Animal, Daniel Caballero, ha destacat que l'objectiu del servei és garantir una gestió adequada i controlada de les colònies felines que existeixen a la Bisbal del Penedès. El contracte contempla l'aplicació del mètode CER, que inclou la captura dels gats comunitaris, la seva esterilització i el posterior retorn a la colònia d'origen. Tarracodox s'encarregarà també de la coordinació de les captures, la gestió de les incidències i també de les urgències, així com el seguiment de les colònies felines. A més, el servei preveu el suport i assessorament als alimentadors autoritzats, figures clau en la cura i el seguiment de les colònies. En aquest sentit, es duran a terme accions formatives sobre benestar animal, detecció d'incidències i protocols d'actuació. Per facilitar la gestió diària, els alimentadors disposaran d'un telèfon de contacte directe amb l'entitat adjudicatària per comunicar urgències, sol·licitar captures o informar de qualsevol incidència. Amb aquesta adjudicació, l'Ajuntament de la Bisbal vol reforçar la gestió de les colònies felines i consolidar actuacions orientades a millorar el control poblacional dels gats comunitaris. El consistori destaca que aquesta iniciativa permetrà avançar en una gestió més eficient, coordinada i responsable dels animals que hi ha a la Bisbal del Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els primers 4 mesos de 2026, 128 persones han estat donant cadàver vàlids d'òrgans, 33 de mort encefàlica i 95 de mort en asistòlia, un 4,1% més que el mateix període de l'any anterior. Els donants vius han disminuït un 1,6%. L'augment de donants ha propiciat un lleuger increment dels transplantaments realitzats. Per òrgans s'han fet 325 transplantaments renals, 79 hepàtics, 24 cardíacs, 29 pulmonars i 8 pancreàtics. Les negatives familiars, tot i reduir-se respecte a l'any 2025, segueixen a nivell superior a la mitjana històrica. A 30 d'abril, 1.375 persones seguien en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. D'altra banda, els primers 4 mesos de l'any, 813 persones han estat donants de teixits, 14 més que el mateix període de l'any anterior. Són dades comunicades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que es celebra avui, 3 de juny. L'any passat a Catalunya, 1.351 persones van poder rebre l'òrgan que necessitaven gràcies a la generositat i l'altruisme de 370 donants i els seus familiars, que en uns moments tan difícils com és la pèrdua d'un ésser estimat, van donar el seu consentiment a la donació. A més, 171 persones van donar un ronyó en vida. Jaume Tor és director de l'Organització Catalana de Transplantaments. Expressa orgull pel model de donació i transplantament i destaca que és una referència al món. Amb tot, remarca que el sistema ha de cuidar i protegir, amb la finalitat de maximitzar la consciència social sobre la importància de la donació d'òrgans i teixits. S'ha anat teixint un seguit d'aliances amb l'objectiu d'apropar el coneixement a entitats professionals o referents socials. Per exemple, les jornades d'una vida des de la primària, fetes en col·laboració amb l'atenció primària i comunitària, per capacitar els professionals i sumar-los com aliats al sistema de donació i transplantaments. També hi ha, doncs, un fet que el Departament de Salut assenyala, que fer-se donant és tan senzill com decidir la voluntat de ser donant i compartir-la amb familiars i amics. A més, es pot deixar constància de la decisió La meva salut o el document de voluntats anticipades. Aquesta setmana, el divendres 5 de juny, l'Escola de Salut Catalana organitza un seminari web per apropar la donació a la ciutadania. D'altra banda, les associacions de pacients transplantats organitzen el diumenge 21 de juny la 18a caminada d'agraïment als donants.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu

0: L'atur s'ha reduït en 947 persones a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, registrant un total de 35.559 persones aturades. Es tracta del valor més baix des del juliol de l'any 2008. Els registres del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social van tancar el maig amb 368.909 persones afiliades al sud de Catalunya. En total hi ha 6.858 nous ocupats, un 1,89% més que a l'abril i un 2,48% respecte a l'any anterior. Tarragona i l'Ebre són les demarcacions de Catalunya per darrere de Barcelona que tenen més persones aturades. En canvi, el territori ocupa la tercera posició pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social. Del total dels aturats, la desocupació impacta més en les dones, 21.189, que els homes, 14.370. A més, 2.352 són menors de 25 anys. El sector serveis continua sent l'àmbit amb més persones sense feina a la demarcació tarragonina. Tot i això, ha baixat en 804 persones. Per darrere hi ha la indústria, amb 3.197, la construcció amb 2.746 i l'agricultura amb 1.213. Durant el mes de maig a les comarques tarragonines i ebrenques s'han signat 21.780 nous contractes laborals. D'aquests, 10.616 són indefinits i 11.164 són temporals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquesta setmana l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica ja està en marxa des del maig i, segons ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, s'han atès 25.500 persones, un 20% més que l'any passat. Romero ha visitat l'oficina de Tarragona, que s'ha posat en marxa aquest passat dilluns, i estima que les atencions presencials també creixeran al voltant del 20%. Escoltem les declaracions de la consellera d'Economia, Alicia Romero. Diu que volen incrementar les atencions presencials de la campanya de la renda.
2: Hem fet, amb atencions telefòniques hem crescut un 20%, doncs, bueno, ens agradaria també créixer, jo crec que creixerem, perquè hem fet també una campanya també als mitjans molt important, perquè la gent sàpiga si ha de fer la campanya de la renta i ha de fer la renta i té problemes o té dubtes, ho faci a través de l'Agència Tributària amb un servei gratuït. Nosaltres creiem que creixerem, cada vegada doncs, l'Agència Tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem, no em vull atrevir a donar una xifra, però tenint en compte que vam créixer un 20% amb Telefònica, doncs esperem anar més o menys a xifres similars. A més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, sobretot en zones més complicades, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
0: Ha valorat l'inici de l'atenció presencial per la campanya de la renda.
2: Avui, 1 de juny, comença l'atenció presencial, que fem amb 40 oficines a tot el país, algunes noves com aquesta, que les posem de reforç, i hem ampliat, a més, en relació a les que teníem l'any passat. 152 places que vam convocar per fer un reforç també en persones a tota la campanya telefònica i presencial que fem amb la campanya de la renta. La telefònica ja va començar el mes de maig i avui comença la telefònica, la presencial. Estem molt satisfets perquè amb la telefònica hem pogut donar servei a més de 25.500 persones aquest mes de maig. És un 20% més de les atencions que vam fer l'any passat. Vol dir que hem anat generant confiança en els ciutadans perquè a través de les trucades telefòniques puguem atendre les seves necessitats, els seus dubtes, les seves inquietuds, i ara esperem que amb l'atenció presencial que fem a les oficines també millorem aquesta atenció i continuem generant confiança.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
3: El KDM Beach Volley arriba a la seva novena edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
4: Doncs la veritat és que en general ha estat un creixement pràcticament anual. Jo porto de base portant aquest projecte, aquest torneig, des de fa 3-4 anys, i enguany tenim una participació de 527 participants, o sigui que ha anat creixent força. Va començar un torneig amb poquetes pistes, una participació més mínima, i ara estem pràcticament en plena anar als màxims, el que podríem arribar a vestir. O sigui que sempre ha anat creixent.
3: Què té Calafell que el converteix en un escenari ideal per acollir un esdeveniment d'aquestes característiques?
4: Mira, per nosaltres és un global. O sigui, té una part d'atractiu turístic, doncs, molt essencial, que al final ja sents Calafell i és una zona, doncs, on tothom vol assistir i vol formar part d'aquest torneig. I d'altra banda, en el nostre cas, tenim una molt bona relació amb la part hotelera d'allà, juntament amb la regidoria. En el nostre cas treballem amb l'hotel Sol i Mar i ens permet, doncs, poder oferir un torneig al centre de Calafell, al centre de la platja, per dir-ho així, fent un torneig que es dedica principalment a vòlei base, a tema, doncs, nanos d'entre 11 i 20 anys, doncs poder tenir un hotel a 2 minuts d'on es fa el torneig amb 14 pistes, com muntem, és essencial i ens és clau.
3: Cada any augmenta la participació, com has dit, participant 500 i pico esportistes. D'on venen els equips?
4: Doncs mira, tenim una gran part dels equips que venen de la zona de Barcelona, però tot i així tenim també una sèrie d'equips. Sí que tenim una miqueta de rotació, perquè al final no sempre tots repeteixen, entren de nous cada any, però en aquesta novena edició, per exemple, tenim clubs de Bilbao, de Madrid, de Lleida i de Barcelona.
3: Què inclou la inscripció al torneig?
4: Doncs al final el paquet que nosaltres oferim, i per això també ho intentem fer com molt enfocat als clubs, és aquesta pensió completa a l'hotel, que t'ho facilita tot com a gestió per part d'un club, i a banda d'això, doncs, molts obsequis commemoratius, que al final nosaltres intentem fer un torneig competitiu només, sinó que sigui, doncs, com un tancament de temporada clau pels equips de vòlei pista, i al final d'aquí s'emporten una gran quantitat d'obsequis. Al final incloem l'avituallament allà a pista, samarreta commemorativa de l'edició, la medalla, l'opció a trofeu en cas que facin podi en alguna de les 7 categories o 10 subcategories, el servei de fisioteràpia, o sigui que intentem cuidar cada detall.
3: Com deies també, el KDM Beach Volley Cup està adreçat a joves esportistes. Quin paper juga aquest torneig en la promoció dels valors educatius i esportius entre els participants?
4: Doncs nosaltres ho veiem com un punt que també, amb el feedback que ens donen al club, intenta jugar sobretot en la part de promocionar, doncs, la participació en els joves a l'hora de fer esport. També esport a l'aire lliure, que al final és un punt que creiem molt important, i també visibilitza un esport diferent com és el vòlei platja, perquè tots ells estan acostumats a fer vòlei pista i podem encarrilar-lo cap a aquesta zona. Al final nosaltres, com et deia, per nosaltres la clau i el que volem promocionar és el tema de gaudir de l'esport i no tant de la part supercompetitiva. Per això el torneig, doncs, garantim que, per exemple, al llarg de 2 dies cada equip jugui entre 4 i 6 partits, per aquest motiu, que no sigui he perdut el primer partit i em quedo sense jugar, sinó que guai del torneig sigui aquesta part que promocionem, doncs, aquesta part de companyerisme, de participació, de que ens juguem cada posició, que una no és més important que l'altra, que no es juga a la final i decidim qui és el primer i el segon. Al final ells es juguen qui és el 15è i el 16è, o sigui que intentem promocionar tot això.
3: Raül, com deies, també el KDM Beach Volley, doncs, està evolucionant positivament, cada cop hi participen més persones. Creus també que el vòlei platja està experimentant un gran creixement?
4: Sí, nosaltres sí que ho hem experimentat, i sí que voldria fer un petit matís, que és que al final el torneig en línies generals sempre ha anat crescent. Sí que és veritat que vam patir un canvi de dates fa un parell d'anys o 3, nosaltres ho fèiem una setmana posterior, i sembla poca cosa, però és clau per nosaltres, perquè al final ens trobem que els jugadors, molts d'ells, ja tenen exàmens finals, la CL o fases, perquè al final cada cop està més personalitzat i hi ha moltes fases d'ascens i de descens, i portem aquestes dues edicions que tornem a rescalar, però amb números una miqueta inferiors del que teníem fa 3 anys. Però clar, tornem a rescalar, tornem a anar a equips més nacionals, que això sí que ho hem vist, i creiem que al final el volei està en expansió constant. Potser el volei pista és el que no tinc tan controlat per la meva part, però sí que és cert que amb el volei platja, tant amb aquest com els tornejos que organitzem al juliol, hem vist que cada any hi ha més interès i un intent de més participació.
3: Com deies, Raül, doncs compteu amb la sinergia de l'Hotel Sol i Mar i compteu també, suposo, amb la participació i col·laboració d'algunes empreses més.
4: Sí. al final, nosaltres intentem cada any fer aquesta cerca de col·laboradors perquè creiem que és clau per poder fer créixer l'esport base i un torneig de l'estil que formem. A banda del Sol i Mar, que al final ens aporta doncs, això, un servei clau i de molt bona qualitat per als participants en tot, amb allotjament, pensió completa, etc. Doncs, per exemple, hi jugo un bon paper a Qualeon, que al final aporta una sèrie de descomptes, de premis especials per guanyadors, que fan que puguis enriquir una miqueta més aquest pack del que comentàvem, de que inclou la inscripció, doncs poder accedir a aquests beneficis. Al final també tenim altres col·laboradors, com podria ser Jaco Catalunya com a sponsor tècnic, a Fundació Metger, que al final tenien tota la pensió completa de l'hotel, però és el que comentava anteriorment, intentem cuidar el detall doncs, com és la nutrició allà a la platja, el tema de l'avituallament, tant líquid com sòlid, i per part de Fundació Metger doncs, ens proporcionen tota la part de fruita. O sigui que tots aquests col·laboradors juguen aquest paper clau en espècies, per dir-ho així, de poder fer créixer el torneig amb uns productes doncs, molt més atractius per al participant.
3: Com dèiem, se celebra aquest cap de setmana, 5, 6 i 7 de juny, per a les persones que s'hi vulguin apropar i veure jugar els participants. En quins horaris ho podran fer?
4: Doncs dissabte i diumenge comencem partits des de les 8:30 a 9 del matí, dissabte finalitzen a les 8:30 de la nit, i després doncs, la part potser més atractiva pel públic sempre, que podria ser trobar les finals, diumenge a partir de les 3 del migdia es juguen dues sèries de finals, per dir-ho així, a les 3, a les 3:45, i després ja comencem amb l'entrega de medalles, premis i tot, que un any més doncs, també podrem comptar en aquesta cluenda del torneig amb la regidora d'esports, amb la Júlia Fernández, per poder atorgar els premis i poder acompanyar-nos en aquest acte.
3: Molt bé, les dates són perfectes, a més, perquè coincideix amb la Fira del Mar, per tant, a Calafell hi haurà molta gent i segur que s'hi apropa moltíssimes persones. Per acabar, quin missatge voldríeu transmetre als jugadors, entrenadors, famílies i aficionats que hi participen o visiten Calafell aquest cap de setmana?
4: Doncs a famílies i acompanyants, convidar-los 100% a poder assistir-hi. Al final sabem que és un torneig que si no el coneixes o passes pel municipi i el veus, impacta per la infraestructura que muntem. Al final, com dèiem, volem cuidar els detalls i des de fora es veu. I no se'n penediran de poder assistir i gaudir de l'experiència també de veure com 500 nanos poden gaudir d'aquesta experiència de gaudir de l'esport a la platja d'una forma dispersa i a la vegada competitiva. I els participants, doncs, que agafin molta força, que són dos dies on al final sembla que no, però 4 o 5 partits en dos dies, doncs, al final fatiga una miqueta, però per això jugo un paper clau tots els altres aspectes de l'ecosistema del torneig per poder recuperar-se, per poder gaudir-ho, i que si encara no el coneixien o els hi desperta cap curiositat, doncs, que poden parlar amb nosaltres allà a l'organització, que poden fer qualsevol consulta, i si tot va bé, doncs, aquest any estem parlant de la novena, però si tot va bé, podrem arribar a la desena, que sempre és una data i una xifra molt especial.
3: Sí, s'haurà de celebrar d'alguna manera, oi tant. Doncs Raül, moltíssimes gràcies. Ens veiem aquest cap de setmana, doncs.
4: Moltes gràcies, igualment.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Gràcies, Roser, per la informació esportiva. Posem punt i final a l'informatiu del dia, que els ha acompanyat també Mireia Romaguera. Que tingueu un molt bon dimecres.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. L'Edu al control i Ramon Robusté amb els guions i el que us parla. Avui tindrem un programa una mica especial perquè només estarà format per dues gravacions. La primera és una gravació que jo crec molt interessant, moltíssim, i molt poques vegades hem fet a l'hora del jazz el que farem avui. Això que farem avui vol dir que posarem tot l'àlbum sencer. Tot i que poder no és massa radiofònicament interessant posar tot un àlbum sencer, però sí que la importància d'aquest àlbum i la qualitat en conjunt d'aquest àlbum crec que valia la pena. I a més perquè quan veus que l'escoltes diverses vegades i veus que realment el concepte que ha volgut crear aquest músic, que és el senyor Jerry Bergonzi, de continuïtat amb l'àlbum, perquè ja ho explicarem, però veureu que té una continuïtat important, i això ho notes realment quan l'estàs escoltant, arriba un moment que no saps on tu has de tallar això, no? Quines peces posem, quines no. Al final dius, bueno, doncs escolta, no, anem per totes i disfrutem d'aquesta música, d'aquest extraordinari saxofonista i extraordinari compositor, i passem una mica dels formulismes o de les dels cànons que marquen una mica un programa de ràdio i posarem tot l'àlbum sencer perquè té un lligam totes les peces entre si. Hi ha bastants àlbums que últimament hi ha una espècie de tendència a fer aquesta cosa, fer un argument de tot un àlbum, no? I jo crec que és molt, molt interessant i és una forma de creació molt àmplia i molt maca, aquesta, per part del músic i per part dels músics que intervenen, però per part del compositor, doncs, d'una manera molt especial. Estem parlant de l'últim àlbum de Jerry Bergonzi, The Seven Rays, els set rajos, no? I ell ja, amb uns antecedents que crec que són interessants, d'una entrevista que li va fer la Marta Ramon el 2014, quan actuava a València amb ell, amb el Jerry Bergonzi, i publicada per Jazz Time. La podeu trobar a jazztime.com. Una entrevista molt interessant i que hi ha tot un argumentari, no? I ja en aquell moment ell deia que estava preparant aquest àlbum, que tinc un repertori preparat pel nou àlbum que m'agradaria que es digués set rajos, no? Aquests set rajos diu que són els rajos de l'univers que passen per tot, set dies de la setmana, set notes de l'escala musical. Diu, set és un nom mític, és un número mític. I això és el que ha fet amb aquest àlbum. Hi ha més arguments que anirem explicant mentre anem escoltant aquesta música, però bàsicament hi ha vuit composicions. Set són els set rajos, que ja anirem comentant, i l'última és el ritual del culte al sol, que és una composició que li he donat aquest nom per tancar tota aquesta història dels set rajos, i que jo, bueno, tenia aquesta dificultat, vaig estar mirant de posar quatre cançons, cinc, els set rajos, però...

Aquest àlbum va estar gravat als PBS Studios de Westport al març del 2015. I la data de publicació és el 12 d'abril d'aquest any, del 2019. Tornem a estar davant d'un... Bueno, no sé, suposo que si algun dia pogués parlar amb algun d'aquestes empreses editores, me podrien explicar aquests retards amb les publicacions. Que jo entenc que sempre hi ha d'haver un retard perquè l'edició i, en fi, tot el disseny en general de tot el conjunt és important, però, clar, estem parlant de 4 anys, no? I no sé, potser hi ha arguments per part del músic també, que no vol que surti. En fi, ja ho parlarem un altre dia perquè no crec que tingui massa importància. La música nostra és molt intemporal i així serà, no? Els músics que formen aquest quintet són els que ja portava amb l'anterior àlbum del 2017, el Dog Start, un àlbum que van posar també aquí a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, en el seu moment, i aquests músics són... dos d'ells els vam escoltar també el passat dia, com a, ho explico com a comentari, junt amb el saxofonista Walt Veskov, que vam tindre l'última edició de l'Hora del Jazz. Aquests dos que repeteixen amb aquesta formació ja, que és una formació molt estable d'ell per les seves gravacions i pels seus concerts, de Jerry Bergonzi, tot i que alterna amb altres músics, és el Pil Granadier a la trompeta, aquest músic de Copenhague, jove, el Carl Wilton, que és un d'aquests que repetíem l'altre dia amb l'emissió del jazz passada, amb el seu piano, el Johnny Amann amb el baix, i l'altre que també venia amb l'altre grup de l'altre saxofonista és l'Andreas Morgensen, també a la bateria. Però que veieu, un quartet de músics nòrdics acompanyant amb el senyor Jerry Bergonzi, que actualment està en ple amb una eufòria total i amb un, segons diu ell, que està molt content, està molt feliç, i amb 71 anys fa aquestes creacions que escoltarem avui, que són fantàstiques. Això està, perquè acabeu de completar ja, està en marca, saben, la marca del que ha gravat, que ha editat aquesta publicació és Saban Records, i el número és SCD 2170, si us interessa trobar-lo, que el trobareu a tot arreu sense cap dificultat. I anem pel segon raig aquest, que és el segon magnetisme de raig, o sigui, un raig magnètic o magnetisme. Anem per aquesta interpretació que... Bueno, jo de dues maneres ho vaig tallant, explicant-se coses, però realment aquest àlbum és presentat amb un bon equip, i amb molta tranquil·litat i anar escoltant aquesta música fantàstica del Jerry Bergonzi. Però anem per la segona.

Anem seguint amb aquests set ratjos i anem pel tercer. El tercer raig és la creation, la creació, no? La creació del raig. Com veieu, aquí hi ha una sèrie de noms a cada un d'ells que van al magnetisme, la intenció, la creació, l'harmonia, el coneixement, la devoció. Ell ho relaciona amb aquestes coses i també amb aquests arguments una mica esotèrics, però que com dèiem en aquella entrevista que us he comentat amb la Marta Ramon, doncs la cosa, el món roda sota aquests set arguments, no? Les set notes de l'escala, en fi, tot ho relaciona amb això. I aquesta és la interpretació que ell fa i la creació d'aquestes composicions. Anem per la tercera, doncs.

Com us deia, Jerry Bergonzi té actualment 71 anys, va néixer a Boston, va estar actuant des de molt jove allà a Boston, va desplaçar-se després als Estats Units i després va tornar a Boston, on està exercint com a professor i com a educador. I ell diu que amb tots els entorns que ha pogut tocar a la seva vida ha sigut molt feliç i ha pogut estar al costat de tots els grans músics, com ell, que jo el considero també un dels grans, i que, bueno, la majoria de crítics així ho consideren, tot i que no ha sigut un d'aquests homes que hagi guanyat grans premis per la indústria de la música, no? Sinó que, bueno, això no ho ha tingut, però sí que ha tingut patrocinacions del National Endowment for the Arts d'Estats Units en 3 ocasions, i això li ha donat peu a poder fer part de la seva carrera. Una carrera extensíssima que anirem comentant. Anem per la quarta, una peça preciosa, lenta, fantàstica, que no pot ser ni més ni menys que el quart raig de l'harmonia.

Quan tenia 8 anys va començar tocant el clarinet, després es va passar al saxo alt i després, quan tenia 12, i finalment, 2 anys després, va agafar ja el tenor i, bueno, seguidor de Coltrane, de Sonny Rollins, en fi, d'aquests grans músics, i acompanyant d'ells. Si mireu la discografia de, del senyor Jerry Bergonzi, veureu que les primeres gravacions, la primera gravació que, almenys la que jo tinc coneixement, és la de les generacions amb David Brooker, del 73, i hi ha un total de, 57, més o menys, gravacions amb col·laboradors, amb grans col·laboradors, Daniel Humair, Joe Calderazo, en fi, George Grutz, és que la llista és, no sé, són molts, no? I 10 anys més tard, sobre el 83, va treure la primera gravació com a líder amb un àlbum que s'anomenava Combrio. I en total, més o menys, comptabilitzats, cosa que sempre és inexacta, però més o menys són uns 40 àlbums com a líder, comptant amb aquest últim del, de Seven Rays, del 2019. Anem per el raig número 5, que és el coneixement del cinquè raig.

Bergonzi, també us vull comentar que és professor del New England Conservatori of Music de Boston i que té ell publicat tota una sèrie de llibres d'ensenyament de amb diversos volums i CDs i també vídeos, que és el que es feia abans, relacionats amb la improvisació. Això ho podeu trobar, si us interessa, Advanced Music ho té publicat. També autor de llibre Son Advise, publicat per Jamei Havensund Jazz. I la tasca de professor la continua exercint i té unes crítiques molt interessants, he trobat algunes com a professor que el posen uns nivells altíssims. L'adaptació que sempre fa un professor en general, no només ell, sinó en general, de posar-se al nivell del músic i de donar més importància amb els seus alumnes que amb ell mateix, això és una de les coses que fa Jerry Bergonzi sempre i que està publicat, aquesta forma d'entendre l'ensenyament musical. Anem per al sisè raig, que és la devoció.

Jerry Bergonzi, la part d'aquests totals d'uns 40 àlbums en moments molt intensos, com per exemple el 2014 en va publicar dos, 2015 un altre, el 2016 un altre, 2017, aquest del 2019. Hi ha hagut aquests últims anys, a partir del 2005, quasi pràcticament cada any hi ha hagut algun àlbum o inclús dos publicats com a líder i com amb les seves formacions diferents. Però tot i això, també amb aquests anys últims també he tingut col·laboracions molt intenses amb molts músics, que si aneu remenant discos, doncs veureu que apareix amb molts grans músics actuals. Anem per l'últim raig, el setè ordre, diu, l'ordre del setè raig, perdó, més o menys, vol dir la traducció, i que és un desenllaç final, i el trobo una peça fantàstica per acabar tota aquesta exposició d'aquests set rajos que, segons ell, porten al món i fan que el món funcioni, no? Anem per aquest raig, doncs.

I l'última peça que forma aquest àlbum de 8 composicions han sigut aquests 7 rajos, i anem per l'última, que és el ritual de culte al sol. Us recordo que hem estat escoltant l'àlbum sencer, amb aquesta última peça que sentirem ara, completa l'àlbum aquest dels 7 rajos de Jerry Bergonzi, amb ell un quartet excepcional. No he comentat pràcticament en tot el programa res d'aquests músics, han intervingut en moltes altres ocasions, però sí destacar, com heu notat, el fet del trompeta Pil Granadier, aquest músic nòrdic, fill de Copenhague, i que molt jove, i que s'adapta perfectament amb aquesta música i amb aquestes composicions de Jerry Bergonzi, junt amb el trio ja que porta, bueno, que té molta experiència amb ell, el trompeta també, perquè les últimes gravacions ja surt, com són Carl Winter amb el piano, el Johnny Adams al baix i l'Anders Morgensen a la bateria. Anem a escoltar, per finalitzar aquest àlbum sencer que hem posat avui, el ritual de culte al sol, un Jerry Bergonzi, els 7 rajos, una publicació del 12 d'abril d'aquest any,

Canviem totalment d'història i anem per una gravació del 2016 de l'ECM, que estava feia temps que tenia esperant poder portar amb el programa, i avui m'ha semblat adient. Estem avançant amb el temps, estem a la segona part del programa, busquem una mica més de tranquil·litat, busquem aquestes sensacions que a vegades entre les 9 i les 10 de la nit són més suaus, i anem per un àlbum fantàstic, una gravació doble de dos CDs de Tigran Amasyan, aquest músic i compositor, pianista jove, 29 anys actualment, junt amb el Arve Ersringsen, amb la trompeta, el guitarre Eivind Harsen, un guitarre fantàstic també, molt especial, i un senyor que porta també

una sèrie d'instruments, per dir d'alguna manera, no sé com m'expliqueu, que és el Jan Bang, que toca samplers gravats i toca samples en viu. Poder el nom, no sé si està ben dit en català, però samplejador, doncs, bueno, això és el que fa, però crea uns ambients i unes atmosferes fantàstiques. Aquests quatre músics els va juntar el senyor Manfred Heisen de la ECM després d'haver escoltat, això va estar provocat per un programa de ràdio de la Deutschland Funk del setembre del 2013, on incluïa un tros, un fragment petit d'una actuació del Festival Noruec de Punk de Kristiansand amb el pianista Tigran Amasyan i el duo amb el músic Jan Van, amb aquest creador d'ambients. Llavors Eicher va pensar que això era un potencial que tenia que explotar i va entrar en converses amb ells i ells mateixos van buscar l'aportació del trompeta Herve Ersringsen i el guitarra Elvin Hessen, que ja veureu que fa meravelles junt amb el Jan Van, perquè són dos músics que amb instruments electrònics i que compensen perfectament aquesta cosa de la música electroacústica, no? Un quartet electroacústic, dos instruments acústics i dos instruments electrònics, però que amb la música de Tigran Amasyan són uns elements fantàstics. Són dos àlbums amb un argument important, que és la música del seu país, d'Armènia, i totes les tendències últimes que ha tingut, les gravacions últimes que ha fet Tigran, ha sigut relacionades amb això, el seu retorn a les músiques del seu país i de les músiques del folklore i de músics, compositors armenys, i una part important també d'aquest àlbum són, que s'anomena Traces, són 10 composicions que són traces de l'1 fins al 10 i que bàsicament és amb unes aportacions de composició d'ell, del Tigran, però junt amb els altres músics fan aquestes 10 peces que es podria dir pràcticament com a 10 improvisacions. I entremig de tot això hi ha unes peces meravelloses del senyor Komitas. El senyor Komitas és un sacerdot, músic, musicòleg, director de la coral d'Armènia i que està considerat com el fundador de l'Escola Nacional de la Música d'Armènia. El nom és complicat, no sé si el podré pronunciar bé. El nom que li donen és Komitas, que és molt més fàcil. Va néixer el 8 d'octubre del 1869 i va morir el 22 d'octubre de 1935. I és un referent total de la música d'Armènia. El nom, com us deia, és Soglomon Solomanian, que és el nom real d'aquest sacerdot i que, bueno, se li dona el nom de Komitas com a referent, com tothom parla d'ell com a Komitas, no? I aquí a l'àlbum també. Bueno, doncs el que es deia, entremig d'aquestes 10 intervencions, hi ha vegades amb trio del quartet, hi ha vegades amb el quartet sencer, i que es poden basar amb uns inicis d'unes composicions molt minimalistes de Tigran Amasyan, però que després les desenvolupen d'una forma improvisada, totalment. Doncs entremig hi ha aquestes peces fantàstiques del Komitas, que fan com uns petits trencaments o com una continuïtat de tot aquest argument d'aquests dos àlbums, d'aquests dos CDs, amb un total de 15 composicions. Us he triat unes quantes, les que puguem escoltar avui, perquè l'àlbum és fantàstic, i anem per la primera, que és la primera de la primera del primer CD, que és Traces 1, i aquí formen la formació és en trio, amb el Arset, el guitarra, el Jan Van i ell amb el piano.

Anem seguint amb aquest àlbum, anem a la composició número 2 del primer CD, que no us he dit el nom abans del CD, és Atmosferes, i és un ECM 2414 i 2415, que, com us deia, és un àlbum doble de dos CDs. Anem per la primera peça que trobem, que és la segona, per ordre del primer CD del senyor Comitas, que és el Sirani Sartre.

antecedent amb aquest hi ha el 2015 Mock Rot, que és una, també una, un àlbum fantàstic dedicat també a música armènia, i tres mesos més tard va gravar també per ECM un àlbum que tenim i que podríem portar al programa en un altre moment, Luis y Luso, que és un requiem fet dedicat al genocidi del, de l'any 2015 que va perpetrar les tropes turques sobre el poble armeni, no? Aquest és tres mesos, com us dic abans, d'Atmosferes, que és el que estem escoltant avui, però tots són àlbums dedicats a aquesta música d'Armènia. El d'avui és un àlbum del que es va publicar el 2 de setembre del 2016 i que va estar gravat pràcticament en tres dies seguits de forma directa, sense, bueno, és una de les grans meravelles d'aquests àlbums, de molts àlbums d'aquests de l'ECM, amb aquestes interpretacions improvisades que molts últimament s'estan fent amb ECM. Anem per la peça que és la 3 del primer àlbum, que és 13-2, en aquest cas amb quartet.

Després d'aquesta peça de quartet amb molt de dramatisme i intensa i contundent en moltes ocasions, i amb la que el trompeta feia meravelles, anem per una que és la següent, que és Traces 3. Aquí el trompeta descansa, però veieu aquestes atmosferes creades pel Jan Van i el guitarra l'Herbert Harsett, que són sensacionals. Una peça més tranquil·la, meravellosa.

Seguint l'ordre, hi ha peces molt interessants, com una que dura 12 minuts i 39 segons, que és la unió d'aquestes improvisacions de quartet, amb el Trace 5, junt amb Garum A, que és una peça del Comitas. Estan ajuntades totes amb una peça, com us deia, de 12 minuts. No la posarem, el temps està una mica espès avui, i no podem posar peces tan llargues, però us ho explico perquè veieu quin argumentari ha fet servir el senyor Tigran per anar formant aquestes composicions. Fem un salt i deixem, i anem a l'àlbum, al CD número 2, amb una altra peça d'aquestes fantàstiques del senyor Comitas, que és el Suzuki.

Com veieu, no és una música per tots, que poder no ens agradarà a tots, a mi m'encanta. Però sí que té un valor importantíssim aquesta exploració d'aquestes músiques antigues del senyor Comitas, junt amb les improvisacions, amb elements electrònics i amb aquestes atmosferes brutals que crea el Jan Van amb els seus samplers i en directe, a més, aquesta unió de tot això fa que sigui un producte admirable, que ha merescut unes crítiques brutals per tots els públics, per tots els crítics, perdó, no públics, de totes les revistes internacionals i de tot arreu, i que, tot i reconeixent la majoria que és una música en alguns moments poder difícil, però que sempre te dona un plaer. Jo trobo que és una música meravellosa, que la pots escoltar actualment, la pots escoltar d'aquí 10 anys, serà de les més intemporals, poder, i que, com us dic, aquesta combinació entre l'electrònica i totes aquestes atmosferes, perquè tingueu en compte que aquí no hi ha percussió, però que no la trobo a faltar gens, sinó que més aviat podem faria nosa, no? És un quartet meravellós. Anem per una altra d'aquestes peces fantàstiques, i també amb la interpretació brutal d'ell com a pianista, que és una altra peça del Comitas, la número 4 del CD2, que és Oi Nathan.

I el tancament d'aquests dos àlbums el va crear el Tigran amb una composició d'Isaac Albéniz, una part de la composició d'Isaac Albéniz, que és Àngel de Girona, Àngel of Girona, i una part també de la música que s'anomena Keller Soler, de Comitas. És uns moments, jo crec, per tancar l'àlbum, meravellosos. El senyor Jan Van crea aquestes atmosferes, les crea aquí d'una forma brutal, i jo crec que és una manera de tancar aquest àlbum meravellós d'aquest pianista, aquest jove pianista, amb 29 anys, que ha tingut premis importantíssims com el Thelonious Monk Jazz Piano Competició el 2006, i que porta com a líder actualment 8 àlbums que jo crec que són tots una meravella. Tenim algun de piano sol que algun dia, a veure si el portem, que són extraordinaris, i els hem posat ja, la majoria d'ells, a l'hora del jazz. Anem per aquesta combinació de dues composicions, dos músics molt, a molta distància física entre ells, però d'un mateix que lliguen perfectament i que el sap lligar aquest quartet meravellós del Tigran en Asiam, l'Àngel of Girona i el Keller Soler.

Hem escoltat 7 composicions de les 15 que formen aquest doble CD de l'ECM del 2016 amb el quartet del Tigran Amasyan, l'Arbe amb el seu piano i com a compositor i líder de tota aquesta formació, l'Arbe Ersringsen amb la trompeta, meravellós, l'Elvin Hersen amb aquests tocs de guitarra en moments que semblen molt, molt minimalistes però que omplen d'una manera brutal aquest espai, i el Jan Van amb aquest samplejador, amb aquests samplers gravats i amb samplers creant-los al moment, el moment que estan gravant, amb aquest àlbum gravat en 3 dies, amb molta música improvisada i dedicada al seu país d'origen, l'Armènia, amb peces del senyor Komitas, aquest extraordinari músic, reconegut com un dels músics importants d'Armènia, i que això és un tribut que dona Tigran Amasyan amb aquest músic, juntant aquesta música entre el 1869 que va néixer i el 35, tot aquest argument de Komitas, amb la música actual i amb això, no? És curiós que amb algunes crítiques diuen que el gènere d'aquest àlbum és el jazz, la clàssica, el folk, el món i el país. Me sembla que ho fan massa llarg, me sembla que això és la música, en general. És la música. Ha sigut l'Edu al control i Ramon Robuster, com sempre, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz i una mica de bones intencions, per aquestes votacions, a veure què fem,

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar el Calafell Matí.
1: De 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Com esteu? Avui és dimecres, dia 3 de juny, i al magazín Calafell Matí us acompanyarem la Roser Ribas i jo mateixa, Mireia Romaguera. 4 hores de programa on estarem amb vosaltres aquí en el 107.9 de la FM. També ens podeu seguir online a calafell.tv. Anem a repassar el que serà el programa d'avui. D'aquí a un no res, repassarem les efemèrides musicals del dia. També sabrem quins són els titulars destacats a les portades dels diaris digitals comarcals. A partir de 9:45 del matí, la secció Portaveus, avui amb el Partit Popular de Calafell. L'espai de vida saludable, les escoles, l'actualitat. Avui parlarem del Corpus, amb l'entitat La Bota de Calafell. Tindrem la secció A punt d'estrena. I l'espai de cuina amb la Maria Herrera, a banda de l'agenda cultural. Com sempre, tot això i molt més aquí al Calafell, Calafell Matí.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. Les dades del dia.
2: El 3 de juny es celebra el Dia Mundial de la Bicicleta, una jornada dedicada a promoure l'ús d'aquest mitjà de transport ecològic i saludable. Aquesta efemèride, proclamada per les Nacions Unides l'any 2018, destaca els beneficis de la bicicleta per a la salut, la mobilitat sostenible i la reducció de la contaminació i el canvi climàtic. Cada 3 de juny es celebra també el Dia Internacional del Sommelier, una jornada dedicada als especialistes en vins i begudes que comparteixen el seu coneixement i passió pel món de la degustació. Aquesta efemèride reconeix la tasca dels sommeliers en la cultura gastronòmica i en l'art de descobrir aromes, sabors i noves experiències vinculades al vi. I la primera setmana de juny es celebra el Dia Mundial del Corredor, una jornada dedicada a homenatjar els milions de persones que practiquen el running arreu del món. Aquesta efemèride promou un estil de vida saludable i actiu, destacant els beneficis físics i mentals de córrer i de fer esport regularment. I avui, 3 de juny, es celebra també el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, una jornada dedicada a conscienciar sobre la importància de la donació per salvar vides. Aquesta efemèride reconeix la solidaritat dels donants i de les seves famílies, així com la tasca dels professionals sanitaris que estan implicats en els trasplantaments. Aquestes són les efemèrides del dia, gràcies doncs a la feina que ha fet a l'estudiant en pràctiques a Calafell Ràdio, el Cristian Ortiz. Però també ens ha preparat les efemèrides musicals. Dennis Williams va néixer tal dia com avui, un 3 de juny del 1950. Cantant dels Estats Units de sol i reggae, coneguda per la seva veu aguda i èxits molt coneguts. Avui compleix 76 anys aquesta cantant.

Seguim amb les efemèrides musicals. Ian Hunter va néixer el 3 de juny del 1939. Cantant i compositor d'una banda clàssica del rock britànic molt influent durant els anys 70. Avui compleix 87 anys.

I tenim més efemèrides del dia d'avui, 3 de juny. Curtis Mayfield va néixer el 3 de juny del 1942. Llegendari cantant, compositor i productor de sol i funk, considerat un dels músics més influents del segle XX. Gràcies a alguns clàssics destacats. Avui compleix anys.

0: amb Mireia Romaguera. Calafell Matí, el temps.
1: Moment de conèixer la previsió meteorològica amb el meteoròleg Josep Miró. Molt bon dia.
2: Bon dia. El temps avui es presenta molt estable. Sí que amb alguns núvols de tipus mig o alt ara a primera hora i que es mantindran com a molt fins a mig matí, i la resta del dia s'imposarà el sol amb el cel clar, potser amb algun núvol baix al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, s'ha dormit millor, fa més fresqueta a hores d'ara, i hem tingut una mínima de 18 graus, mentre que la màxima també recularà una mica i no passarà els 26, amb una humitat avui força baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar doncs estigui moguda amb maror tot el dia. Per demà esperem que el temps sigui més variable. Sí que al matí encara amb domini del sol, amb alguns intervals de núvols baixos, però a partir de migdia ens creuarà una línia frontal que farà que el cel es tapi i que tinguem pluges i ruixats irregulars a partir del vespre i durant la nit, localment d'una certa intensitat i amb una temperatura que es mantindrà de nit i recularà una mica de dia, movent-se entre els 18 o 19 d'aquesta nit, mentre que demà no passarem dels 25, amb una humitat moderada. Vent feble de garbí, en cops més reforçats al centre del dia, que poden arribar als 35 o 40 km per hora, i fer que la mar continuï alterada amb maror tot el dia.
1: Quinze minuts passen de les 9 del matí. Molt bon dia. Ha arribat el moment de repassar les portades dels diaris digitals comarcals. Comencem per l'Eix Diari a la secció Baix Penedès. El problema del riuet no són les obres, és una manera de governar basada en decidir primer i escoltar després. Som poble. Esquerra Republicana compara la gestió del riuet amb els residus, la riera, les bòbiles i les zones blaves i reclama un canvi amb la relació del govern amb els ciutadans. Llum verda a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, asseguda Calafell. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el projecte podria estar en marxa abans d'acabar el mandat. Anem ara a la Fura, a la secció Baix Penedès. El Vendrell inicia les obres per allargar la Rambla fins a l'antiga biblioteca. El Vendrell ha començat aquest dimarts 2 de juny els treballs previs per pacificar la part de la Rambla que toca l'edifici de la biblioteca. L'antiga comissaria dels Mossos del Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. Passem ara a la ciutat del Penedès Garraf. El Partit Popular reclama la reobertura del servei de pediatria al cap de Segur de Calafell. El portaveu Juanjo García demana que torni aquest servei elemental després d'aconseguir el suport del Parlament. La 82a Festa de la Bicicleta del Vendrell ha reunit 1.200 participants i ha recaptat 600 euros per Joan Petit, nens amb càncer. Adif inicia el 16 de juny les obres de reparació del pont dels ocells a Sitges. El Tour de França convertirà Vilanova i la Geltrú en un aparador mundial. Els ciclistes recorreran 4,5 quilòmetres dins del terme municipal, des del racó de Santa Llúcia fins al límit amb Sant Pere de Ribes. Més titulars a les portades dels diaris digitals. Anem amb el Diari de Tarragona a l'apartat Costa. Veïns de Coma-ruga mantenen el pols a l'alcalde del Vendrell per la bocana al riuet. L'alcalde assegura que ha plantejat l'obra de recuperació als tècnics i que serà factible. Torredembarra acollirà la primera edició del Festival Blau, Descobreix el Mar de la Torre. La primera edició d'aquest esdeveniment oferirà activitats, tallers, xerrades gratuïtes per donar a conèixer la cultura marinera d'aquest municipi. Calafell planteja, doncs, de construir punts constructius i conflictius per tal de crear equipaments. S'assenyala des de l'Ajuntament de Calafell que són zones que generen inseguretat als veïns, són punts conflictius. Per tant, l'Ajuntament de Calafell impulsarà el que denomina urbanisme tàctic contra la inseguretat. 11 propostes guanyadores dels pressupostos participatius de CUNIT. La partida reservada és de 300.000 euros. Les velles instal·lacions dels Mossos d'Esquadra al Vendrell seran per als agents rurals. Desmantellar el tram central del passeig marítim de Roda de Barà costarà 1,4 milions d'euros. La Generalitat desurbanitzarà 850 metres de platja llarga sense afectar els restaurants i crearà un lloc amb un itinerari més tou. I per últim, repassem ara el diari Més, a la secció Penedès. El poble de Tarragona, que s'ha convertit en un dels grans focus de grafitis als trens. L'estació del municipi figura entre les més afectades amb les pintades bancàliques que hi ha a Catalunya, i estem parlant de l'estació de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, que s'ha convertit en un dels principals focus de grafitis ferroviaris de Catalunya. I fins aquí el repàs a les portades dels diaris digitals.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
4: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
5: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també sonen a

0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.
2: Doncs després del bloc publicitari els deixem amb música fins a arribar al punt de dos quarts, moment en què arribarà l'avanç informatiu de Calafell Ràdio i la secció Portaveus, avui amb el Partit Popular de Calafell. Molt bon dia.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Montoriol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on van assistir la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tindrà un nou pont que la connectarà amb el Passeig Marítim. L'últim ple de l'Ajuntament ha aprovat una partida pressupostària per a fer el projecte executiu del nou pont que unirà la Ciutadella amb el Passeig Marítim. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Serà aquest dissabte, 6 de juny, amb entrada gratuïta. L'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. La Bisbal del Penedès adjudica a Tarracodocs la gestió de colònies felines amb el mètode CER. L'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. I l'atur cau un 2,56% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, amb el valor més baix des del juliol de 2008. Al sud de Catalunya compten gairebé 370.000 afiliats. L'Agència Tributària de Catalunya reforça l'atenció presencial de la campanya de la renda i disposarà de 40 oficines. L'atenció telefònica al maig ha crescut un 20% fins les 25.500 persones. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El KDM Beach Volley arriba a la seva 9a edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs seguim endavant en directe des de Calafell Ràdio. Quan sona aquesta sintonia és que arriba el moment de la secció portaveus. Avui doncs tenim amb nosaltres doncs el portaveu del partit, bueno, el segon del Partit Popular, sí que ens acompanya com sempre aquí amb nosaltres. Molt bon dia,
1: molt
0: Sergio.
1: Bon dia, molt bon dia, Mireia.
0: Què tal, com estàs, Sergio?
1: Bé.
0: Molt bé.
1: Molt millor. Doncs... I sobretot saludar a tots els calafellencs, uh-huh. calafellenques i bueno, i a tots els que ens escolten de totes les de moltes comarques de la zona, no? del Baix Penedès, com és normal, el Tarragonès, uh-huh. el Garraf, que arriba molta gent a aquesta emissora de Calafell.
0: Doncs, Sergio, anem a parlar de diferents temes avui en aquesta secció de portaveus i començarem parlant de la comissaria doncs, que s'ha anunciat aquesta setmana. Què és el que voleu explicar?
1: Sí, bueno, explicar primerament és felicitar-nos tots per un tema que per nosaltres, des del que van començar la legislatura, inclús abans, hem estat molt a sobre. Bueno, des de fa 6 anys, el Partit Popular de Calafell hem estat presentant el que són les al·legacions als pressupostos de la Generalitat, que la comissaria de Calafell pues, sigués una realitat, que es construïssi, no? I és algo que nosaltres, bueno, tothom has conegut el que està passant, bueno, la inseguretat que està passant aquí a Calafell, com a molts puestos de tota Catalunya, de tota Espanya, no? El problema de la inseguretat, no? Nosaltres sempre hem dit que som un partit que ens agrada el primer és la prevenció, no? O sigui, i pas a pas, o sigui, anant veient el que estàvem veient, pues, la nostra insistència, no? Vam presentar al Parlament de Catalunya... No, primer vam començar amb mocions aquí, amb l'Ajuntament de Calafell, en aquest cas també va estar l'Ajuntament de Cunit, des del Partit Popular, van ser aprovades per la majoria del ple. També va passar el mateix, van fer a instància del Partit Popular al Consell Comarcal del Baix Penedès. D'això estem parlant de fa 2 anys, 3 anys. També va ser aprovada. I després, bueno, vaig estar... Jo que he sigut exdiputat al Parlament de Catalunya, no? Vaig estar en moltes reunions, moltes hores amb gent del meu partit i inclús de persones, diputats que no eren del meu partit parlant d'aquest tema, no? Se va portar una proposta de resolució al Parlament, també proposada pel Partit Popular, que també va ser aprovada. I, bueno, ha arribat el moment, em sembla que serà una realitat. Encara ens queda un pas que és el que sigui inclòs als pressupostos. Sabem que les paraules són paraules, les podem dir, però al final el que marca que sigui una realitat són els diners, no? I són els diners que té que posar la Generalitat de Catalunya perquè la comissaria de Calafell estarà segur. És un lloc que actualment, en temes d'inseguretat, fa falta. És un lloc que fa falta, i la seva, només que la seva presència, que a part pues, crear una seguretat per tots els ciutadans que viuen en aquella part, que són més és la part més habitada de Calafell, no? I sobretot hi ha molta casa i hi ha l'estació, hi ha puestos que... tothom que ha passat per allà sap el que hi ha, sap el que està passant a lo que és l'Avinguda Catalunya, a la plaça del Mediterrani, allà a l'estació. També tenim que dir el que està passant últimament a el que és la part de Vilamar, la part de la platja, la part del port, no? O sigui, ha arribat un moment, inclús a la dada que donava, quan va estar la consellera aquí, bueno, la vas llegir, no? Que havia pujat a l'índice de delictes aquí a Calafell. El que sí tinc clar que portem, nosaltres, el Partit Popular, portem 6 anys darrere d'això. Escolta, no, hem sigut, crec, la part més activa dintre d'aconseguir aquesta comissaria. Estem, ja dic, per nosaltres estem contentíssims, perquè al final és un treball, una constància de vinga, vinga, vinga. També tinc que dir que tots, al final són tots el que hem fet, no? Des de l'Ajuntament, des de l'alcalde, des de tots els partits que han estat d'acord en tot moment aquest tema. Ha arribat el moment, espero que el contempli, ara venen els pressupostos, que estigui dintre, que la comissaria de Calafell Cunit l'abans possible estigui en marxa, i que és algo molt important per tots. Sense seguretat no hi ha llibertat, i tots els que vivim a la part, en el meu cas, no? Jo vinc a Segur de Calafell, sabem el que hi ha, sabem el que està passant. Passejar o anar a prendre alguna cosa a segons quines hores és molt complicat, i el mateix passa al port i el mateix passa els dies, sobretot els dies festius a lo que és el carrer Vilamar i la part de la platja, la zona de la platja. Tenim que acabar amb tot això. Calafell, el nom que té i el que estem lluitant tots perquè sigui una ciutat, que és el que vivim, que és turística totalment, no podem permetre que passin aquestes coses, no? I crec que un dels grans passos que s'ha donat per aquest tema és que, a part de la professionalitat dels policies locals d'aquí de Segur de Calafell, de Calafell, i bueno, són de Segur de Calafell també, i els Mossos d'Esquadra aquí instal·lats a el que és el municipi de Calafell, serà molt important per la seguretat de tots els ciutadans de Calafell. Per nosaltres és algú molt important.
0: Molt bé, Sergio, doncs després de parlar de la comissaria, un altre dels temes que també voleu tractar doncs és el servei de pediatria, no? El CAP, sí, de Segur de Calafell.
1: Sí, sí, el servei de pediatria. Nosaltres, bueno, també fa un mes es va... Jo, la veritat, que la meva condició de ser diputat l'estic utilitzant al màxim. Nosaltres, al final, el partit, ho dic sempre que vinc aquí a la ràdio, ho dic sempre, escolta, si no tenim calés aquí, les tenim que buscar. Les hem de buscar al Parlament de Catalunya, al govern de l'Estat, a la Diputació, on sigui, tenim que buscar calés, perquè no arriba, no se poden fer les coses. A part, no és una competència nostra, en aquest cas, no? De l'Ajuntament de Calafell. Nosaltres som els primers, i m'ho van dir, que estarem allà, serem oposició, però serem oposició constructiva, estarem allà per aportar coses per Calafell. Bueno, el detall aquest de quan s'atreu el pediatre de Segur de Calafell és algú que... torno a repetir, jo soc d'allà i és el primer que em cau totes les queixes, les queixes amb raó, no? I quan van triure, doncs tenim que tindre en compte que és una població la més poblada de Calafell. Es treuen un servei tan essencial com és la pediatria, el servei de pediatria. Nosaltres, amb una proposta de resolució, se va aprovar fa un mes al Parlament de Catalunya, que l'abans possible estigués una altra vegada el servei de pediatria al CAP de Segur de Calafell. Hem escoltat per part del cas d'aquest govern d'aquí, de Calafell, que, bueno, estan, que si hi ha una ampliació, que si tal, escolta, sí, una ampliació, el que vulgueu, sé que ells no són els que tenen que posar el metge, no? En aquest cas el metge, el pediatre, però sí que hem de fer força com l'estem fent nosaltres i que es compleixi amb la proposta de resolució que es va aprovar al màxim òrgan que tenim a Catalunya i que és el màxim responsable de la sanitat a Catalunya, no? I se va aprovar, la proposta del Partit Popular, se va aprovar, escolta, l'abans possible, continuarem insistint que l'abans possible el servei de pediatria de Segur de Calafell se torni a atendre el servei. És molt important, escolta, estem parlant d'una persona de Segur per anar al servei de pediatria de Calafell, estem parlant de 8 quilòmetres. El que no té cotxe té que agafar un taxi, que trecaria un taxi al nen, o si no agafa l'autobús. En unes hores de la nit no hi ha autobús. O sigui, escolta, anem a posar una mica de cap a tot i, escolta, i que l'abans possible nosaltres continuarem insistint al Parlament de Catalunya i amb la Conselleria de la Sanitat de que sí, sí, molt bé que després s'abra un cap a la zona del port de...
0: A la platja, de Segur.
1: A la platja de Segur. L'ampliació també del que és el CAP de Segur, però no tenim el que volem, no? El que volen els ciutadans d'aquest cas de Segur de Calafell, que és el servei de pediatria. Hi ha molts nanos, hi ha molts nens, o sigui, i el que no desitja un pare és agafar el seu nen, agafar-lo amb la mà i tindre, no tindrà cotxe, hi ha gent que no té cotxe, agafar un tren o agafar un taxi amb el nen malalt. O sigui, és una cosa que nosaltres, encara a mi no m'entra al cap, o sigui, nosaltres des del Partit Popular continuarem insistint en que el cap de Segur tingui l'abans possible el servei de pediatria, com diu la proposta de resolució aprovada amb el legislatiu, el Poder Legislatiu de Catalunya, aprovada al Parlament de Catalunya perquè la Conselleria de Salut posi el pediatre al CAP de Segur de Calafell.
0: Molt bé, i tenim més temes, deixem aquest ara a banda, passem a parlar d'esports, un altre tema, sí, totalment diferent.
1: Totalment diferent, eh? Bueno, aquest ens està portant més alegries que totes aquestes coses que estan passant. Bueno, una altra vegada felicitar el Club de Futbol Calafell pel seu èxit de pujar a segona catalana. És molt important. Ara ve la segona part, no? La segona part és l'any que ve, no? L'any que ve tenim un equip... A veure, jo soc partidari, igual que el hockey, no? El hockey és, per mi també és essencial. O sigui, el hockey de Calafell és el que dona... Passeia el nom de Calafell per tot Europa, inclús per tot el món, no? I això és molt important de cara al turisme, de cara a tot. O sigui, i a l'esport. L'esport és bàsic. L'esport és salut, l'esport és educació. Per nosaltres és el màxim, no? I desitjo que veure que tenen, queden tres eliminatòries, a veure si el hockey pot doblegar al Liceo. Sé que ho tenim una miqueta fotut perquè hem perdut els dos primers partits, però bueno, molt d'ànim a tots i vinga, que un esforç més, que ens hem passat, hem estat als dues finals, les dues pels pèls ens hem perdut, i a veure si aquesta tenim sort, que ja sé que és una mica difícil, però a veure si tenim sort, i molt d'ànim a tots, a l'equip, a tot el hockey. I a l'equip de futbol igual, no? A l'equip de futbol tenim que donar-li ara tot el màxim recolzament. És un equip de futbol, el futbol, anem a dir, al final és l'esport que tothom segueix, el que més expectació té, i poder portar el nom de Calafell i fer pujar l'equip a una altra categoria més, sé que això porta, pues, potser una miqueta més d'inversió, segurament que la té que tindre, perquè els jugadors tenen que ser una miqueta... tenen que dedicar-se a més hores, també necessitaran més entrenament, més coses, i per això... igual que tots els esports, però dic aquests dos perquè anem a dir que som els més importants, no?, que tenim aquí a Calafell, i per això vull fer una crida a tots, no?, a part de la ciutadania, de fer-se socis tant del Segur com del hockey, no?, del club de futbol com del hockey de Calafell. Anem a fer un esforç i anem a veure si el hockey rematem l'any que ve totes les finals que hem perdut aquest any, però hem perdut finals, tampoc és dur, però bueno, al final estàs allà, no? I ara, bueno, a veure si tenen sort i els partits que queden del playoff, a veure si podem tirar a l'endavant i arribar, anem a dir, a la final. I ja el futbol, igual, tenim que fer el màxim esforç perquè el futbol a Calafell sigui com a la majoria de municipis, i nosaltres tenim el potencial tant persones com de socis per posar el Calafell on es mereix i tindre un equip més que ser representatiu en tota Catalunya, que viatgi, que passegi el nom de Calafell per tots els puestos i el passeig amb èxit. I a part, no sé, el que estic dient, l'esport és salut, l'esport és companyerisme, i això és fantàstic. I ens han fet passar tant el hockey com el futbol, ens han fet passar moments molt bonics, i això ja hi ha que premiar-lo d'alguna manera. I nosaltres, per part del Partit Popular, posarem tots els esforços i tot el que puguem per recursar-los en tot el que sigui.
0: Recordem que estem en directe a Calafell Ràdio, la secció Portaveus, avui amb el Sergio García, del Partit Popular de Calafell, i ara seguim parlant de més temes, l'últim que tractarem, però relacionat amb tota aquella zona de Louis Vega.
1: Sí, a veure, anem a parlar, que és una cosa que és que aquí la gent es perd. Hi ha gent que per el tema i no té coneixement exactament del que està passant. Bueno, els que ho saben, ho sap l'Ajuntament, com és normal, que són els que estem allà, no? A veure, el tema del Louis Vega fa des de l'any 2009 que està aprovat tots aquests projectes. I em sembla que acaba de passar avui. O ahir, o fa... Jo estic molt sorprès, no? Dic, ostres, la gent no té memòria, la gent... Inclús persones que estaven allà, que estan actualment protestant per això, van aprovar allò. Són coses que et quedes molt parat, no? Dic, ostres, jo soc una persona, mira, la meva experiència és de mirar, d'estudiar, de mirar... Ostres, vivits, ostres, tot el pom aquí va ser aprovat. Però és que ja contemplava lo de l'hotel, o sigui... I van estar fins a l'any 2011... parlant amb taules per treballar-lo i ho van aprovar. Jo, només hi van haver dos partits que en el meu cas van votar en contra el primer, el que és l'inicial, se va estindre, i el que moment estava l'Olga, la nostra regidora, i el que és el final van votar en contra, però en contra de coses puntuals, no? Que no és el cas de l'hotel. No, el cas de l'hotel, doncs, arribes a fer la suma total, escolta, no, però el cas de l'hotel, a veure, Calafell s'està fent molt gran. Calafell necessita un puesto, allà teníem un puesto que, la veritat, magnífic, perquè és magnífic, escolta, que vingui un hotel, que tindrem un palau de congressos, que fa falta Calafell. Fa falta potenciar Calafell. Calafell és turisme. Vivim del turisme, i el que no es doni compte de que vivim del turisme no sap d'on viu. No sap on viu, la veritat. I nosaltres, des del Partit Popular, hem dit a tot moment, al nostre portaveu, el Juanjo i jo, estem dient constantment, nosaltres recolzem l'hotel, clar que ho recolzem, com no? Un hotel de qualitat, un palau de congressos aquí a Calafell, escolta, es pot portar a Calafell a uns nivells de coneixement per segons quines reunions i segons quins... Ja ho diu, congressos, que pot ser molt important. O sigui, nosaltres tot el que sigui progressar en... en tot el que sigui el nom de Calafell, portar-lo on sigui, faci falta. Jo crec que nosaltres, amb el Partit Popular de Calafell, ningú té dubtes. O sigui, nosaltres aprovem pressupostos, aprovem coses, estem per treballar pel ciutadà. O sigui, ja, i veig això, el tema de l'hotel, i dic, escolta, fa des de l'any 2011 es va fer l'aprovació final. O sigui, i des de l'any 2009 es va començar a treballar. Escolti, miren els papers abans de parlar. Miren el que van... Miren qui em va apartar. Miren, és que està tot escrit, és que és curiós. Està tot escrit. Ho miren a les pàgines web de l'Ajuntament. Ho mires i quedes per a dir, escolta, no. Les mateixes associacions i tot això... em sembla mentida que no l'hagin mirat. Escolta, amb tots els respectes, hi ha gent que pot ser que no es mira aquestes coses, segurament la majoria dels ciutadans, però hi ha gent que està protestant i que està fent coses que van signar aquell document. O sigui, això és algo que a mi em queda bastant parat. I després diuen, escolta, que nosaltres, no, nosaltres no, nosaltres hi ha unes coses que estan aprovades de fa anys, que ja dic, l'únic partit que va votar en contra va ser el Partit Popular, però en contra de coses puntuals, i que ara mateix, com estic dient, això és bo, es fa. Saps? Allà hauran coses que no, però de moment, el de l'hotel, nosaltres, el Partit Popular, estem d'acord totalment, i això és algo que avui m'agradaria que totes aquestes persones, és com dir, l'altre dia, tornem a un altre tema, el de la comissaria de policia, per què fa falta una altra comissaria de policia que la fe? Escolta, tu, estic al·lucinant, o sigui, tu o no ets d'aquí o vius a un altre lloc, o sigui... Això l'he escoltat i me l'he llegit. O sigui, no pot ser, una comissaria, perquè els Mossos d'Esquadra, depenent del Vendrell, queda molt lluny, que tenen unes patrulles que són molt curtes per una comarca tan gran, d'espai, i, escolta, doncs, si tenim una comissaria aquí que donarà el servei, doncs, a tot el que és la zona del Cunit i, uh-huh. i que la feia, que entre tots a l'estiu som tranquil·lament 200.000 persones, ja, i normalment a lo que és entre les dues sumem 50.000, o sigui, i fa falta, és una cosa que no entenc. O sigui, les coses ja cal dir-les en coneixement. Nosaltres des del Partit Popular a tot moment treballem, no parem de treballar perquè Calafell tingui els serveis que creiem que creiem tothom que fan falta, i continuaran el mateix camí, com ha passat amb el camp de futbol 7, com ha passat a la ciutat ibèrica, com ha passat al camp de futbol d'assegut de Calafell, que tot això està recolzat i apujat pel Partit Popular i demanat pel Partit Popular, i els pressupostos, i hem arribat a acords, i això és el més important. Des del Partit Popular, ho dic clarament, continuarem treballant perquè Calafell sigui gran i que la gent pugui conviure amb tranquil·litat i una zona tan bonica com és la que vivim nosaltres.
0: Molt bé, Sergio, doncs moltíssimes gràcies per venir a la secció Portaveus a Calafell Ràdio.
1: Bon dia. Moltes gràcies a tots. Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.

0: reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: 2 minuts falten per arribar a les 10 del matí, moment en què els oferirem l'espai Vida Saludable. Abans, Aitana.

0: Dos minuts passen de les 10 del matí. És moment de l'espai Vida Saludable. Avui parlem de fruita i verdures.
1: Engeguem nova edició de l'Espai Vida Saludable. A Calafell Ràdio, com cada setmana, ens acompanyen professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui tenim amb nosaltres els estudis. La Judit Companys és dietista nutricionista. Judit, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui, com sempre, vens a parlar de menjar saludablement. Avui parlarem dels beneficis de la fruita i de la verdura.
2: Sí, avui us vinc a parlar de com menjar fruita i verdura ens pot ajudar a millorar la nostra salut. És un missatge molt fàcil, gens complicat, no? El fet de menjar cada dia aquests aliments. Sabem que són saludables. No és cap exageració el fet de tenir que menjar cada dia dos, tres peces de fruita al dia i dos vegades al dia verdura. És una manera fàcil, econòmica i una manera de protegir tant el nostre ambient, la nostra natura, com mantenir la nostra salut i reduir el risc de patir diferents malalties. Mm-hmm. Per donar-vos alguns exemples de dades interessants, sabem que l'Organització Mundial de la Salut ens indica que la gent menja poca fruita i poca verdura. Això ocasiona més de 1,7 milions de morts a l'any, majoritàriament per malalties causades per el sistema cardiovascular, el càncer, o les malalties respiratòries i la diabetis. Tot això relacionat amb el baix consum de fruita i verdura. Sabem, quan parlem de baix consum, sabem que l'objectiu hauria de ser consumir uns 600 grams de fruita i verdura al dia i la mitjana del nostre territori és de 300 grams. Per tant, és la meitat de consum que hauríem de consumir. Si veiem les dades a nivell d'adults, sabem que el 34% dels adults no menja fruita i el 57%, és a dir, més de la meitat de la població, no consumeix verdura cada dia. Si anem a veure els joves, sabem que el 48% d'aquests no consumeixen fruita diàriament i el 69%, encara augmenten més les dades, no prenen verdures hortalisses diàriament.
1: Doncs el titular alarmant és aquest: no menjar fruita o verdura fa que emmalaltim.
2: Exacte. I és una cosa, el que us deia, molt senzilla de fer, i a vegades és que ens en oblidem. No és que no ho vulguem fer, sinó o que no estem introduint aquests
1: som
2: aliments
1: vagos,
2: de manera...
1: Som vagos a l'hora de menjar també.
2: Sí, i també perquè a vegades no trobem la manera que ens agrada. Sembla que sempre hagi de ser una obligació i ens ho mengem de la manera més sosa possible i sense buscar-li aquesta gràcia a consumir fruita i verdura.
1: Parlàvem de quantitat en pes, però anem a parlar d'aquesta quantitat de fruita que està recomanable menjar diàriament, Judit.
2: Sí, la recomanació són, com a mínim, 3 racions de fruita al dia. I si dic com a mínim, perquè si en volguéssim menjar més, tampoc passaria bé res.
1: Què és una ració? És una peça? O què considerem per ració?
2: Clar, aquí és el gran error que fa la gent, perquè hi ha molt... Perquè què consisteix, no? Què vol dir ser una ració? Una ració és, per exemple, un tall de meló, un tall de síndria, una peça d'una fruita mitjana, com podria ser un kiwi, una poma, un plàtan, sí. Poc madur, aquí sí que faig la puntualització, que serà quan sigui més saludable, una taronja, dos, tres peces d'aquestes fruites més petites, com els préssecs, com les prunes, els albercocs, les mandarines, o 5 o 6 maduixes, 6 o 7 talls o grans de cireres o de raïms. Uh-huh. Per què fem aquesta puntualització? Perquè hi ha persones que es passen d'aquesta quantitat. És a dir, potser en un moment del dia, en vez de menjar-se una ració de fruita, se n'estan menjant 2 o 3. I aquí ho lligo una miqueta en quan tenim diabetis, per exemple, perquè a vegades a moltes persones ens diuen: oh, és que a mi m'han prohibit la fruita perquè porta molt de sucre. I moltes vegades l'error que fa la gent és no consumir una ració de fruita, sinó consumir 2 o 3 en el mateix moment del dia. Amb aquestes persones que tenen diabetis, els hi hauríem de dir: consumeix 3 racions de fruita al dia, però separades durant el dia. Per exemple, una a l'hora d'esmorzar, una a l'hora a mig matí, una per berenar, per exemple. Però no fer aquests superesmorzars on mengem molta quantitat de fruita pel matí o molta quantitat de fruita pel vespre, perquè el problema no és menjar fruita, sinó que ens la mengem tota de cop. Mm-hmm.
1: Clar, també hi ha persones que diuen: també no soc diabètic, però la fruita porta molt de sucre. Per exemple, ara a l'estiu, jo diria que és l'època on hi ha més fruita de tot tot l'any. A més, és fruita que ve molt de gust, perquè amb la calor doncs va bé per refrescar, però és dolça la fruita. Això té alguna contraindicació si consumim aquestes quantitats i aquest sucre?
2: Si ho fem de la manera que us he comentat, de menjar-nos una ració de fruita al dia, una ració de fruita per àpat, sí, no hi hauria cap tipus de problema, perquè quan anem a veure les propietats de la fruita, la major part de la composició nutricional d'una fruita és aigua. No és sucre, és aigua. I la quantitat de sucre pot variar entre un 5 i un 20% depenent del tipus de fruita. És cert que hi ha fruites que poden portar una miqueta més de sucre que unes altres, però la variació tampoc és molt gran, i continuem dient que l'aliment o el component principal de la fruita continua sent l'aigua. I no ens hem d'oblidar que hi ha fruites, o sigui, les fruites en general també porten moltes vitamines. Les fruites normalment són riques en vitamina B9, en vitamina C, en vitamina A, també són riques en minerals com amb el potassi i el magnesi, contenen fibra que ens ajuden a saciar-nos. Per tant, no ens hem de fixar tant en la quantitat de sucre que porten els aliments, sinó en com ens estem menjant aquesta fruita.
1: Judit, has vingut a parlar de la importància de consumir aquesta fruita, però també, dèiem, la verdura. Què ens has d'explicar respecte a la verdura i aquestes hortalisses?
2: Primer, m'agradaria destacar la diferència real entre la paraula verdura i la paraula hortalissa, perquè moltes vegades les utilitzem indistintament i realment hi ha una diferència. Realment, verdura és tota aquella hortalissa de fulla verda. Tots aquelles hortalisses que tenen un color verd els hi anomenem verdures, però també hi ha hortalisses que no són de color verd i també les considerem hortalisses. Per tant, la paraula real que hauríem de parlar quan parlem de fruita i verdura realment no estaria ben dit. Hauríem de dir fruita i hortalisses, perquè la verdura només correspon a aquests aliments que són de color verd. També

0: o malalties tipus respiratòries. Prevé el risc de desenvolupar malalties cròniques, malalties que duren per tota la vida, la diabetis, els problemes cardíacs. I a més, comporten poques calories i porten molta fibra, ajuden a saciar-me. Que saciar-me, o sigui, sempre explico que per fer-ho fàcil, la paraula saciar vol dir atipar-me, és a dir, que m'ajuda a quedar-me sense gana, però que aquesta sensació de sacietat madura molt de temps. Si madura molt de temps, a què m'ajudarà? A no picar entre hores, que moltes vegades és el problema de les persones que s'engreixen, perquè com tinc ganes a totes hores, començo a picar aliments que no són saludables. Si jo introdueixo la verdura en els àpats principals, el que aconseguiré és saciar-me, no tenir gana entre hores i no picotejar.
1: Abans te preguntava respecte a la fruita, la quantitat, la freqüència, també preguntar-t'ho respecte a la verdura i a les hortalisses.
0: Sí, en aquest cas les hortalisses les hauríem de consumir cada dia, dues vegades al dia. És a dir, sempre hauríem d'introduir verdura per dinar i per sopar. Si algú vol posar una miqueta per esmorzar perquè menja uns tomàquets xerris, per exemple, o uns trossets de pastanaga a l'hora de berenar, també els podem posar, evidentment. No cal començar de cop. Si no estem acostumats a menjar verdura, no cal que d'un dia per l'altre ho fem perfecte. El que podem fer és anar introduint poquet a poquet una mica de verdura en els àpats fins que ens anem acostumant. Us puc assegurar que les persones que em visiten al CAP i els hi faig aquesta recomanació, al principi me miren amb una cara pensant que és impossible i el cos t'ho demana. Quan tu comences a introduir aquests aliments, el cos ens dirà que vol introduir-lo. I també parlar d'aquestes hortalisses, que no tot és l'enciam, l'amanida i les bledes o la mongeta verda que tenim. Podem fer plats amb pastanagues, podem fer plats amb carbassó, podem fer ara que ve l'estiu, amanides de tomàquet, puc fer amb carxofes, puc fer espàrrecs, i no fa falta que tot sigui bullit. Puc utilitzar el forn, puc saltejar els aliments, els puc fer al vapor, puc utilitzar menys el fregit, que tots sabem que no és la cocció més adequada, podem utilitzar qualsevol tècnica culinària que faci que els aliments tinguin més sabor i m'agradi més i que no tot sigui soso.
1: Clar, és que a vegades trobem la verdura, la manera de consumir-la, que és avorrida, té poc sabor. També a l'hora de cuinar-la, aquí estaria el secret, no?, de com combinem aquesta verdura i de quina manera la cuidem perquè no sigui tan avorrida, tan sosa, com deies.
0: Canviar, coses que podem fer, canviar els aliments, les verdures. Quan anem a comprar cada setmana al supermercat o a la fruiteria, és interessant no sempre agafar la mateixa verdura, sinó cada setmana pensar en una verdura diferent, i així no ens avorrim, perquè és que si cada dia mengem el mateix, jo també m'avorriria. És important variar, i tampoc hem de ser molt cuinetes, vull dir, no hem de fer unes supercoccions o uns superplats, podem fer coses molt senzilles, però anar canviant i variant aquests aliments.
1: També entenc que hi ha moltes maneres de consumir la fruita, en suc, sencera, liquada.
0: Sí, és una de les preguntes que ens fan moltes vegades, de si és el mateix beure'ns un suc de taronja que menjar-nos la taronja, que si ens podem fer liquats de verdures perquè així m'ho prenc com amb un suc i així me n'oblido de la verdura.
1: Les verdures, clar, les podem liquar.
0: Les podem liquar. Llavors, què passa? És el mateix? Realment no és el mateix, perquè quan jo trituro una fruita o una verdura, el que estic fent és eliminar la fibra d'aquest aliment. Si jo elimino la fibra, el que faré és que no em saciaré. Hem dit que un dels beneficis de la verdura era que tenia aquest poder saciant que fa que no tingui gana entre hores. Clar. Si jo m'acarrego la fibra, aquesta sensació desapareix. Per tant, ja no és un aliat nostre quan jo tinc obesitat o quan jo vull mantenir el meu pes o reduir-lo. I a més, no mastegem. Quan prenc un producte que està líquid, més igual que sigui un suc, que sigui qualsevol cosa, quan un producte és líquid, no mastego. I si no mastego, tampoc s'activa aquesta sacietat. Hi ha una part mental, podem dir-lo, hi ha una hormona en el nostre cervell que s'activa la sacietat quan jo fa molta d'estona que estic mastegant. Si no mastego i em prenc un suc, tots ho podem pensar. Imagineu-vos que m'estic bevent un suc de taronja o m'estic menjant una taronja. Quan m'acabo de beure amb el suc, estic tipa. Molt probablement molta gent em diria que no. Però, en canvi, quan m'acabo de menjar una taronja, potser no estic supertipa, però m'he tipat.
1: Però tinc més sensació.
0: Pues aquí l'única diferència que hi ha hagut és el fet de mastegar.
1: I el fet també de digerir-la, no? Trigues més si la mengem d'aquesta forma sencera que no beguda, amb un suc.
0: Exacte. L'estómac, o sigui, entraran els aliments més a poc, es digeriran millor i, per tant, la salut intestinal també estarà molt més regulada en aquest sentit.
1: I trigarem més temps a tornar a tenir gana, també.
0: Exacte.
1: Ara dèiem abans, l'estiu és una època en què tenim ganes de potser consumir més fruita. A més, tenim més varietat de fruita. Què ens has de dir sobre també les verdures, segurament? Doncs els horts estan molt més plens de verdures de temporada ara a l'estiu.

0: Què ens pots dir sobre això?
1: Sí, també és un tema molt interessant, el tema de la fruita i les hortalisses de temporada, perquè ara venen verdures que ens venen molt de gust, tenen més sabor, però realment a dia d'avui tenim verdures i fruites durant tot l'any. Podem trobar síndries al mes de desembre, sí, per exemple, no? Llavors, el millor és consumir les fruites i les hortalisses de temporada, perquè tenen, o sigui, tenen més sabor, això és indiscutible, i a més hi ha moltes persones que es queixen perquè menjar fruita i verdura és car. Quan nosaltres consumim fruita i verdura de temporada, aquestes són les més econòmiques i per poder comprar. Ara bé, si jo vull comprar síndria al mes de desembre, segurament em costarà un dineral, o sigui, clar, que també hem de ser conscients del que estem fent. A més, d'on ve aquesta síndria? És a dir, hi haurà uns costos, una contaminació per aquests camions que ve a saber d'on venen, o avions, perquè segurament venen de l'altra punta del món. Uh-huh. Per tant, tampoc estem contribuint a que sigui sostenible, no?, tota aquesta alimentació que estem duent a terme. Per tant, si volem cuidar tant la nostra salut, perquè també quan la fruita és de temporada serà molt més sucosa, molt més sabrosa, i a part gaudirem més d'aquesta fruita. Ara quan comprem tomàquets al supermercat o a la fruiteria, tenen molt més sabor que els que compràvem fa 4 mesos. Quan parlem de fruita de temporada, ara tenim nespres, tenim albercocs, tenim préssecs, tenim cireres, tenim maduixes, comença el meló, comença la síndria. A nivell de verdures tenim el carbassó, tenim el pebrot, tenim l'albergínia, tenim els tomàquets, tenim els cogombres, la mongeta verda. Jo sé que hi ha molts aliments que acabo d'anomenar, sobretot la verdura, que la consumim tot l'any.
0: Sí.
1: Però la verdura potser a l'hivern hem de tirar cap a aquelles verdures que són de temporada. Que a l'hivern podem substituir totes aquestes verdures, que algun dia el menjarem, no passa res. Però cap a la col, la coliflor, les bledes, el bròquil, tot el que és fulla verda, realment és d'hivern. I tot el que té color, que no és verd, podem dir que és més característic de l'estiu. Per tant, hem de ser responsables i també modificar aquest consum segons la temporada que toca.
0: Fruites i verdures tot l'any i, a més, a qualsevol etapa de la vida, no? Perquè ajuda pel creixement, també després vitamines a mantenir-nos saludables al llarg de la resta de la nostra vida, no només quan creixem, sinó ja quan som adults.
1: Molt bé, pel creixement i també per un envelliment saludable.
0: També.
1: Perquè al final totes les fruites i les verdures tenen antioxidants, tenen perfils antiinflamatoris que faran que envellim de la millor manera possible.
0: Doncs estem acabant aquest temps de vida saludable. Avui parlant de verdures, dels beneficis de la fruita també, amb la Judit Companys. Algun últim apunt, Judit?
1: Res més, només comentar-vos que penseu en el vostre últim plat d'avui, de si ha tingut colors, si hi ha hagut fruita, si hi ha hagut verdura. Comencem a plantejar-nos què podria haver introduït per intentar adquirir, no?, aquests hàbits de més fruita i de més verdura al dia, i que no volem canvis a curt termini, perquè tots aquests canvis a nivell de consum de fruita i verdura no es veuen d'un dia per l'altre. Al final és el que comentes, creixerem millor, envellirem millor, sí. Per tant, és una aposta a llarg termini i no a curt termini.
0: Doncs posem-li vitamines i color als nostres àpats, a la nostra dieta. Judit Companys, dietista nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, gràcies, i ens retrobem ben aviat en aquest espai de vida saludable.
1: Moltes gràcies, igualment.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Música en català, de dilluns a diumenge, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. La millor selecció de música en català la tens a Calafell Ràdio.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: D'aquí a un no res, a partir de 11:15, l'abans informatiu i després l'espai de les escoles. Ara Marc Lucas i Juan Magán. Mango, metele mambo.

0: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Montoriol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on van assistir la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tindrà un nou pont que la connectarà amb el Passeig Marítim. L'últim ple de l'Ajuntament ha aprovat una partida pressupostària per a fer el projecte executiu del nou pont que unirà la Ciutadella amb el Passeig Marítim. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Serà aquest dissabte, 6 de juny, amb entrada gratuïta. L'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. La Bisbal del Penedès adjudica a Tarracodox la gestió de colònies felines amb el mètode CER. L'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. I l'atur cau un 2,56% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, amb el valor més baix des del juliol de 2008. Al sud de Catalunya compten gairebé 370.000 afiliats. L'Agència Tributària de Catalunya reforça l'atenció presencial de la campanya de la renda i disposarà de 40 oficines. L'atenció telefònica al maig ha crescut un 20% fins les 25.500 persones. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El KDM Beach Volley arriba a la seva 9a edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
1: Doncs vinga, som-hi després de l'abans informatiu de Calafell Ràdio i com cada dimecres és moment de l'espai de les escoles. El que fem és donar pas al nostre company, el David Borilló, que es troba a l'escola Vilamar de Calafell. Molt bon dia, David.
3: Molt bon dia, Mireia. Exactament, com dius, estem aquí a l'escola Vilamar i estic molt ben acompanyat amb uns alumnes de 6è de primària. Ens parlaran de diversos temes, ens parlaran de les colònies, de, bueno, un pla de treball que tenen, ens parlaran també de la graduació que estan preparant, perquè clar, l'any vinent aniran a l'institut. Així que, si us sembla, doncs comencem amb vosaltres dos primers, si em podeu dir el vostre nom. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, jo em dic Joel.
5: Molt bon dia, jo em dic Nahuel.
3: Molt bé, doncs expliqueu-me, si us plau, les colònies. Vosaltres vau anar de colònies, veritat? Expliqueu-me què és el que heu fet.
4: Pues les colònies van ser centrades, sobretot, en activitats de llengua, que van ser molt divertides, que vam anar 4 dies i 3 nits. El primer dia que vam arribar, allà amb el bus, vam arribar per esmorzar, i vam esmorzar allà en una zona, i els nostres monitors, que teníem dos, que es deien Biel i Delfí. Vam fer diverses activitats molt divertides i anàvem tornant sombra i sol perquè no es clavessin. I després ja vam guardar les nostres maletes en uns bungalops per tindre'ls allà guardats. Després de dinar ja ens vam anar als bungalops, que ja es vam ficar als banyadors i ens van donar uns neoprenos i unes armilles per poder anar a fer la primera activitat d'aigua, paddle surf. Va ser molt divertida. Primer ens van explicar la teoria, la seva història i com ens tindríem que ficar en els grups de 3. Vam fer alguna carrera de relleus i després vam ja endentrar-nos dins del mar per començar a fer activitats. Ens van ensenyar la formació tortuga, que ens teníem que agafar totes les paddles per no anar-nos, i va ser molt divertit. Després, quan vam acabar l'activitat, vam entrar al càmping, vam deixar les paddles surts i ens vam anar als bungalows, ja, per canviar-nos i anar-nos a sopar. Després, el dia següent, vam fer dues activitats. Una pel matí, que és el bodyboard, molt divertida, que era, no, el bodyboard no, el big surf, que és com una paddle surf, però molt més gran, que entraven tots. I vam fer diferents activitats, com pelea de gallos, vam fer també una passarel·la, cantant cançons. I després vam tornar al càmping, vam anar a dinar, vam estar jugant una estona al camp de futbol i per la tarda, un altre cop, vam anar al NAR a fer bodyboard, que és amb unes tables molt més petites que teníem que hem d'impulsar a més onades. Va ser molt divertit. I després ja ens vam anar a dormir i a sopar, que va ser molt xulí.
3: Estic veient que hi havia moltíssimes activitats de mar. No sé si tu primer explica'm bé el que vau acabar fent i després jo us preguntaré sobre aquestes activitats de mar que semblen molt, molt interessants. Què més vau fer?
5: Doncs el dia 3, quan ens vam aixecar, vam estar una estona allà als bungalows i després vam anar a... Bona esmorzar. Després vam anar a la platja a fer... relleus o coses així, anant a l'aigua, fent jocs i unes altres coses. També vam fer vòlei i va estar molt divertit. Ens van deixar una estona lliure per banyar-nos perquè feia molta calor, també perquè estàvem a 32 graus i sempre que... Acabava el dia, fèiem jocs de nits. Aquell dia vam jugar al Polisicacos i la veritat que estar a la platja amb les llums va ser molt divertit perquè era com jugar-ho a les fosques, però si, clar, podíem elegir si portar llanterna amb la llum o no portar-la. I era com... Tenies que trobar-ho i costava una mica més, aunque no era del tot de nit i es veia, però va ser molt divertit. I el dia 4 ja va ser esmorzar, anar a la piscina, que era molt guai perquè n'hi havia dos tobogans, un per fer carreres, que era de 3, i un altre que era de 1, que era com un tirabut, un espiral, i que quan et tiraves, el teu company, si estava a dalt veient-te, era com apareixes normal, surts del revés i després acabes del tobogan tombat i era com estàs fent la salxitxa. I així va acabar el nostre dia, després vam anar a recollir les coses i vam tornar aquí a l'escola. I la veritat és que va ser molt divertit. Ah, i també el dia 3 vam fer disco ballant un ball que es diu de 12 a 12, que va ser molt divertit.
3: Molt bé, doncs per tant 4 dies de colònies, sembla que molt, molt intensos i molt divertits. Recordeu on va ser aquestes colònies? Vau anar cap a Tarragona, cap a Girona? Veig que hi havia mar segur, però cap a on vau anar?
5: A Cambrils.
3: A Cambrils, molt bé. I després, per últim, també us volia preguntar, m'esteu explicant moltes activitats d'aigua, m'heu explicat doncs, quines activitats d'aigua heu anat fent, però suposo que d'aquestes activitats d'aigua han sortit algunes anècdotes, algú que hagi relliscat, alguna anècdota divertida que recordeu de tots aquests dies de colònia. No sé si em podríeu explicar cadascú una.
4: Pues sí, hi ha hagut moltes. Per exemple, com hem estat fent la pelea de gallos allà sobre el Big Surf, van haver unes que eren molt divertides, que eren molt ràpides, unes que eren molt lentes, i van haver un moment que vam fer tots contra tots i tota l'estona jo era morta súbita. I van haver moments que una companya, la Martina, que és la més petita de la classe, va tirar el Tyron, que és un nen gegant, que és supergran, és el més gran de tots. I allà va ser superdivertit. I també vam fer un dia, vam fer com unes olimpiades allà de sorra, que van ser també molt, molt divertides.
3: Molt bé.
5: Jo la veritat de l'anècdota que tinc que explicar, que va ser molt divertit, que era que quan anàvem cap al fons amb les tables, si ens caíem o alguna cosa, o estàvem ahir de peus, a vegades ens posaven flotant amb la taula perquè no volien tocar el terra perquè n'hi havia moltes pedres i tenien molt d'amor i semblava que estiguessin tocant com alguna cosa molt blandito i clar, ens espantaven, deien una medusa i tots s'espantaven i al final No sé qui es va com apartar així de la taula i va ser molt graciós.
3: Per tant, molts moments molt divertits, però també, Mireia, tenim aquí altres companys i companyes que volen explicar un pla de treball del qual estan, doncs, treballant. Si em podeu dir els vostres noms, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, jo em dic Martín.
7: Bon dia, sóc la Cristina.
3: Expliqueu-me què heu fet en aquest pla de treball.
7: Aquest trimestre el pla de treball es tracta sobre el medi ambient i vam parlar de la Unió Europea, de la ONU, vam conèixer països i capitals i vam fer molts projectes molt divertits que ven els pares i tal. Vam conèixer...
3: Digues, explica.
6: També vam fer la història d'Europa fent el canvi de les pessetes a l'euro... parlant sobre moltes coses i ara que ja l'hem acabat, demà dijous exposarem amb les famílies, exposarem un pla de treball, una exposició, una presentació que hem fet sobre un viatge que farem a un país d'Europa.
3: Molt bé, per tant, porteu, m'imagino, bastant de temps fent aquest treball. Expliqueu-me quan vau començar fent aquest pla de treball.
6: Aproximadament van començar fa un mes, però així tirant a llarg.
3: Molt bé. Doncs, com veieu, doncs han après moltíssim amb aquest pla de treball, però no podem oblidar-nos que són alumnes de sisè de primària i, per tant, doncs arriba un moment alegre, però alhora també molt, doncs molt trist, perquè deixen aquesta escola i s'aniran a un institut. I... doncs en aquest procés també existeix doncs, la graduació, la gran graduació, que suposo que tindran moltes ganes. Per tant, tenim aquí una alumna que ens ho explicarà. Molt bon dia.
8: Hola, jo sóc la Selene.
3: Explica'm una mica què és el que fareu a la graduació.
8: Doncs, com ja estem molt nerviosos i molt intensos, que ja portem 9 anys al col·legi, estem tristos perquè ja vam separar-nos dels nostres amics i el més important, vam entrar a l'institut.
3: Teniu ganes d'entrar a l'institut o no?
8: Sí, depèn.
3: Molt bé, doncs bé, Mireia, com veus, aquí tenim uns alumnes de sisè de primària que han tingut un curs intens amb unes colònies superdivertides, faran ara aquesta graduació per acabar de concloure l'any. I res, doncs, mira, tinc aquí un alumne que em vol dir encara un últim comentari, digue'm.
6: Que a més de la graduació també anirem a una discoteca a la VIPS per poder celebrar que ja fem un pas cap endavant i doncs ens ho passarem molt bé. Potser anem a fer un sopar al Giuseppe o un dinar, no me'n recordo. I la veritat és que, per part, és molt trist perquè anirem a instituts diferents, però farem més activitats, estudiarem més coses més interessants i jo tinc ganes d'anar a l'institut.
3: Clar que sí, és una etapa diferent. No sé si et volies dir alguna cosa més, no? Però sí, per aquí sí que volien comentar un últim comentari, Mireia.
4: Pues, a mi, jo també tinc moltes ganes de l'institut i a sobre, aquest any, com cada any, fem la festa de final de curs, però cada any ens anàvem a la platja a fer activitats. Aquest any fem alguna cosa diferent. Fem una festa d'aigua aquí a l'escola que, segons el que ens han dit les mestres, és molt divertida.
3: Molt bé. Doncs quina diversió, mira, com tenim aquí els estudis al costat, potser fins i tot venim nosaltres i ens apropem a aquesta festa que té bastanta bona pinta. Doncs nois, noies, us sembla si ens acomiadem de totes aquelles persones que ens estiguin sentint? Sí? Doncs vinga, 3, 2, 1...
9: Adeu!
10: Molt bé, David, moltíssimes gràcies per aquesta connexió en directe des de l'Escola Vilamar de Calafell. Seguim doncs endavant nosaltres amb el magazín Calafell Matí, amb més música i temes per escoltar. No.

0: El ritme i la música de Sebastián Yatra i Jai. Es diu Bailando. Són 3:15 del matí, els deixarem amb el bloc publicitari més música i a partir de les 11 doncs pren el relleu del magazín Calafell Matí l'acompanya Roser Ribas, on tindrem la connexió del temps amb el meteoròleg Josep Miró i moltes més seccions, com també l'espai d'actualitat. Avui parlarem amb l'entitat La Bota de Calafell.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Música en català, de dilluns a diumenge, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. La millor selecció de música en català la tens a Calafell Ràdio.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
4: Calafell Matí, amb Mireia Romaguera.

una del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Mireia Romaguera.

0: I amb aquesta sintonia és moment de conèixer l'estat de la previsió del temps amb el meteoròleg, amb Josep Miró. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quina previsió del temps tenim per avui i també de cara a demà?
1: Bé, avui és molt estable, dominat pel sol, predomini del cel clar, tot i que de moment hem tingut alguns núvols fins que només entrenin una mica el cel. Encara hi són, però cada cop menys abundants, més que a dintre el mar, però acabaran esveint-se abans de mig matí i a partir de migdia parlarem ja de sol i cel clar gran part de la jornada i només tornarà a aparèixer algun núvol baix al final del dia, amb unes temperatures que avui doncs, han estat més fresques. Hem tingut 18 graus de mínima, fins i tot amb un ambient agradable fins ara. Ara ja comença a picar una miqueta al sol, tenim 24 graus de temperatura, amb una humitat baixa avui del 55%, amb una miqueta de ventet de mestral, i hem d'esperar que la màxima avui ja quedi més curta que ahir, no passi dels 26, amb una humitat que serà, com dèiem, baixa. Vents febles de mestral tirant cap a Garbí a partir de mig matí o migdia, i amb algun cop moderat a la tarda, això farà que la mar cara i a Marajol augmenti a maró. Per demà esperem un temps variable. Sí que amb força zones de sol al matí, amb alguns núvols baixos, però a partir de migdia s'acostarà un sistema frontal que farà que el cel es tapi i fins i tot demà que tinguem un petit canvi de temps amb pluges, ruixats i fins i tot alguna tronada entre el vespre i primeres hores de divendres. Pot deixar quantitats de precipitació irregulars, però que es poden situar entre els 10 i els 15 litres i amb unes temperatures que aquesta nit estaran semblant dels 8 graus, mentre que demà la màxima quedarà més curta i ja no passa dels 25, amb una humitat moderada, una miqueta més alta que avui. Demà vents de Garbí tot el dia, febles al matí i moderats de cara a la tarda, fins que la mar demà estigui més moguda que avui, amb maró tot el dia.
0: Molt bé, Josep, doncs moltes gràcies i fins demà. Bon dia.
1: Fins demà, que vagi bé.

0: Moment de l'espai d'actualitat a Calafell Ràdio i Calafell Televisió. Avui volem parlar amb l'entitat La Bota de Calafell perquè celebra la festivitat del Corpus aquest diumenge aquí al municipi de Calafell. Per aquest motiu saludem al Ricard i a l'Anna de l'entitat La Bota de Calafell. Molt bon dia a tots dos.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tal, com esteu?
1: Bé,
2: no? Preparant-ho
1: sí,
2: ja tot. I
1: ja preparats per la festa.
0: Doncs comencem explicant una miqueta el que serà el programa, Ricard, i com ho teniu organitzat per aquest diumenge.
2: Bueno, la festa comença, el que és la festa comença demà, que demà és dijous de Corpus. Sí que demà són els actes litúrgics, els actes que es fan a la parròquia a partir de 7:45. I el que més ens ocupa a nosaltres no és tota la festa que fem diumenge, sobretot tota la feina que hem fet per potenciar tota aquesta part artística i cultural. Al dematí començarem fent les catifes, al migdia començarem a fer tots els altars i a la tarda doncs, hi haurà la missa i hi haurà una professora que és molt completa perquè hi participen gegants, participa el pobillatge, els estàndards de les filles de Maria, la custòdia sota tala, amb la música també és de mitja cobla, o sigui, és una professora a la catalana i la veritat que estem molt contents de com va avançant tot.
0: Molt bé, parlarem més endavant una miqueta amb més profunditat a l'entrevista sobre aquests actes, però l'Anna crec que ens porta la història, no?, d'aquesta festivitat.
1: Sí, porto una mica d'explicació de lo que és el Corpus Christi, l'origen, tota la tradició que hi ha hagut des de temps i des de fa molts anys. I bueno, començarem a explicar lo que és el Corpus Christi, que en llatí significa cos de Crist. És una festa de l'Església Catòlica que es venera a l'Eucaristia, o també anomenat sagrament de l'altar, en definitiva, és la celebració del sagrament cristià. El significat religiós doncs, és considerat el sagrament central de la fe catòlica, conegut com la Sagrada Comunió, el sagrament de l'altar o els sants misteris, que això és important també relacionat amb el tema que ha comentat el Ricard, doncs, que fem els altars. Es practica a les esglésies quan el Santíssim es posa dins una custòdia o expositor, i s'exposa la sagrada forma, aquest és el significat, enfront dels fidels per l'adoració i contemplació. Llavors, antigament, això és important, se celebraven dijous, i a Catalunya ho van passar a diumenge, quan es van refer els calendaris laborals per no interrompre doncs, la setmana laboral. I aleshores doncs, se celebra en diumenge, però hi ha poblacions que encara segueixen celebrant-ho en dijous.
2: Demà, per exemple, comença sí. Bueno, avui, que és la vigília, avui comença la Patum.
0: Sí, la Patum de Berga.
2: La Patum es fa per Corpus, o sigui que ells fan, diguéssim, tota la vuitada d'avui, que és la vigília, i demà dijous de Corpus, però també el cap de setmana. O sigui que hi ha poblacions que encara mantenen el dijous de Corpus.
1: Clar. Exacte. I aquesta festa, doncs, dins el calendari litúrgic, se celebra el dijous següent, 15 dies després de Pentecosta, perquè ens situem en el calendari litúrgic. Llavors, el Corpus Christi és una festa d'origen medieval que va ser instituïda pel papa Urbà IV, el 1262 aproximadament, segle XIII. Però va ser a partir del segle XIV que es va estendre per tota la cristiandat per tota Europa, arran d'una butlla papal, i avui en dia és un esdeveniment religiós, social, cultural i festiu de gran transcendència. A Catalunya ja tenim constància de celebracions amb la presència del destacat element de la processó, que ha comentat el Ricard, no?, que és l'element central d'aquesta festa. Aleshores, les festes de les poblacions més destacades serien com les de Barcelona, Manresa, Vic, Tortosa, Solsona o Berga, com ha comentat el Ricard, la Patum de Berga. La festa del Corpus es va estructurar entorn a aquesta esmentada processó, que és l'element religiós doncs, més destacat, no?, de la celebració. La processó surt després de la missa del Corpus, amb la custòdia i el Santíssim Sagrament, que és la sagrada forma consagrada. Pels carrers i places, la processó va esdevenir aquesta desfilada triomfal del Santíssim Sagrament, com diem, i pels carrers i places de les viles i ciutats. Aleshores, les processons del Corpus serien l'antecedent de les actuals cercaviles i processons de moltes festes majors. Ha estat origen de molts balls i elements d'imatgeria festiva, com els gegants, els capgrossos,
2: els dracs, les àligues,
1: exacte, tot el bestiari i altres danses. Però amb el pas dels anys, doncs, diguem que va passar a ser una festa de caràcter més lúdic, que no pas alliçonadora com era al principi, no? Per educar els fidels amb la fe. Va derivar en unes mostres més festives. La Patum de Berga, com hem comentat, és un bon exemple d'una forma d'expressió cultural, declarada obra mestra del patrimoni oral i material de la humanitat per la UNESCO. Com tots, bueno, com molta gent sap, se celebra anualment per la, festivitat del Corpus a la ciutat de Berga. I en aquesta localitat se segueix celebrant el dijous del Corpus Christi. Després, l'ou com balla també és un aliment propi del Corpus, que té lloc a diverses poblacions de Catalunya el dia del Corpus Christi. Consisteix en col·locar un ou buit

0: regions d'Espanya, també es fa Corpus, però clar, és molt diferent. I a canvi, aquí a Catalunya, això de fer les catifes i la professió que ho trepitgin, els gegants, que ho trepitgin... Això sí que
1: ens passi queda... tothom, sí, no? Tot passi... el seguit.
0: Sí, sí, és una cosa que jo crec que hem trobat la manera nostra pròpia doncs, de celebrar Corpus i també és maco perquè és un, cada poble té la seva festa major, no? I tenen els seus elements, però Corpus és una cosa que ens uneix a molts pobles perquè estem celebrant la mateixa celebració. I és maco perquè, per exemple, ara que estem preparant les catifes, pues no sé, jo tinc amics a Sitges, no? Però què, com van les catifes? Com ja teniu tot preparat? Sí, ara estem fent això. O per exemple, de l'Ou com balla, no? Uns companys que tinc a Gràcia que estan fent el seu Ou com balla. M'estan, pues mira, aquest any ho estem fent... Bueno, suposo que ho puc dir, d'estil de Gaudí, perquè fa... I és maco, no? Perquè... És com que Catalunya fa la festa del Corpus i ens agermana moltes poblacions. I aquí a Calafell s'havia perdut, però per sort s'ha pues, recuperat.
1: Quants anys fa que ho esteu celebrant des de l'entitat La Bota, aquesta festivitat?
0: Nosaltres ens vam sumar l'any de la pandèmia. Vam triar un any complicat.
1: Sí.
0: Sí, i l'any anterior, amb el mossèn Joan Maria, es va començar a treure la professora al carrer. Uh-huh. El que passa que a partir de l'any 2020, que vam fer el que vam poder, i sobretot a partir de l'any 2021, i també gràcies a mossèn Eduardo Angulo, que va ser rector de la parròquia, doncs ja vam començar a recuperar el tàlam, a fer una miqueta més, la professó més bonica, més solemne, més... I també el tema de les catifes, que es van començar a fer més.
1: Per quins punts podrem veure del municipi de Calafell, no? Del poble, aquestes catifes?
0: Tot el que és el casc antic. Uh-huh. Ara, aquest any, es fan tres catifes. Nosaltres fem la nostra al carrer principal, el Poviatge farà la seva al carrer Barceloneta, i després hi ha els veïns al carrer Barceloneta i que ajunta Torredembarra, que també fan la seva. Després hi ha 6 o 7 altars al llarg de tota la professó, i aquest any el que tenim unes sòcies que porten un munt de temps treballant, estem fent guarniments de carrers. Uh-huh. O sigui, tot el que és el casc antic, el castell, doncs estem fent un munt de guarniments naturals amb flors doncs per engalanar-ho tot una miqueta més.
1: Els balcons de les cases, entenc, o en quins punts?
0: No, els balcons de les cases normalment fiquen cobrellits, i uh-huh. això també és una cosa que antigament es feia, però estem, pues, no sé, pujant al castell hi ha una cantonada que d'allò, pues mira, estem fent per allà una decoració, que hi ha una placeta petitona que no sé què, pues estem fent allà, inclús un fotocall que estem fent i tot, i la veritat que jo crec que quedarà molt xulo, i també crec que és una festa que mica en mica doncs, podem anar potenciant i que es quedi com una festa del poble.
1: A més, ens has dit que hi haurà diferents altars. No sé si l'Anna ens podria explicar també, ho has explicat, però una miqueta aprofunditzar més, no? Per què es col·loquen aquests altars al llarg del recorregut de la processó?
2: Pues, com he dit al principi, doncs, és una festa de l'Església Catòlica que el sacrament central de la fe catòlica és... O sigui, el sagrament de l'altar és un element molt important, no? I aleshores és com una mena d'homenatge als altars, no? I llavors el que fa és el recorregut de la processó amb el que és l'expositor de la Sagrada Forma i es va doncs, parant a cada altar i es fa la pertinent, doncs...
0: Una benedicció, sí, una exaltació.
2: Per part del mossèn, després també hi ha doncs, cants característics d'aquesta festa, i es va parant a cada altar i es va, doncs, cerimoniosa.
0: És una forma d'exaltar, no?
2: Sí, exacte, és una forma d'exaltar aquest sagrament de l'altar, doncs aquest sagrament cristià, no? Doncs és la forma de que els fidels tenen doncs, d'adoració i contemplació d'aquesta sagrada forma, que normalment doncs està al sagrari, al lloc sagrat on es guarden, on es custodien les formes consagrades. Llavors no hi ha exposició pública, però en la festa del Corpus Christi se li ret culte públic, no? Especialment, i es treu al carrer, que això és l'element... doncs que és l'element principal d'aquesta celebració. I doncs, també les catifes, que aquest any en motiu del 220 aniversari de la parròquia de la Santa Creu de Calafell, doncs hi haurà una catifa.
0: Sí, la nostra, l'enguany la dediquem a la parròquia i a Santa Helena.
1: Això us anàvem a preguntar, sí. No? D'aquesta banda, sí. Què heu escollit, no?
0: Sí.
1: Aquest any?
0: I a més aquest any és la catifa més gran que hem fet mai.
1: Més gran?
0: Sí, més gran, 21 metres.
1: Déu-n'hi-do. Sí, molt bé. Moltes flors, no?, per
0: sí,
1: omplir.
0: Sí, molt, molt material. Esperem haver-ho calculat bé, també. Si no, ja clar, anirem al camp a buscar. Clar. Però sí, la veritat que sí, que estem fent un esforç molt gran per intentar potenciar aquesta festa, ja que no tenim la sort de tenir 50 catifes, que moltes vegades tampoc fa falta tenir 50 catifes.

0: però almenys que les que tinguem, que siguin catifes de maques, que siguin boniques.
1: I a més commemorant aquesta efemèride, no?, de l'Església,
2: sí,
1: aquest cas.
2: Una festa important de l'Església Catòlica.
0: A mi m'agradaria dir una cosa, agafant el que ha dit l'Anna, no?, d'exaltació, que al principi, quan vam voler recuperar aquesta festa, vam voler recuperar el Tala, ens van criticar una miqueta al Facebook dient que si era una festa que era el poble sotmès a això, no? I, bueno, a mi m'agradaria dir, doncs, que la festa del Corpus no és més religiosa que una festa major, perquè nosaltres tenim una festa major que són en honor a sants patrons, ens agradi més o no, però Sant Pere no és, no és un personatge pagà, ni la Santa Creu, que és la relíquia de la Vera Creu, tampoc. I, en canvi, fem festa i ho tenim natural. I també quan hi ha un pessebre vivent, els Reis d'Orient van adorar el Nen Jesús, que al final és d'una manera diferent, però és el mateix que estem fent amb el Corpus. O sigui que també molta gent que ens diu, ah, no, perquè això és molt catòlic, o la nostra entitat no participa perquè és molt catòlica. Bueno, és igual de catòlica que una festa major. Sí que és veritat que no és el mateix pels cristians, pues, treure el cos de Crist, que és la sagrada forma, que treure una imatge de fusta, que és, o sigui, té molta més importància per l'Església, però al final és una festa com qualsevol altra i que solament falta que ho tinguem naturalitzat i bueno, i
1: és una festivitat
0: sí,
1: més.
0: Sí.
2: És que, clar, l'arrel de moltes festes i tradicions populars, doncs, clar, estan relacionades amb l'Església. És que no pot viure una sense l'altra perquè l'origen, doncs, és religiós. Llavors nosaltres el que fem és recuperar
0: i mantenir el significat.
2: I mantenir
1: totes les tradicions, clar.
2: Però més de caràcter festiu, no? És com he explicat que ha esdevingut, no?
1: Explica'ns l'horari.
0: L'horari, doncs mira, de primera hora del dematí diumenge ja estarem, doncs, col·locant tot el que són les catifes. Després, cap al migdia, ja calculem tenir-les fetes, perquè si no amb el sol és complicat de treballar. Després de dinar es començaran a col·locar tot el que són els altars, que els altars, molts d'ells són en cases particulars, però hi ha d'altres com a la plaça Catalunya, que el fa la parròquia, a la plaça del Trinquet, que els fan unes companyes, i a dalt del castell, que entre elles ho fa l'Anna fa allà, amb la meva mare, la Pili i la Manoli, fan un altar a dalt del castell. I després a les 6 és la missa i després és la professó. Sí, que és tot el dia de diumenge a Calafell Poble. Podeu anar venint a l'hora que vulgueu.
2: I animem a la gent que vulgui col·laborar, si s'animen a fer les catifes o, si més no, a
1: gaudir.
2: A gaudir. També estarà oberta l'església parroquial, que hi ha una exposició del 220 aniversari, i hi haurà una persona, doncs, que estarà explicant, el meu pare, el Rafael Romeu, que és el que va...
1: D'acord.
2: A ser el comissari de l'exposició, doncs, si tothom està convidat, doncs, a participar i a entrar i a conèixer i a gaudir d'aquesta festa.
1: D'acord. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per venir des de l'entitat La Bota de Calafell, i que vagi molt bé totes les hores de diumenge que estareu, doncs, al poble de Calafell amb aquesta activitat.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Adéu.
3: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
4: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
5: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del Galb Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Música en català, de dilluns a diumenge, a la una del migdia i a les 7 de la tarda. La millor selecció de música en català la tens a Calafell Ràdio.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
6: Calafell Matí, amb Mireia Romagué.

Catalunya del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Amb Mireia Romaguera.

0: amb Roser Ribas. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Montoriol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on van assistir la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. La Ciutadella Ibèrica de Calafell tindrà un nou pont que la connectarà amb el passeig marítim. L'últim ple de l'Ajuntament ha aprovat una partida pressupostària per a fer el projecte executiu del nou pont que unirà la Ciutadella amb el passeig marítim. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà l'obra de misteri i comèdia Nadie es Perfecto, a càrrec del grup Adolescentes Reciclados. Serà aquest dissabte, 6 de juny, amb entrada gratuïta. L'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra al Vendrell es rehabilitarà per acollir una base dels agents rurals. La Bisbal del Penedès adjudica a Tarracodox la gestió de colònies felines amb el mètode CER. L'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos de l'any. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. I l'atur cau un 2,56% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de maig, amb el valor més baix des del juliol de 2008. Al sud de Catalunya compten gairebé 370.000 afiliats. L'Agència Tributària de Catalunya reforça l'atenció presencial de la campanya de la renda i disposarà de 40 oficines. L'atenció telefònica al maig ha crescut un 20% fins les 25.500 persones. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El KDM Beach Volley arriba a la seva 9a edició i se celebra aquest cap de setmana, el 5, 6 i 7 de juny. Avui ens acompanya el Raül Manfredi, de l'organització, per donar-nos tots els detalls d'aquest torneig ja consolidat a Calafell.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: amb Roser Ribas.
1: Ja passen 8 minuts de 11:45 del matí des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM en directe al programa Calafell Matí fins a la 1 del migdia, però ara és moment del programa de la secció de Punt d'Estrena. No tenim amb nosaltres a la Júlia Pont, però sí que tenim el nostre company, el David Burillo, per fer aquesta secció de cinema i de sèries i de recomanacions al final culturals per veure. David, com estàs?
2: Molt bon dia a tothom, molt bon dia, Roser. Molt bé aquí una altra vegada a parlar de sèries.
1: La primera recomanació d'avui és Michael Jackson, El Veredicto. S'estrena avui, 3 de juny, a Netflix.
2: Exacte, Netflix continua reforçant la seva aposta pels documentals musicals i true crime amb Michael Jackson, El Veredicto, una minissèrie documental centrada en els casos judicials i les polèmiques que van marcar els últims anys de la vida d'aquest rei del pop. La producció revisa les acusacions, els judicis, l'enorme pressió mediàtica que va envoltar Michael Jackson durant dècades, però també reflexiona sobre el paper dels mitjans de comunicació i sobre com la fama pot transformar qualsevol cas judicial en un espectacle global. La sèrie combina també imatges d'arxiu, entrevistes i testimonis vinculats als processos judicials per intentar reconstruir el context social i mediàtic d'aquell moment.
1: Molt bé, David, et sembla si escoltem ara el tràiler?
2: Oh, i tant.
3: ¿Son las dependencias del señor Jackson?
4: ¿Hay alguna sala secreta?
5: La policía se encuentra inspeccionando el rancho Neverland de Michael Jackson.
6: El registro forma parte de una investigación en curso.
7: Era el hombre más famoso del mundo y lo acusaban del crimen más repugnante del mundo.
8: Se ha emitido una orden de detención contra el señor Jackson por múltiples cargos de abuso de menores.
9: El juicio de Michael Jackson por fin da comienzo.
10: Me adentré en lo que parecía un circo.
11: ¡Michael! ¡Eres inocente!
12: Estábamos convencidos de que era un delincuente y de que siempre se libraba gracias a su fama y celebridad.
13: Me dijo, ¿cómo sale la gente inocente del juzgado? Dejan que todo el mundo los vea.
14: Era único por su talento, su habilidad y sus logros. Y también por sus abusos a menores.
1: Doncs aquesta recomanació primera de Michael Jackson, El Veredicto. Michael Jackson és tot un referent musical, eh? Tenim una persona que efectivament sembla que segons indiquen els testimonis va abusar d'infants, David.
2: Exacte, a mi aquest tema em té una mica mosca perquè existeix aquest debat de separar l'obra de l'artista. No, per mi no, no
1: jo
2: és
1: crec
2: el
1: que
2: cas.
1: No, jo crec que evidentment no s'ha de separar l'obra de l'artista, perquè l'artista té una personalitat, no?, i un caràcter, i això inevitablement queda associat. De totes maneres, no sé si finalment s'ha demostrat del tot la seva culpabilitat.
2: Exacte, jo també tinc dubtes, eh? Tinc dubtes. De fet, fa unes setmanes, com va sortir aquesta pel·li de Michael Jackson, que vaig anar a veure als cinemes, i va sortir aquest debat amb la meva parella, i tots els casos que l'esquitxaven des de feia temps, i home, ara amb aquesta sèrie de Michael Jackson, El Veredicto, ara m'entren ganes de veure-la per saber una mica què és el que s'ha investigat sobre tots aquests successos que l'envolten i que pinta una mica malament.
1: Aquesta peça aborda la relació entre la celebritat i l'opinió pública. El que dèiem, no? Ara tothom pensa que era un abusador d'infants, quan realment no tenim clar, no? Les proves no són molt evidents.
2: No. La veritat és que a mi també em genera dubtes, per això deia que aquesta sèrie potser ens obre una mica la llum a la foscor.
1: Molt bé, passem a una altra recomanació, si et sembla, David. Uh-huh. Ai, mamà, s'estrena demà dijous, 4 de juny, a Netflix.
2: Exacte.
1: Si vols, abans de res, escoltem aquest tràiler de Ai, mamà.
2: Molt bé.
15: No puedo coser ni bordar a la edad que tengo. Ni siquiera pude coserle un botón a tu padre cuando era más joven.
16: No soy capaz.
17: ¿Qué dices, mamá?
18: En la cárcel obligan a las mujeres a coser y a bordar, ¿no? When I walk in the spot, I run it more often than I. Head down, you be walking a lot. I don't care what they call.
19: Como ahora mismo, mírate.
0: A tu edad sigues llevando blusas sin mangas.
4: ¿Qué clase de bobadas son esas? ¿Qué tienen que ver las blusas con esto? ¡Cállate!

0: Acabem d'escoltar el tràiler de Ai Mamà, aquí a punt d'estrenar des del Calafell Matí, des de Calafell Ràdio, en directe. Aquesta, doncs, sembla ser, David, que és una comèdia familiar.
1: Exacte. Netflix incorpora aquesta setmana, doncs, una nova comèdia familiar amb Ai Mamà, una producció lleugera i molt centrada en els embolics quotidians d'una família completament desorganitzada, com hem sentit al tràiler. La història arrenca quan la mare de la família decideix donar un gir inesperat a la seva vida personal, cosa que acaba provocant, doncs, una autèntica revolució dins de casa. A partir d'aquí, la convivència es converteix en una cadena constant de malentesos, discussions i situacions absurdes, i doncs bé, la pel·lícula juga molt amb les diferències generacionals i amb aquest caos familiar que resulta molt reconeixible per a qualsevol espectador, m'imagino.
0: Què hi trobarem, en definitiva, David?
1: Bueno, doncs hi trobarem humor familiar, un ritme molt àgil, personatges excèntrics, embolics domèstics i, doncs, m'imagino que també moments emotius combinats amb comèdia.
0: Molt bé. Què et sembla aquesta proposta?
1: Bé, sembla una proposta ideal per qui busqui una pel·lícula entretinguda i fàcil de veure, m'imagino.
0: Passem a una altra recomanació, en aquest cas de Housemaid. Estem parlant de L'Assistenta. S'estrena aquest divendres 5 de juny a Prime Video. David, anem a escoltar el tràiler de L'Assistenta.
2: Hola, Millie.
3: Hola, senyora Winchester. Por favor, llámame, nina. Adelante, pasa.
4: ¿Qué haces?
3: Trabajo aquí. ¡Nina! ¿Dónde están?
4: ¿Qué ha pasado?
3: ¡Millie! ¡Ha tirado mis notas para la reunión! ¡Las buscamos en tu despacho!
5: Ten más cuidado la próxima vez. Me has estropeado el día entero.
3: Lo siento.
5: No sé cómo puedes soportarla.
3: ¿Por qué es un santo?
5: Tengo que irme de aquí.
6: ¿Te vas a ir?
5: No, lo has oído mal.
6: Quiero que te sientas segura aquí.
5: No sé qué haría sin ti.
0: Acabem d'escoltar el tràiler de L'Assistenta, The Housemaid, que s'estrena aquest divendres 5 de juny a Prime Video. Cal dir que això és una saga literària, que ha tingut molt d'èxit i que ha tingut una adaptació cinematogràfica, David.
1: Doncs sí, Prime Video estrena una de les adaptacions més esperades pels amants del thriller psicològic, The Housemaid, basada en la novel·la, com deia, Supervendes, de Freida McFadden. La protagonista és la Millie, una jove amb problemes econòmics i un passat força complicat, que aconsegueix feina com a assistenta domèstica en una espectacular mansió de luxe. Tot sembla perfecte, una casa immensa, una família rica i l'oportunitat de començar de nou, però molt aviat descobreix que dins d'aquella casa hi ha actituds estranyes, secrets inquietants i una tensió constant entre els membres de la família. La sèrie construeix molt bé la sensació d'incomoditat i juga contínuament amb la idea que ningú és exactament qui sembla.
0: Què tenim de repartiment d'actrius?
1: Doncs mira, jo no les conec, a vegades quan repassem amb els Ferrans amb el Ferran el repartiment.
0: Home, la Amanda Seyfried, no em diguis que no la coneixes.
1: Em sap greu, mira, tu estaràs més enterada en aquest tema, jo és que no, sóc nefast. Però sí, tenim l'Amanda Seyfried, com dius, i Sydney Sweeney.
0: Són superconegudes.
1: Sí, potser si veig la cara sí, però no em sonen gens.
0: Molt bé. Tenim també una curiositat, eh?
1: Sí, la novel·la original es va convertir en un fenomen viral gràcies a TikTok i al boca a orella entre els lectors del thriller psicològic.
0: És un thriller total, és per enganxar la gent tant literàriament com cinematogràficament, doncs perquè no puguin parar de llegir o de veure aquesta pel·lícula, en aquest cas, no?
1: Exacte.
0: Doncs passem a una altra recomanació, en aquest cas Dear England. S'estrena aquest divendres 5 de juny a Movistar Plus. Anem a escoltar el tràiler.
1: A veure.
7: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dream. But I'm here. I haven't let those fears stop me doing what I love.
2: difficult time. Press foaming at the mouth.
8: Gareth, do you think you're up to this?
2: Fans on the rampage.
9: What I think it means is change. Radical change.
10: Okay. Morning, team.
11: Hi, hello.
10: This is Dr. Pippa Grange. We're going to be working on your mental resilience.
12: I came to play football. What's this marine stuff?
10: As well as our performance. Penalties.
13: England have never, ever won a penalty shootout in a World Cup.
9: I think we're stuck.
14: It's penalties for England at a World Cup.
0: Acabem d'escoltar el tràiler de Dear England. És de Movistar Plus i, com dèiem, s'estrena aquest divendres 5 de juny. Sembla ser que és una proposta esportiva que ens porta doncs, molts missatges, David.
1: Exacte, Movistar Plus presenta Dear England, una producció britànica inspirada en la reconstrucció recent de la selecció anglesa de futbol sota el lideratge de Gareth Southgate. La sèrie utilitza el futbol com a punt de partida per parlar de pressió mediàtica, salut mental, lideratge i identitat nacional. La història mostra com Southgate intenta transformar una selecció marcada per dècades de decepcions esportives en un grup més cohesionat i emocionalment preparat. La producció també aprofundeix en la relació entre els jugadors i l'afició anglesa, i així com en l'enorme exigència pública que acompanya sempre doncs, una selecció nacional.
0: Hi ha molta afició futbolística a Anglaterra. Uh-huh. Tenim també una curiositat.
1: Sí, la sèrie està basada en una obra teatral que va tenir un gran èxit al Regne Unit.
0: Doncs una proposta interessant sembla ser tant per als aficionats al futbol com per als espectadors que busquen un drama humà i psicològic. Ara anem a una altra proposta, que és La Casa del Dragón, la temporada 3. Nova temporada disponible durant el juny a HBO Max. Anem a escoltar el tràiler. Uh-huh.
15: Ningún hombre ha tenido tanto poder como tú. Tendrás un imperio inexpugnable, Rhaenyra. Y nuestros hijos serán quienes lo gobiernen eternamente. Ya solo falta que decidáis qué queréis de esta guerra.
16: Lo que vas a hacer habría estremecido tu corazón antes de subir al trono.
15: Los Targaryen son una estirpe salvaje.
17: Nos encomendaron un sagrado propósito. Reinstaurar a un rey legítimo.
18: Mataré a mi hermano o moriré en el intento.
15: Saca tu espada. Mira al cielo. La muerte nos acecha. Nos convertiremos en bestias antes de morir. ¡Ah!

0: Nadie dudará de quién es la elegida.
1: Doncs seguim al Calafell Matí en directe a punt d'estrena, una secció que parla de recomanacions cinematogràfiques. En aquest cas estàvem escoltant el tràiler de la temporada 3 de La Casa del Dragón, que s'estrena durant el juny a HBO Max, David.
2: Exacte, HBO Max continua ampliant l'univers de Juego de Tronos amb la tercera temporada de La Casa del Dragón, una de les produccions més espectaculars i seguides de la televisió actual. La nova entrega continua aprofundint en la Danza de los Dragones, la guerra civil que divideix la família Targaryen i que posa el regne, doncs, al límit del col·lapse. La sèrie manté tots els ingredients que han convertit la franquícia en un fenomen mundial, amb conspiracions polítiques, aliances fràgils, lluites pel poder i grans seqüències d'acció. Aquesta temporada promet encara més protagonisme per als dracs i una escala visual més gran que en les entregues anteriors.
1: I un repartiment destacat.
2: A veure si tu coneixes algú, perquè jo crec que tampoc. Emma Darcy, Matt Smith, Olivia Cooke... Jo no els conec.
1: També tenim una curiositat.
2: Sí, la sèrie continua sent una de les produccions més cares i ambicioses, doncs, de les apostes d'HBO.
1: Molt bé, doncs passem a una altra recomanació. Ara mateix, de Ahora me ves 3. S'estrena aquest divendres 5 de juny a Movistar Plus. Escoltem ara el tràiler.
3: Vosotros erais los jinetes.
4: ¿Por qué os separasteis?
5: Cometimos errores muy gordos. Nos volvimos arrogantes.
6: Lo siento, chicos, una putada.
5: ¿Putada? Me encanta la elocuencia con la que tu generación lo resume absolutamente todo.
7: Según esa carta, por alguna razón, os necesito.
8: Charlie, June y Tosco. Es Bosco. Bosco Leroy. ¿Buscaste nombre ficticio de mago en ChatGPT?
9: No, es mi nombre, Atlas.
10: ¿Y tú? ¿Tu madre se enrolló con un mapa?
9: No, no tiene gracia.
11: Dos generaciones de magos reunidas por una razón.
12: Un cuarto boca abajo. Mola.
13: ¿Mola? ¿Es que a ti no te impresiona nada?
14: La corporación Vanderberg blanquea dinero para caudillos militares, traficantes, terroristas, en fin, para los peores criminales del mundo.
1: Doncs aquesta és la darrera recomanació de A punt d'estrena, en aquest cas de Ahora me ves, estàvem escoltant el tràiler. S'estrena aquest divendres 5 de juny a Movistar Plus, David.
2: Exacte, Movistar Plus incorpora aquesta setmana Ahora me ves 3, la nova entrega de la popular saga de màgia i robatoris protagonitzada pels quatre genets. La pel·lícula recupera l'esperit de les anteriors entregues amb grans trucs d'il·lusionisme, robatoris impossibles, persecucions i moltes sorpreses. Els protagonistes tornen a reunir-se per afrontar un nou cop ple d'enganys i joc de mans mentre intenten escapar de les autoritats i de nous enemics. Aquesta franquícia, doncs, continua apostant per aquell estil visual molt dinàmic i espectacular que combina thriller, acció i entreteniment pur.
1: Molt bé, i quin és el repartiment?
2: Doncs Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher i Mark Ruffalo.
1: Ruffalo, jo pensava que...
2: Ruffalo. No tinc ni idea, la veritat.
1: És que a mi em sona, no sé per què, Mark Ruffalo, però potser, clar, si és italià, Ruffalo, com que té més sonoritat.
2: Sí, sembla més italià.
1: Molt bé, doncs una proposta molt orientada a l'espectacle i al públic que busca una pel·lícula divertida i plena de ritme, David. D'aquestes recomanacions d'avui de la secció de punt d'estrena, amb quina et quedaries?
2: Jo, bueno, com he dit abans, em quedo amb la de Michael Jackson, que, bueno, el Ferran ja sap que no sóc gaire de sèries, jo potser tu també ja m'has anat sentint per la redacció, però aquesta me la intentaré mirar, o sigui, em entra curiositat.
1: És que la sèrie s'ha d'invertir temps, eh?
2: Sí, s'ha d'invertir temps i a mi m'agrada invertir-lo potser en altres coses.
1: En altres coses. Sí. Què t'agrada fer, David?
2: Home, jo sóc molt d'anar a la muntanya, d'anar a prendre el sol, d'anar a quedar amb els amics i amigues, de passar temps amb la família, la parella, però això de seure i posar-me davant d'una tele... hores, em costa bastant.
1: Potser ha de ploure una mica, no? És
2: exacte.
1: Una mica de fred.
2: Ha de, sí, ha de ser hivern, tenir un cap de setmana llarg, sense gaire d'activitat per fer, i llavors sí que em penso, oi, doncs mira, abans d'anar a dormir anem a veure un capítol del que sigui.
1: Manta i sofà.
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs fins aquí la secció de punt d'estrena del dia d'avui, 3 de juny, des del Calafell Matí en directe. Gràcies, David Burillo, per estar aquí.
2: Gràcies a tu.
1: I ens veiem la setmana que ve. No sé si vindrà ja la Júlia Pont o no.
2: A veure, esperem que es recuperi aviat.
1: Molt bé, fins aviat.

0: amb Roser Ribas.
1: Ja passen 3 minuts de les 12 del migdia i ara és moment, com sempre, des del Calafell Matí en directe, un moment molt especial perquè ens porta gastronomia, cuina, la Mari Herrera. Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Roser. Bon dia, Calafell. Què tal?
1: Què tal? Què ens portes avui?
2: Avui es porto una recepta. Mira, porto diverses setmanes que porto receptes molt familiars. És increïble el món. Això ara que, no, que la modernitat ens diu que no podem cuinar, que hem de comprar el menjar ja preparat, no? Que tot al supermercat ja no ens ho facilita, no? Que ja tot ve envasat o ve, tot ve ja fins i tot tallat, cuinat, només que escalfar i ja està, no? I moltes coses ni això, no? Doncs jo estic empenyada en demostrar que al món, encara a dia d'avui, la gent es reuneix, la gent cuina i la gent comparteix a taula qualsevol àpat, d'acord? Sobretot àpats nacionals, per dir-ho d'alguna manera, no? I porto diverses setmanes que és així, no? Que no sé si és la casualitat o és que ja l'univers ja me l'ho posa davant, saps? Que són receptes, sobretot això, per festejar, d'acord? I avui, ja saps que aquest programa es tracta de viatjar arrel de la gastronomia, d'acord? Hem fet pràcticament ja tota la volta al món. Ja quan m'informo, digo, no, aquí ja he estat, no, aquesta ja l'he fet, aquesta, saps? I avui, pues, anem a unes illes molt, molt particulars que les hem sentit moltes vegades, d'acord? Però jo crec que pues, per a nosaltres, per a on estem, som unes grans desconegudes, que són les illes filipines.
1: Ai, jo he anat a Filipines.
2: No me digues! Ah, que bé, pues mira, que, millor.
1: El millor viatge que he fet de la meva vida. Ostres. Ha estat a Filipines, realment.
2: Ostres, pues, sí, jo crec que passada. Serà una manera de nutrir-nos, no? Jo porto una recepta, però suposo que tu també ara l'adobaràs d'una manera molt especial, saps?
1: Oi, tant!
2: O sigui, què et va agradar tu de Filipines?
1: Ostres, doncs mira, vaig aterrar a Manila,
2: sí,
1: òbviament.
2: Sí, la capital.
1: Uh-huh. I aleshores vaig fer vols interns. Vaig anar a Bohol, que és una mica bastant turístic, però després des de Bohol vaig agafar com vaixells, d'aquests que pots agafar de gent que es guanya la vida, doncs, pues això, pues, passant persones d'una illa a una altra.
2: Sí, perquè recordem que a Filipines hi ha nada más y nada menos que 7.000 illes.
1: És una passada.
2: 7.000? Jo quan m'ho he llegit, m'he informat, digo, hola, que pues flipe.
1: Vaig tenir la sort de, justament, de Cebu, que és una de les illes, vaig anar a parar a una illa que és que no hi havia ni un turista. Eren tots d'allà.
2: Ja, autòctons.
1: Quan vam arribar, era com que, no sé, doncs, com si fóssim algunes celebritats, no? És una experiència molt, molt rara, no? Però molt divertida alhora i gent supermaca. El que em vaig emportar d'allà, sobretot, és la gent.
2: Ja.
1: El calor de la gent.
2: Clar, sí, és que jo ja t'ho dic, jo estic aprenent molt arrel aquest programa, no? A Calafell, no? Que em va oferir aquesta... Feu un programa de ràdio. Digo, pues sí, anem a fer ràdio, però anem a fer ràdio gastronòmica arrel del món, a veure què tal. I m'he trobat això, que és que la gent és sàvia, perquè clar, busquen sempre la concòrdia, saps? Mm-hmm. Busquen oferir, et donen el que no tenen moltes vegades.
1: Sí.
2: I jo crec que això, pues, Filipines és un exemple, perquè això és el que tu dius, o sigui, és un espècimen estrany, no?, que vingui un europeu, no?, que vagi a parar allà, no?, o sigui...
1: Exacte.
2: Jo recordo que vaig viatjar fa uns anys a Xina i recordo que van anar a una zona molt rural, molt rural, i recordo que els nens d'ells els posaven als nostres braços, mm-hmm, per fer-nos fotos. Ells a nosaltres amb els seus fills, perquè,
1: sí,
2: clar, érem rares, saps?
1: Clar, o sigui, clar, exacte, sí, o sigui, sí, sí, sí.
2: I aquest és increïble, clar, nosaltres ens ho vam prendre amb alegria, no? O sigui, les sorpreses eren nosaltres, no ells, saps? O sigui, que és recíproc moltes vegades, no?, aquesta sensació.
1: Sí, sí.
2: Però és increïble, no?, que jo sempre dic que quan, les poques vegades que he viatjat, quan pujo a un avió, no?, i vaig a un aeroport, digo, hi ha més món que Calafell.
1: Oi tant, mare meva, més enllà de Calafell, i avui viatgem a Filipines.
2: A Filipines, mira quina casualitat, eh? No tenia ni idea, això no estava preparat,
1: no,
2: eh?
1: No,
2: que
1: no,
2: hosti, eh? El presentador mai sap el país que jo porto, només que té la cançó i la foto del lloc, i ni siquiera sap el nom de la recepta d'avui.
1: No, no,
2: doncs, bueno, jo no sé si tu has viatjat a Filipines, no sé el que t'ha agradat a tu menjar, però ells tenen un plat nacional que és l'adobo,
1: uh-huh,
2: el adobo filipino. D'acord? I a partir d'aquí, pues, bueno, desenvoluparem una recepta que és superfàcil de fer i que al final és té molta relació amb la Mediterrània, no? Perquè pensem que Filipines va estar invaït al segle XVI, uh-huh, per Espanya. d'acord? Sí. Es va colonitzar i van estar allí 300 anys, o sigui, pràcticament fins al segle XIX. I una de les coses que van sorprendre els espanyols quan va arribar fa, pues això, 4 segles, és que ells ja utilitzaven el vinagre per tenir l'ambient és molt càlid, molt humit, i era una manera de conservar els aliments, no? I al final, pues, nosaltres a Espanya sempre hem utilitzat també el vinagre, la sal, per conservar, no? I al final, pues, bueno, porto una recepta superfàcil de fer, que la base, pues, això, és vinagre, d'acord?
1: Aviam, com es fa aquesta recepta?
2: Bueno, a veure, el títol és això, adobo filipino, d'acord? Es pot fer amb porc o amb pollastre. Jo l'he fet amb pollastre, te l'he deixat per aquí la fotografia, no sé si l'has vist.
1: Sí, sí, sí, de bona pinta.
2: Sí, pues, és tan fàcil com jo ho vaig fer allà a la nit a casa, d'acord? La recepta, jo sempre dic que aquí no tiro d'arxiu, sinó que es fa la recepta per la ràdio expressament. Moltes vegades m'agafa ja el temps quasi, no? I la vaig fer ahir a última hora. I el que es tracta, pues, és fer un quilo de pollastre. Jo en aquest moment a casa tenia pit de pollastre, però tu pots fer-lo amb el pollastre tallat amb ossos, ales, cuixa, contramuslo, el que tu vulguis, d'acord? Jo tenia pit i això. Què vaig fer? Un maridatge. Val? Es tractava de fer un adobo, d'acord? I què fem? 100 mil·lilitres de vinagre de poma, en aquest cas. És important que no sigui un vinagre de vi ni fort, perquè si no seria massa fort. Un vinagre de poma que és suau, d'acord? I la foscor se la donarem a una mica, 100 mil·lilitres de salsa de soja, d'acord? La base d'aquest plat estrella és l'all, d'acord? 3 o 4 dents d'all ben picadets. Aquí li ficarem fulles de llogaret. Fixa't tu que jo, quan viatjo al sud-est asiàtic, a través de receptes i tal, el llogaret no és una herba que normalment s'utilitzi, però aquí

0: fins que quedi pràcticament sec, en el sentit de que ja ha absorbit tot aquest líquid, ha absorbit tot aquests sabors tan peculiars, no? I aquest pollastre es queda pràcticament caramelitzat, d'acord? Queda brillant, d'acord? I com ho servim això? La manera més correcta és amb arròs blanc, d'acord? Perquè clar, és un sabor molt potent i necessitem una mica pues, amortiguar, no?, amb una mica d'arròs. I això, a Filipines, lo normal, o sigui, és, allí no es queda. Allí tu passes per la casa de qualsevol i ja et quedes a dinar o a sopar, d'acord? O sigui, tenen les portes obertes per tothom. I es tracta de posar aquest plat al centre de la taula i tothom menja del centre de la taula, d'acord? O sigui, no existeix la cultura de cadascú el seu plat. No, no, tothom agafa la cullera i tiqui-tiqui-tiqui cap a dintre, d'acord? És un plat per compartir.
1: Perquè tenen una cultura molt més col·lectiva que la nostra. La nostra s'ha tornat molt individualista.
0: És horrible, ho sento, no sé, però ja t'ho dic. Jo tinc una gran necessitat de viatjar, sobretot al sud-est asiàtic, perquè jo crec que aprendré, sobretot, una mica, pues, el que són, no? Que hem perdut una mica aquesta humanitat, no? Aquí vivint sobre la pressa, sempre la manca de temps està desvaloritzant algo tan nostre com és algo tan, ja t'he dit que és una defensora fèrrima. Jo sé que no tothom sap cuinar, jo ho sé, jo ho entenc, però les ganes mai les hem de perdre, perquè és salut allò que cuinem, d'acord? És la nostra salut i les persones que estimen.
1: I tant, estic amb tu. Doncs ens has portat també una cançó, com sempre.
0: Molt relacionada amb el tema, clar que sí.
1: L'escoltem.
0: Vinga, va.

0: Una cançó molt ben escollida, Mari, Manuel Carrasco, La humanitat, precisament del que estàvem parlant, no? D'aquesta sí. humanitat que tenen sí, sí. els filipins
1: sí, sí.
0: I de tota la seva cultura col·lectiva i de donar, en comptes de voler rebre constantment, no?
1: Mm-hmm. Què plat recordes tu de Filipines que et va dir, buah?
0: Ostres, és que et diria que no recordo cap plat, eh?
1: Mm-hmm.
0: Sí, si sóc sincera, no recordo cap plat. Recordo el que sí que recordo, perquè amb altres viatges no, em quedo amb aquesta sensació de no haver menjat bé, de sentar-me malament les coses, però allà recordo d'haver menjat bé i que estava bo.
1: Mm-hmm.
0: I no vaig menjar res que fos... de fora, eh?
1: Ja, ja,
0: vaig menjar tot, perquè...
1: Tot, el que n'hi havia allà.
0: Quan viatjo m'agrada anar per llocs on no són turístics i m'agrada menjar el que hi ha allà, no? Que és per empapar-me de la cultura, no només d'ells, de sociològica, sinó també gastronòmica.
1: Ja. Jo crec que tu, Roser, ets de les que vas vivint el moment i poques fotos, no? I viure el present allò que estàs vivint, no?
0: Sí, o sigui que... sí, totalment.
1: Em passa últimament que ja no faig tantes fotos quan estic en qualsevol lloc, sinó que guardo el meu cor, la meva memòria fins on arribi i ja està. I intento, això el que tu dius, empapar-se de, pues, això de la, qualsevol cultura. Ara, per exemple, l'any passat que vaig tindre la sort de viatjar a Aràbia Saudí, no? Ostres tu, quin país més difícil, més dur, més estrany per nosaltres, no? Mm-hmm. I has de treure prejudicis.
0: Sí.
1: I sorprendre de lo diferent i lo ampli tan meravellós que és el món, no? En les seves costums, les seves persones, no? Com cadascú interactua i com expressa, no? I ja te dic, a nivell gastronòmic és increïble, perquè, clar, és que tothom menja. I si tenim la sort de menjar 3 vegades al dia ja és l'hòstia, saps? O sigui que imagina't el que dona, no? La gastronomia, la informació que podem rebre a través del que
0: mengem.
1: Exactament,
0: sí.
1: Saps? O sigui que...
0: Ens has portat una recepta molt interessant, però molt fàcil també, molt sí, senzilla, com
1: molt
0: deies.
1: Sí, molt senzilla,
0: eh?
1: Sí, sí, és sí, molt ja. fàcil. Un adobo, o sigui, bueno, ja t'he dit, jo sempre dic que per això aquest programa es diu My Way, a la meva manera. Sí que és veritat que hi ha variants allà a Filipines i aquesta mateixa recepta pues, també li fiquen jo te

0: ajo, jengibre. Jo sempre dic que les receptes tu la pots mirar i després personalitzar la teva manera, les coses que tu tens a la teva cuina, d'acord? O sigui que és una receta fàcil de fer, no deixa de ser un pollastre marinat, no sé, això s'utilitza molt sobretot en peix, no? I per la part d'Andalusia, per exemple, no? Un adobo és el més típic que pots trobar a Andalusia, en qualsevol cosa. S'utilitza per tot, inclús, no sé, si passa a Perú, perquè s'utilitza les marinats, precisament perquè si el peix no està molt bé o el que sigui, no? S'utilitzen herbes aromàtiques una mica per tapar, no? O sigui que l'adob es porta segles a la cuina de tot el món i he considerat que, digo, bueno, mai havia parlat d'un adobo, no?, aquí a aquest programa i de Calafell, i digo, bueno, pues mira, a través de Filipines pues farem com és plat nacional d'ells, no? És un plat de diumenge, és un plat de celebracions, no? Imagina't, no? Un adobo, no? Sí. O sigui que aquí utilitzarem, jo què sé, un caviar o qualsevol cosa per celebrar i ells utilitzen un adobo. O sigui, aquí és la simplesa, la sinceritat, lo més humil és lo que prevalece a la hora de celebrar. A mi em sembla encomiable això.
1: Sí, humilitat sobretot, sí. És molt important, eh?
0: Sí, és que ja te dic, el lujo està avui, que sembla que és poder estar i tindre lo més car i lo més lujoso, i al final penses, si en altres països, no sé, menges a sobre una pedra, no?, en família, no?, i tothom menjant de la seva, de la mateixa paella, no?, i penses... Pues jo crec que això és felicitat.
1: I tant que ho és. Saps? Hem viatjat a Filipines avui i hem anat a molts països. Uh-huh. A la meva manera, la cuina que viatja amb la Maria Herrera. Uh-huh. Quants països hem visitat ja des de Calafell Ràdio?
0: Jo crec que ja portem uns 30. 30 països. No he faltat ni un programa, des del setembre que van començar. No sé com m'ho he muntat, perquè tinc una vida una mica trepidant, però no, aquesta estoneta. A més, quan estic aquí sentada, primer que s'escolta les cançons molt més millor aquí que a casa. Mm. I segon, que és el temps que m'ho he de parar, saps? O sigui, preparar-me, tot això, tot estic recollint d'una manera molt, amb molta cura, i tot això no quedarà perdut. Jo penso fer un treball bonic amb tot aquest any de cuina al voltant del món. No es pot quedar aquí perdut a les ondes, d'acord? Això ho he de transcriure jo en forma de paraula, que és la meva especialitat.
1: Molt bé.
0: Tinc aquell desig.
1: I de cara a la setmana vinent, has pensat ja...
0: No, mai.
1: Res.
0: Jo normalment començo diumenge, rumiar. Què faré per a la receta? Diumenge rumio, dilluns investigo, dimarts cuino, dimecres ho llanço aquí.
1: Molt bé.
0: I la cançó normalment sempre és entre dimarts i dimecres al matí, molt aviat, a veure què ofereix YouTube, i normalment sempre busca cançons així tan boniques, no? I amb sentiment, sempre relacionades una mica, pues, a lo que estic sentint en cap moment, o sigui, en el moment present.
1: Darrerament, Mari, també vas participar al Show Cooking d'Economia Blava al Mercat de Calafell.
0: Sí, sí, he fet dues experiències xulíssimes i aquí em trobo totes aquestes experiències que jo faig amb algo tan senzill com, per exemple, l'última vegada que va fer un parell de dissabtes que vam fer un escabeig, i la gent, amb un simple escabeig, tenen una quantitat de dubtes. O sigui, totes aquestes coses que es fan, que semblen que és temps perdut, no ho és, perquè la gent té necessitat de que algú que estigui al seu costat li expliqui A, B, C, D, E. Saps el que et dic? Les coses una mica masticades. Perquè sí que és veritat que tenen internet, sí que és veritat que tenen llibres, sí que és veritat que tenen... Però lo visual, per això els programes de cuina de la tele i tot això tenen tant d'èxit, perquè la gent necessita que li expliquin les coses com són, perquè a vegades a nosaltres és la cosa més fàcil del món, no? I per exemple, no sé, marinar un escabeig amb una pell de taronja a ningú se li ocorreria, i és lo més normal, saps? O sigui, el vinagre accepta moltíssimes coses, no? Pues aquests trucos, la manera de tallar, la manera de netejar, la manera de desespinar un peix, totes aquestes petites coses que tu les dones per quotidianes, la gent té una quantitat de dificultats, saps? La gent jove, per exemple, pues bueno, no s'han arrimat, per exemple, la meva generació sempre ens hem arribat a les mares i a les àvies, però els nens que pugen ara, si no tenen un mínim de... Per exemple, el meu fill sempre ha estat una mica... Tenia interès per la gastronomia, suposo. Clar. Que també ho veia, no?
1: Sí.
0: I bueno, l'agrada experimentar i tal. No tot, el dia que s'agafa una pizza al Mercadona, saps? O sigui que és com tot, no? És la gent jove i tenen també la seva vida i no sempre és aquest moment estricte, no?, d'alimentar-se bé, no? Però em refereixo que sí, que hi ha aquesta necessitat d'explicar una mica les coses, les receptes. Ja te dic, tenim la sort de menjar tres cops al dia. Jo sé que falta temps, però una mica d'organització... i una mica de ganes i una mica d'actitud, podem menjar superbé sense gastar tants diners en aquestes coses que venen embolicades en plàstic.
1: Ens ho diu la Maria Herrera, a La meva manera, La cuina que viatja, cada dimecres a les 12 del migdia. La tenim aquí per viatjar i cuinar, una de les receptes que ens porta, com sempre, de sorpresa. Mari, moltes gràcies per estar aquí un cop més a Calafell Ràdio.
0: Gràcies
1: directe.
0: A tu, Roser, gràcies Calafell, i bueno, seguim cuinant per al món.
1: I ens veiem la setmana vinent, Mari.
0: Gràcies.

0: amb Roser Ribas. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Passant 5 minuts de 12:15 del migdia, és moment de fer un repàs de l'agenda cultural. Què ens espera durant els pròxims dies? Doncs el 5 de juny tenim Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Serà a les 7 de la tarda. Divendres 5 de juny de 2026, a les 6 de la tarda, a la Ciutadella Ibèrica. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible per als cultes comunitaris. Serà aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritu anual de la renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer a la Ciutadella resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa els permetrà localitzar la zona protegida per l'energia sagrada. És una activitat gratuïta i està adreçada a joves a partir de 12 anys, màxim 25 places per torn. Els adults acompanyants, una nota important, en cas que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu una inscripció i participeu de l'activitat. Cal fer la inscripció prèvia per assistir a l'activitat i es prioritzaran joves de 12 a 35 anys. Més informació a joventut.calafell.cat. Com ja sabeu, també se celebra la Fira del Mar aquest cap de setmana. Tenim, com sempre, doncs, l'edició corresponent enguany serà el dissabte 6 de juny i el diumenge 7 de juny. Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i a les 5 a 8 serà a la plaça del Manilla. També tenim els tallers de Gyotaku, art japonès que consisteix en la impressió de peixos i objectes marins en paper o roba. Tenim també tallers i activitats infantils sobre l'economia blava, tallers pensats per apropar els nens al món del mar de manera divertida, educativa i pràctica, fomentant el respecte pel medi ambient. A les 12 del migdia, show cooking de peix de proximitat i degustació al Mercat Municipal de Calafell, a càrrec d'en Francesc Repiso, exconcursant de Master Chef 11. Seguim fent un repàs del programa de la Fira del Mar. Mentrestant, els meus companys m'estan fent la guitza perquè m'estan encenent i apagant els llums aquí en directe mentre jo intento llegir l'agenda cultural. Eduard Abbas, David Burillo, Kristen Slater, pareu ja de moure les llums, si us plau. A les 7 de la tarda a la Fira del Mar, l'arribada del peix per mar amb la col·laboració de Llaguts de Calafell i l'associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. A 8:15 de la tarda, doncs, reproducció d'una antiga subhasta de peix de la nostra costa, a càrrec de la Confraria de Pescadors de Calafell i amb la col·laboració dels Llaguts de Calafell i l'associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. Seguim amb el programa. El diumenge 7 de juny també tindrà lloc, doncs, els tallers de Gyotaku i també els tallers i activitats infantils sobre l'economia blava. A 11:15 del matí, actuació de grup de Barrala Veus. D'11 a 2:15 del migdia, el taller de sensibilització sobre l'ús del plàstic. Molt important per cuidar del nostre medi ambient. El plàstic és un problema brutal per les nostres platges. Zero plàstics a càrrec de cooperativa L'Aresta. A les 12 del migdia, com sempre, l'exhibició del bot salvavides i de 12 a 1 l'activitat de conscienciació sobre la presència de plàstics al mar, també a càrrec de Llaguts de Calafell. També hi ha batejos de mar gratuïts. Serà el 6 i 7 de juny a la plaça del Manila, sortides a bogar de 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. En horari de la fira i cada 20 minuts amb els Llaguts de Calafell i la inscripció és a l'estand de Llaguts de Calafell. També hi ha sortides en catamarà, Hobby 15, des de les 10 fins a les 2 a càrrec de Wave Riders. Sortides també cada 20 minuts. Hi ha també una iniciació al paddle surf de 10 a 2 i de 5 a 6 a càrrec també de Wave Riders. I en aquesta Fira del Mar, que se celebra aquest cap de setmana, el dissabte i diumenge, El Museu Casa Barral i la Confraria són portes obertes des de les 10 del matí fins a les 2, de 5 a 8 i el 7 de juny de 10 a 2. També hi ha un concurs fotogràfic que es diu Viu al mar, a càrrec de l'Associació de Bogadors de Calafell. Per participar-hi caldrà fer-se una foto al fotocall que l'entitat tindrà a la fira els dies 6 i 7 de juny, penjar-la a Instagram i etiquetar els bogadors de Calafell. Dilluns 8 de juny es donarà a conèixer el guanyador a Instagram. Hi ha també l'exposició al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, a Calafell Platja, al Tallamars, llaüts, gussis, sardinals i altres barques de labor d'en Francesc Ferrer Grau, en horari d'11 a 2 i de 6 a 8. La inauguració es farà el 6 de juny a 6:45 de la tarda amb l'actuació del Jazz Tanyoles, Elisabet Raspall i Belén Cabanes. Tenim també aquest dissabte una obra de teatre. Vam tenir l'oportunitat de parlar aquí al Calafell Matí en directe amb els Adolescentes Reciclados, i és que fan aquesta obra de teatre titulada Nadie es perfecto a les 6 de la tarda, com dèiem, gratuïta, eh? Presentat per Adolescentes Reciclados aquest dissabte a les 6 al Teatre Joan Colet. Obra d'intriga i comèdia en castellà. Hi ha intents d'assassinat i molt més. S'apareix i desapareix a tothom. Hi ha fantasmes, crim, misteri, investigació. Ja cap al 20 de juny, a 8:45 de la nit, hi ha la Nit Blanca Mar Romeu 2026. Començarà a 8:45 del vespre, com hem dit, porta el teu sopar, excepte beguda, i acomoda't, a una taula. A les 11 de la nit, el tradicional ron cremat al ritme d'havaneres, i a continuació, que soni la música. Copa de cava i coca gratis per als socis. I aquesta és l'agenda d'aquesta setmana i dels propers dies.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: amb Roser Ribas. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

amb aquesta cançó de Búhos, amb la col·laboració de Fractal, Mon DJ, Actitud. Arribem pràcticament a la una del migdia, moment en què posarem punt i final al Calafell Matí per donar pas a la selecció musical de català. Fins a les dos quarts de dues del migdia, moment en què tindrà lloc doncs, els serveis informatius amb la Mireia Romaguera. Fins aviat.